Encetem la segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent despertar de mica en mica. Anem passant del dilluns cap al dimarts, dimarts 29 de setembre de 2026, i ara de seguida podrem escoltar una entrevista que ja vam fer pel De Zero a l'Infinit amb l'Ariadna Vilalta, que ens parlarà doncs del servei i de totes les possibilitats que tenim amb la psicologia d'avui en dia, la que ja té en presència tot el que té que veure doncs amb les intel·ligències artificials, etc, com aquests dies també venim parlant de la intel·ligència quàntica, quasi que en podríem dir. I després escoltem una de les efemèrides d'en David Morales i en José Agustín Gómez ens fa recomanacions de llibres. Vinga, seguim Nits de Ràdio.

0: Si diem que qualsevol cosa, quan hi ha un cert revisionisme o pensem en qualsevol acte humà, no? Escolta, com podien ser així? Com podien fer aquestes coses? Sempre hem d'entendre el context en el que ens trobem o es trobaven aquelles persones, fins i tot nosaltres mateixos, quan vam prendre una decisió o quan, bueno, era, o fins i tot les modes, no? Si ens fixem en segons quines dècades, doncs mira, sí que per sort hem evolucionat. Per tant, el context és important. I ara estem en un moment en què el context és molt determinant. Sobretot determina des del punt de vista digital, des del punt de vista de tot el que ens està canviant, doncs la tecnologia i, per tant, les xarxes socials, internet, etc., no? I més la IA. Per això és molt bo quan algun llibre ens pot ajudar a entendre algunes de les claus del que ens defineix o el que hem d'evitar que ens defineixi, fins i tot podríem dir, la tecnologia actual. I el llibre del que us parlem és Una vida sempre en línia, anatomia psicològica d'una època, que el trobeu a Destino i està escrit per Ariadna Vilalta. Ariadna, gràcies per passar pel programa.
1: Un plaer i moltes gràcies per comptar amb mi.
0: En aquest cas, ja comences el llibre i també és una mica diguem, el perfil professional que has agafat com a ciberpsicòloga, definint una mica què vindria a ser això de la ciberpsicologia, oi que sí?
1: Sí. Perquè bueno, crec que no és un terme que s'utilitzi massa al nostre país i bueno, crec que també és molt senzill, no? de posar en context amb el nom, però bueno, realment el que ens focalitzem és en tot el que té i relaciona la salut mental i la tecnologia. Mm-hmm. I això abarca avui en dia molts àmbits, òbviament.
0: Sí. De fet, un dels primers capítols que dediques en el llibre, em sembla que és necessari o molt interessant l'aproximació que tu em vas fent, perquè possiblement ara tothom coneix això del jo digital, no? És a dir, com que, amb totes les seves variants, no? És a dir, com,

0: des del punt de vista de què hi ha informativament de tu a la xarxa, però també quin perfil volem o ens interessa donar de nosaltres mateixos a la xarxa, que no sempre és la mateixa persona, no? Si quan haguéssim d'un grup d'amics, no? Si haguéssim de definir algú, no? I no ens veiés aquella persona, evidentment, poguéssim ser sincers, clar, perquè si no, vull dir, la definiríem de formes diferents. Hi hauríem molts elements en comú, però hi haurien diferències, no? Llavors, clar, aquí el jo digital, Ariadna, clar, arriba a tot arreu i sense el nostre control. Per tant, té un pes molt important, no?
1: És que jo penso, una de les raons per les que volia anar a través de diferents aspectes en el llibre és perquè crec que hauríem de ser molt conscients que tampoc estem vivint coses que no passessin abans. El que hem canviat potser és a través del que ho fem, no? Mm-hmm. Però sempre hem tingut un perfil diferent. No som el mateix a casa amb la família, que fora amb els amics, totalment, que quan som a la feina. I jo crec que el que hem perdut una mica o el que no hem fet, més ben dit, exacte, no hem fet, és educar-nos digitalment. El que ens diferencia ara és que potser estem deixant una empremta digital que pot romandre allà molt de temps i pot ser alguna cosa doncs, que en algun moment ens vingui en contra, però a part d'això sempre hem tingut diferents personalitats, inclús durant la nostra vida, no? Potser de joves hem estat molt esbojarrats i després ens hem adreçat una mica a ser més una mica més formal.
0: Ariadna, jo dono gràcies de que no hi havia internet quan jo era adolescent, saps què vull dir? Tot això que hem guanyat, saps? Vull dir, sí. No? Quina sort! Aquelles fotos, sort que es veia, perquè dius, mare meva, però clar, és que tot això ha anat canviant molt i ara s'hi troben, ja ens hi trobem, no?
1: Però jo crec que és important que la gent prengui consciència d'això, perquè al final, jo crec que en una altra manera, no vull comparar-ho tampoc exactament, però també nosaltres quan érem joves sempre t'ho deien, no, doncs no enviïs fotos, ni que siguin físiques, no? Però no ho facis, no? O no posis per escrit depèn quines coses, no? Que del dia de mata potser te'n arrepenteixes.
0: Totalment.
1: Jo no crec que ens haguem desconnectat tant. Jo per això també una de les bases del llibre no és una mica comparar sempre a l'època de Downton Abbey, no? Ara.
0: Sí.
1: Hi ha unes bases que no hauríem de perdre i crec que les hem oblidat pel camí. I això potser és una mica culpa de la nostra generació, no? Perquè nosaltres encara tenim la sort de comparar.
0: Totalment d'acord.
1: Però els que venen darrere nostra no tenen aquesta sort.
0: Totalment.
1: I crec que els hem d'ajudar.
0: Totalment. Aquest punt de perspectiva és molt important perquè quan has conegut altres situacions pots comparar, pots veure els avantatges i els inconvenients fins i tot, no? I no ho dones tot per fet, no? Que igual ara es dona com si sempre hagués sigut així. Parles en el llibre, en aquests primers capítols, d'un concepte que considero fonamental avui en dia, que és l'ansietat social. Avui en dia vivim, com molt bé diu l'Ariadna Vilalta, moltes d'aquestes coses ja han passat sempre, però ara les vivim diferent. No? I aquest FOMO, que tant es diu, no? Es multiplica per 100.000. I et volia posar un exemple, Ariadna, aviam si m'ho segueixes. Abans, pràcticament només t'enteraves dels concerts que hi havia, els que es feien aquí, en el sentit de que si veies un cartell, possiblement, un rètol d'aquests, i si no, ni te n'enteraves, i per tant et quedaves tan tranquil si no veies la gira mundial popstar del no sé què. Ara, com que ho veiem tot a la xarxa social, gira mundial de no sé qui, de no sé quantos, com serem nosaltres el que ens ho perdem? És a dir, ens estem estressant multiplicat per 10.000, no?
1: Bueno, jo també soc del parer que necessitem també educació amb intel·ligència emocional. Uh-huh. És a dir, no pot ser que coses d'aquestes ens estressin d'aquesta manera.
0: Clar.
1: En quin moment estem vivint que coses d'aquestes siguin un trauma o una cosa que ens tregui la son, no?
0: Sí.
1: Ens hem de plantejar moltes més coses a part d'això i també posar una mica de perspectiva. Jo, abans de dedicar-me 100% a la psicologia, jo havia treballat al món de la comunicació.
0: Uh-huh. Es nota, Ariadna, es nota, deixa'm dir-ho, però els nostres oients segur que ho han detectat de seguida.
1: No, però moltes, bueno, tu també sabràs, no? Hi ha esdeveniments, hi ha celebracions, hi ha festes, no? Vas allà i el dia següent veus totes les fotos d'aquesta gran festa que ha passat.
0: Sí.
1: Tu estaves allà i no era tampoc una gran festa, era una presentació, tothom ha passat pel fotocol i tothom hem anat a casa tan aviat com hem pogut. Hem de tenir aquesta perspectiva. No sempre, ni quan sortim amb els nostres amics, és la noche de tu vida.
0: Cert.
1: No passa sempre això.
0: Sí.
1: I no podem deixar que aquestes coses controlin d'aquesta manera la nostra vida. No? Igual que també nosaltres quan pengem una foto a xarxes socials, pengem moltes vegades la que ha

0: sentim més bé,
1: sí,
0: la que posa la millor posta de sol, però no han estat així les 24 hores del nostre dia. Nosaltres tenim aquesta informació i hauríem, sí, de saber distingir-la quan mirem alguna cosa també a internet o a les xarxes.
1: Ara estava dient això a l'Ariana i pensava, dic, si poséssim totes les fotos a la IA per entrenar-la i tot això, la IA es pensaria que el golden hour és molt habitual. O sigui que, sí, clar, perquè per número
0: que
1: de...
0: Vivim allà,
1: clar,
0: vivim
1: que
0: allà.
1: Que vivim constantment allà, perquè clar, que tothom és aquestes les hores que pengen les fotografies, doncs deu pensar, en la Tierra sempre tienen esta luz. I és que, clar, una de les coses d'estar, anem a dir, online, és el que parles del cost d'estar disponible, de la visibilitat, de l'estar online. És que, escolta, és que estaves online i no em vas contestar. A veure, clar, tornem al mateix que dèiem. Els que hem viscut en l'època en què si volies trucar a una noia havies de trucar a casa seva i que et contestés els pares. Home, tu pensaves molt més això, saps què vull dir? I a certes hores ja no trucaves. Ara, clar, 24 hores al dia online, tu, això és inaguantable. Amb tot,
0: jo vago perquè posem límits, és a dir, jo inclús he estat en converses amb amigues meves, és que no m'ha contestat, però és que pensem que la gent treballem.
1: Correcte.
0: Si tu estàs de 9 a 5 treballant, no tens per què contestar el mòbil. Exactament. I si tu després estàs a dormir, si vas a dormir a l'hora que sigui, doncs hauríem de deixar de... també nosaltres ser conscients de que hi ha uns horaris, i jo, el que tu dius, la meva àvia també, a partir de les 10 de la nit no es troca ningú, no?
1: Sí, sí,
0: pues
1: sí, sí.
0: És un tema d'educació, no? I tornem a aquesta educació digital. Hi ha certes coses que no s'haurien d'haver perdut pel camí. I potser ens hem deixat tots emportar una mica per aquesta roda, no? Que al principi, jo l'altre dia estava reflexionant quan va començar Facebook, era, no sé, era xulo, no? Perquè sí, tot i que tots sabem que era com... una mica el safarderam de veure què fan aquells que fa mil anys que no hem vist, també era una manera d'estar en contacte amb la gent. Tenia un esperit molt més social.
1: Sí, sí.
0: Fins que s'ha deixat portar per tota la part aquesta més comercial i més... Bueno, sí, ara és un negoci pues, que també nosaltres el podríem parar individualment.
1: Totalment. Mira, jo de fet com a anècdota, jo quan va començar Facebook, crec, bueno, és que no seria exactament l'any, però sí que recordo que estava en el programa de Júlia Otero, vull dir que vulguis no tens molta exposició, i jo era molt reticent a, bueno, el Facebook i tot això, i de cop i volta un dia entrant-hi vaig veure que algú havia creat un compte amb el meu nom i amb una fotografia meva de la web o de la ràdio o d'on sigui, no? I aquell dia vaig dir, home, doncs potser no m'hi val això de posar-me, saps, com un estrus o mirar cap a una altra banda. Potser m'havia d'activar. Sobretot, el que em va cridar molt l'atenció, i això et semblarà interessant, és que si algú hagués fet doncs, un perfil que dius, mira, és fals i tot això, bueno, es desmenteix i ja està, però em va cridar l'atenció que tenia d'amistats gent que jo havia perdut el contacte de l'escola, de l'institut, i em va fer il·lusió pensar, ostres, quina ràbia! A sobre pot parlar menys i jo no, no?
0: I jo no,
1: i jo no.
0: Clar, està molt bé.
1: És molt fort, i de seguida, de seguida van cancel·lar aquell compte i jo me'l vaig obrir amb la mateixa foto, vaig dir, mira, així es recupero.
0: Feia feta.
1: Sí, i aquell dia va ser quan no vaig tenir més remei, és a dir que hi ha molts aspectes, i tu parles en el llibre, també de la seguretat, de la delinqüència digital i de tots aquests aspectes, que fa que no puguem estar mirant cap a un altre cantó.
0: No, i és important, perquè fins i tot, bueno, en el meu cas, que jo em dedico pues, a això i en parlo i en soc conscient, jo normalment, jo visc a Londres, l'altre dia anava caminant per la City, és cert que quan tens un perfil potser que l'estàs fent servir per una exposició, no? Jo al final pues, vull vendre llibres,
1: correcte,
0: vull explicar el que faig,
1: correcte,
0: i bueno, si algú em sol·licita i potser no sé ben bé qui és, pues, acabes acceptant. Entonces, jo estava a London, al City, al centre, i vaig acceptar una persona i aquella persona em va dir, em sembla que t'he vist aquest matí per London City.
1: Ostres!
0: En aquell moment vaig pensar, uau!
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I comences a pensar, ostres, que hi ha, doncs això, et poden localitzar per, jo què sé, doncs per cercania, saps?
1: Sí,
0: et poden localitzar
1: d'aquestes
0: maneres, però t'espanta molt, no? I em fa por pensar que la gent més jove estan molt habituats a això i no reflexionen sobre aquesta privacitat i aquests límits, no? Que no tot s'hi val, no? I, vale, poden dir bloqueges i ja està, però, bueno, ja està allà, no? El fet que algú sigui veritat o no
1: t'ha
0: Totalment.
1: pogut
0: veure o no, no sé, jo crec que ens hem de pensar molt en com afrontem, jo,

0: sí que vulgo molt per reflexionar sobre aquesta
1: Absolutament.
0: privacitat, perquè
1: I
0: crec que és un tema important.
1: Ho fas en el llibre i crec que seria molt necessari que el llibre de l'Ariadna, doncs, jo sempre dic que hauria d'anar a l'adreça dels caps i les caps dels partits polítics perquè entenguessin que això no va de partits, això hauria de ser transversal totalment, això ens hauríem de posar tots d'acord, però precisament el context que dèiem, ara sembla que no pugui haver punts d'acord entre partits que siguin doncs radicalment diferents, però és que hauríem d'anar a l'essència de en què són diferents, i haurien de ser diferents, doncs jo què sé, en models econòmics, en models socials, però no en això, és a dir, en certes
0: bueno,
1: coses...
0: Bueno, avui mateix està veient les notícies, que per més malament que molta gent ens caiguin per aquí, doncs ja tens el Donald Trump i el Xi Jinping estan parlant de com governar la IA, o sigui, els dos països més grans del món s'estan posant d'acord amb com fer una cosa que ens afectarà a tots, perquè a mi em preocupa molt la part de la IA, que no fem tard. O sigui, ara estem parlant de les xarxes socials,
1: sí.
0: Però és que fa 20 anys de les xarxes socials.
1: Estic d'acord.
0: I n'estem parlant ara, i n'estem parlant sense prendre moltes accions, no? Perquè jo sóc de les que penso que, bueno, regular està bé, prohibir no crec que solucioni gran cosa, ajudarà definitivament. Però, de nou, l'educació digital ha de ser superimportant i ara a sobre hi hem d'afegir la capa aquesta de la intel·ligència artificial.
1: De
0: I
1: fet,
0: jo anava un pas més enllà, és que tenim la neurociència a sobre.
1: Totalment, totalment. De fet, et volia preguntar per això, perquè un dels capítols el dediques precisament a això, no? L'era de... dius dels algoritmes, no? Doncs com, no? Com gestionem tot això? I per això et volia preguntar una cosa que aquí al programa, a la secció de tecnologia, ho hem comentat molt, intentant buscar tots els punts de vista, perquè quan es parla d'això, no? A quina edat, no? Xarxes socials, a quina edat, perfils, de seguida tothom, no, ai, que prohibir, que no sé què dic. Bueno, a veure, estem en un món digital, no pot ser tan senzill, hem d'escoltar els experts. Hi ha moltes coses que potser, perquè algú ho compara, i per això et volia fer aquesta comparativa amb, bueno, és que ara ens posem tots les mans al cap quan la gent fumava amb no sé quins anys. Jo dic, és que no és el mateix.
0: No.
1: Perquè el tabac no era una eina de treball.
0: No.
1: O una eina de desenvolupament, i això sí. Per tant, crec que no és bona comparativa, no és un tema de salut només, sinó que hi ha molts altres aspectes. Per això t'ho volia preguntar quina és la teva opinió al respecte sobre això, les limitacions d'edat, etc.
0: Jo, de nou, sóc molt pesada amb el tema de l'educació, però crec que estem, com tu deies abans, no? Estem ficant el cap sota les... O sigui, no estem mirant el que ens ve.
1: Sí.
0: El que ens ve és un món molt tecnològic, però és igual que quan va arribar la revolució industrial, per això moltes vegades jo ho comparo amb Downton Abbey, si et mires tota la sèrie, va passant, no? Pues quan arriba la llum, quan arriba el telèfon, quan arriba... I hem de ser conscients d'això, que podem tornar cap endarrere i viure pues, amb un hortet a casa i sense res més. Bueno, es pot provar, no ho sé, però el món que estem sostenint no podem ser tan hipòcrites de pensar que els nostres fills podran estar allà fora el dia de demà competint amb gent tan preparada com tenim als Estats Units i a Xina.
1: Efectivament.
0: I no arribarem. No arribarem si no tenen uns conceptes molt assimilats. I amb això jo sóc molt, molt, molt defensora d'introduir d'una manera molt agradable, actualitzada, pues, temes com la filosofia i l'ètica a les escoles. Tenim una base molt important que han d'aprendre, i història, i aprendre del que ha passat, com ha passat i per què ha passat, sense el que tu deies, sense fer-ho tendenciós. Hi hauria d'haver un acord amb educació que anés a llarg termini, perquè és que no es pot canviar cada 5 minuts. Tampoc entenc com van deixar entrar els mòbils a la classe, no entenc que els pares enviessin missatges als seus fills durant hores escolars, perquè al final podem posar-nos les mans al cap, però algú va deixar que enviéssim aquests... Abans, doncs, si teníem una urgència, trucaves a secretaria, et anaven a buscar el teu fill a classe, el treien i parlaves amb aquella persona, però era una urgència, no era per preguntar què vols per dinar. Jo crec que ens hem de plantejar moltes coses que a vegades, doncs, en el cas de quan potser tens una persona, pots tenir veu, doncs, és molt difícil parlar de generalismes perquè tothom s'ho agafa molt personalment i és molt, molt delicat. No? Estem en una societat molt polaritzada i tothom s'agafa totes les coses molt a pit. No? Però també crec que quan també es parla de temes d'addiccions, jo a vegades també m'agrada posar sobre la taula que avui, aquesta setmana, que s'ha mort el fill de la Cindy Crawford, no?
1: Sí, cert.
0: Hi ha un tema d'addiccions molt seriós, molt, I lo de les pantalles, doncs vaig veure també una entrevista, no, de que s'ha fet aquests dies, no, d'un noi que va sortir, crec que també era una ràdio també d'aquí a Catalunya, no, que era addicte. Bueno, jo crec que hi ha més coses de fons quan una persona, un adolescent, està tot el temps a la pantalla.
1: Cert.
0: I això deriva a algo més complicat quan no es tracten les coses que hi ha de fons.
1: Mira, jo tinc una cosa, per exemple, jo tinc un exemple, Ariadna, claríssim, mira, jo, per exemple, que he fet atletisme tota la vida, no? Clar, quan jo era jovenet, jo imagina't que estàs al cap de setmana, no?, i el diumenge tens la competició. Doncs el dissabte anaves pensant, anaves rumiant, anaves pensant, i ja està, no sortia de tu mateix amb tu mateix. Per tant, el procés de preparació que podies fer era molt més intern, i després ja arribava la competició. Però a dia d'avui, tu pots estar el dia abans i tindré, o sigui, anem a dir que el retorn satisfactori o l'experiència, el que fos, ja era el dia que tocava quan tocava. Ara és constant. Ara és, en tota estona estàs penjant una fotografia del dia abans. Les reaccions, vinga, que tu pots, tal, no sé què. És a dir, tot és en positivitat, però estem constantment exposats a aquestes petites dosis de, digue-li, dopamina, digue'ls-hi de retorns intermitents, bueno, tot el que
0: Però
1: estan
0: també crec que
1: pensant.
0: ens anestèsia, en certa manera, eh? Si
1: Absolutament.
0: les guerres, tot el que passa perd atenció.
1: Totalment.
0: Ens habituem a tot d'una manera que tampoc és normal, no?
1: Estic d'acord.
0: I, bueno, jo crec que és el que comentàvem, no? Ens hem de replantejar realment com ens estan impactant les coses i quin ús estem fent amb elles, no? Perquè ni tot cada dia pot ser un drama. Ni tot cada dia pot ser algo super emocionant, no? Pues s'han de relativitzar. Jo ara, per exemple, col·laboro amb un lloc d'intel·ligència artificial a Londres i la gent jove hi ha un salt tan gran entre els que jo ja en tinc 47, els que en tenen 30 i els que en tenen 20,
1: Clar.
0: que a vegades riem molt, no? De com un tema, no? Pot anar saltant per generacions i
1: És
0: dius
1: fort, eh?
0: Ens hauríem d'ajuntar més i parlar d'aquestes coses perquè ni tot el tiempo pasado fue mejor.
1: Mira, com deia el punt 7, bueno, todo el tiempo pasado es anterior. Això sí.
0: Exacte.
1: Anterior sí, però mejor no, eh? Vull dir, és així.
0: Però...
1: Ariadna, mira, una cosa que llegia l'altre dia, em va semblar, em va explotar, saps allò? Diu, no, t'explotó la cabeza. No, hi ha una vena que em va explotar que no tornarà enrere. Això ja se'm va quedar així. Que hi havia gent que quan, llavors a les converses, hi ha un tema que m'interessa molt, Ariadna, que el coneixeràs bé, que és com ara, diguem-ne, el jovent en general prefereix, per exemple, tenir una conversa per asíncrona, eh? És a dir, perquè té més temps per analitzar la resposta o per pensar que nosaltres érem totalment síncrons, perquè o parlaves de cara a cara o era telèfon d'aquell de tota la vida, no? Per tant, ja és una manera de, un mecanisme diferent d'anàlisi. Però un pas més enllà ja és fer captura de la conversa de WhatsApp, passar-li a la IA i que diguis, què faries?
0: Però saps per què em preocupa a mi això molt? Nosaltres, la nostra zona del món, mai hem fet el que és oració, comunicació oral. No, i estem perdent la comunicació escrita.
1: És veritat.
0: Mentre altres països donaven eines als seus estudiants i feien molt esforç amb la comunicació oral i, a més, la comunicació escrita.
1: Totalment d'acord.
0: Presentar-te al món professional sense aquestes eines és un problema gran, per no parlar de tota la manca d'estructura psicològica i cognitiva que això suposa, eh? Jo crec que els hem d'ajudar a tornar a parlar, a
1: Totalment
0: saber
1: d'acord.
0: expressar-se. D'aquí també tot el tema de la lectura, no? Pues la
1: Exacte.
0: lectura dona vocabulari, la lectura... Però és que s'han de tenir aquelles converses de sobretaula, s'han de tenir aquelles converses de explica'm què et passa,
1: Absolutament.
0: explica'm per què et passa, i d'on ve això, i qüestionar, i com es diu en anglès, no, challenge, o sigui, fer que aquesta canalla puguin expressar-se, pensar, i dona'ls-hi temps que pensin, si no m'has de contestar, és el que dèiem abans, no? No m'has de contestar al minut zero immediatament, contesta'm més tard, però pensa tu
1: Sí.
0: i dona'm una resposta, però no pot ser que surtin el dia de demà a treballar i vulguin competir al món sense eines tan importants.
1: Absolutament. I a més, el que et faci més especial treballat serà el que et pugui marcar la diferència, no? On era on doncs la IA i estarà. És innegable que la psicologia i la tecnologia, d'aquí aquest concepte de ciberpsicologia, és absolutament ja inseparable, intrínsec, i per tant és molt necessari que tinguem expertes en la matèria i que ens puguin donar

0: aquests treballs en forma de llibre com és Una vida sempre en línia. El trobeu a Destino i està meravellosament escrit per l'Ariadna Vilalta. Ariadna, un plaer i fins ben aviat.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

va passar tal dia com avui, 29 de setembre del 1998. El cantant Chayanne publica el senzill Dejaría Todo. Fa 26 anys, la música llatina vivia un moment estel·lar amb el llançament d'aquesta balada romàntica que es convertiria en l'èxit més important de la trajectòria d'Elmer Figueroa Arce, més conegut com a Chayanne. El tema inclòs en l'àlbum Atado a tu amor no només va consolidar el cantant com a estrella internacional, sinó que li va obrir les portes del mercat europeu, un somni que perseguia des que va començar la seva carrera als 10 anys amb el grup infantil Los Chicos.

Recordem així que va ser tal dia com avui, un 29 de setembre del 1998, que el cantant porto-riqueny Cheyenne publicava el senzill Dejaría todo del seu vuitè àlbum Atado a tu amor. He intentat...

0: Sabeu que és molt important el que nosaltres diem, que el temps que ens toca estar desperts, treballant, acompanyant-nos els uns als altres en aquestes hores de la nit, si es poden aprofitar, és doble el mèrit que té i és doble la seva funció, perquè seguim avançant, anem en el dia a dia o en la nit a nit, com aquí comentem, i a sobre, doncs, aprenem sobre certs elements que no només gaudim mentre els estem vivint, mentre els estem escoltant, mentre es feu una activitat, sinó que després sabeu que els podeu escoltar, doncs, en diferit, en calma. I, ostres, deixa'm tornar a escoltar això perquè estaven explicant un tema interessant. I això ho podeu fer des de OndaCero.es/Catalunya o des de l'app d'Onda Cero, i us podeu escoltar i baixar els àudios de Nits de Ràdio. I entre aquests àudios, que són dels més escoltats, tenim, evidentment, els que parlen de ciència, els que parlen de divulgació, amb en Xedat Caitzalaferrón. Xedat, com estàs?
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Doncs mira, jo t'ho dic, jo estic molt content, perquè quan abans de començar ja m'has dit quin tema faríem avui, jo ja he dit ole, perquè sí, perquè és un tema que a mi m'apassiona, i a més és un tema que crec que és dels més importants, perquè al mateix temps que és apassionant,

0: És de les coses, Xedat, que la gent més mal entès té. I per això m'agrada molt que el toquis, perquè avui, Xedat, ens parlaràs dels forats negres.
1: Avui tornen els forats negres a Nit de Ràdio. I és un tema que tenia ganes de tornar a tocar perquè hi ha hagut, estan havent-hi canvis, les idees que hi ha darrere els forats negres. Idees que els mateixos autors que les tenen els hi costa explicar perquè no les acaben d'entendre. I bueno, avui faré un petit resum de com està el pati i quins problemes hi ha i quins depara el futur, perquè jo crec que això és un camp en ebullició i bueno, s'amunteguen, diguéssim, les idees i les troballes, i jo crec que hem de posar un pelet d'ordre dins del que canvia d'això.
0: Està molt bé, perquè deixa'm fer aquest primer apunt sobre el que deia, de que moltes coses no, molta gent, i és normal, pel propi definició del terme, no? Entenen, confonen forats negres i el que podria ser forats de cuc, que són dues coses diferents, perquè precisament el forat negre el que no és un forat com a tal, no? Sinó que és un element precisament amb massa, el que passa és que amb una massa tan densa que fa que això, no, que res s'hi pugui escapar, no? Mentre que el concepte d'un forat de cuc sí que aquí podria ser un punt que verdaderament connectés a dos jocs, que entressis en lloc i sortissis per l'altre, no?
1: Sí, la idea és aquesta. I, de fet, ara el que vaig explicar una mica, intentaré explicar ràpidament què és un forat negre, val? Que aquests emeten radiació i s'evaporen. També mirarem una paradoxa, que és la paradoxa de la informació, que ja vam parlar.
0: Sí, m'encanta.
1: La tornaré a explicar. Com han intentat resoldre aquesta paradoxa, perquè és una paradoxa heavy de la física actual, i com en la resolució d'aquesta paradoxa, sobretot durant la pandèmia, els físics que estaven allà involucrats, suposo que avorrits a casa seva, els va donar per pensar moltes coses.
0: Home, feien això o feien zumba? Una de les dues coses havien de fer, Xedat.
1: Ah, exacte, és igual les dues, eh?
0: Sí, no és incompatible, no?
1: No, vull dir, la pandèmia vam fer tots de tot. A casa.
0: Sí, i pa, I també vam fer pa, Xedat. Massa madre.
1: Sí, i bueno, com això ho connecta amb els forats de cuc.
0: Molt
1: Llavors,
0: bé.
1: Començo a endreçar idees. Vinga. Perquè el tema se les porta. Mira, això, la física teòrica porta en crisi des del 1974, val? Quan el senyor Stephen Hawking va dir que els forats negres destrueixen la informació. Això va ser una bomba tremenda, val? I anem a explicar com ho fan per entendre el problema. És a dir, un forat negre és una vinguda d'un únic sentit. És a dir, un cop. Bueno, m'agrada la definició aquesta de no hi ha res més inútil que intentar escapar d'un forat negre.
0: Correcte, sí. Correcte.
1: Però, de fet, això és gairebé la seva definició. Res pot escapar un cop d'un forat negre. Un forat negre, tu ho has definit molt bé, és quan tenim una massa prou condensada tant que l'espai-temps, és a dir, d'alguna manera no pot contenir-la i es derromba sobre ell mateix. Col·lapsa, i d'això en diem una singularitat, que és la singularitat de l'espai-temps. En aquest punt, el temps desapareix, va? I l'espai també no deixa de tenir sentit. De fet, el llibre del Hawking, del Big Bang a los agujeros negros, de Història del Tiempo, val? De fet, aquesta és la idea, és a dir, el temps va començar al Big Bang i desapareix en un forat negre, és a dir, deixa d'existir el temps. Per tant, aquesta és la història del temps. No? Llavors, aquest títol tenia tot el sentit. A mi em va costar pillar-lo, que no vaig arribar a la uni i ho vaig entendre, pues és això. És a dir, aquesta singularitat, que fins i tot era tan extrema que l'Einstein no la va concebre. I això surt de les seves mateixes lleis. Totes aquestes idees de forats negres, etc., bé, ha estat superimportant. Molt bé, per tant, d'aquí és prou

0: tema com perquè la velocitat d'escapament d'un forat negre sigui més gran que la velocitat de la llum. Com a qual cosa, res pot escapar. Per tant, només hi ha una única direcció. És a dir, un cop passes una frontera, tu ja no pots tornar enrere. Val? Llavors, això, aquesta frontera, que quan la passes dius, hòstia, què ha passat aquí? Dius, doncs mira, aquí ja no surts. Val? I aquest és l'horitzó dels esdeveniments, que se'n diu. Això vindria a ser com el que delimita el que és un forat negre i el que no. És a dir, a partir que tu creues aquesta línia d'aquest horitzó, doncs ja no pots tornar. Uh-huh. I fins aquí dius, bueno, no passa res, doncs això és així, relativitat general, n'ha fet, vull dir que no passa res. Clar, però va aparèixer el senyor Hawking i va dir, ostres, aquí resulta que ja he anat fent càlculs i un forat negre és una cosa bastant simplona que emet energia. Uh-huh. Si una cosa emet energia, uh-huh, perquè està lenta, diguéssim, va minvant. Uh-huh. Perquè l'única manera de treure energia d'un lloc on només té massa és treure la seva massa. Uh-huh. Molt bé. Diu, i com treu energia a un forat negre? Doncs pues mira, a través de la radiació de Hawking. Hawking va dir, diu, mira, hi ha una manera d'extreure energia.
1: Com si per exemple, estigués cremant, no?, i traies un fum. El que passa, clar, amb la dificultat que dèiem de que ni la llum pot escapar anant la llum a la màxima velocitat que s'imagina o que es coneix, no?
0: Sí, de fet, això va ser una idea xocant, perquè la idea principal era que, bueno, tot el que passa per allà cau i s'ha acabat.
1: Sí, sí.
0: Més. Però ell es va trobar que no, que els forats negres emeten radiació. És a dir, i aquesta radiació, va dir, d'on surt aquesta radiació? Doncs mira, la treuen de l'espai, val? De l'espai buit, que està molt proper al seu horitzó d'esdeveniment. És a dir, en l'espai, òbviament aquesta idea sembla absurda, val? Perquè dius, hòstia, treure energia del buit sembla absurd, però bueno, a mi m'agrada com ho diu un dels autors dels articles importants, és que diu, bueno, no és el pitjor que s'ha dit de la mecànica quàntica, que sigui absurda, no? Vull dir que... representa que el buit en la teoria quàntica està ple com d'un mar de partícules, per entendre. No? Aquestes partícules són partícules i antipartícules que surten i s'aniquilen elles mateixes en un espai ultra mega curt, de temps. Llavors, bàsicament, tu quan fas el promig no trobes energia, però aquestes partícules van apareixent i van desapareixent.
1: Uh-huh.
0: Què passa? Que just quan aquestes partícules apareixen en l'horitzó de successos o d'esdeveniments, del forat negre, passa una cosa, que si una queda al costat de dins del forat negre i l'altra al costat de fora, la de dins cau a dins i la de fora marxa. I aquesta partícula que marxa, suposem que es crea un electró positró, o sigui, una partícula antipartícula. La partícula s'escapa i l'altra partícula cau a dins. Per tant, què hem generat? Hem generat una partícula que s'escapa, aquesta és la radiació que veiem, que és la radiació de Hawking, que porta energia, molt bé, però aquesta energia d'on l'ha tret? L'única manera de treure aquesta energia és del buit, és a dir, tu has agafat aquesta energia del buit, aquesta era positiva, i l'altra partícula s'ha endut energia negativa, perquè es conserva l'energia, per tant, tu has de tenir que la suma ha de ser zero. Si jo he tret energia i el forat negre s'ha menjat energia negativa, vol dir que el forat negre és el que està donant aquesta energia, és a dir, aquesta energia prové de la seva massa. S'està reduint, mica en mica s'està reduint el forat negre. Clar, si els forats negres s'evaporen, com es pot evaporar, per exemple, l'aigua, el sol,
1: sí,
0: amb un vessal a l'estiu, que és aquesta la idea, apareix un problema.

0: Cal dir, abans de continuar, que els forats negres s'evaporaran quan la temperatura exterior, o sigui, quan la temperatura que hi hagi a l'univers sigui menor que la seva. Això passarà d'aquí molts milions d'anys, gairebé quan l'univers estigués mutant, perquè al moment l'univers està a 2,7 Kelvin, que és la radiació de fons, i encara està prou calent perquè no puguem veure aquesta evaporació dels forats negres. Però és la teoria d'aquesta, és a dir, una teoria que, això passarà.
1: Que també deixa'm dir-te, Xerà, que aquestes teories sempre estan molt bé, de dir, això ja no ho veurem, perquè llavors és com dir, i ja quan s'hagi d'aprovar la meva teoria jo ja no m'ho preocupo, no? Perquè que això seria una opció, però és realment apassionant, perquè clar, és fer uns càlculs que et porten a la imaginació de la fi del temps. És que clar, és que ja només això ja és, ja és increïble.
0: Sí, els forats negres són els objectes, per mi, més fascinants.
1: Sens dubte.
0: Que hi ha. És a dir, són els que, a mesura que vagi parlant, en fi, surten idees que són, anades d'olla. Això, el que va fer Hawking va ser el primer tanteig entre gravetat i quàntica. És a dir, fins que no va arribar el Hawking, el fet de pensar una gravetat quàntica no es tenia al cap.
1: Correcte.
0: De fet, tota la gravetat, podríem dir que és la relativitat general de l'Einstein, que és una teoria clàssica, perquè nosaltres diem clàssica tot allò que no és quàntic. Per tant, és una teoria basada en les idees de sempre de la física, no en les idees, podríem dir, rares, estranyes o contraintuitives, anem a dir contraintuitives millor, de la quàntica.
1: Sí, sí, tot allò que ens has explicat alguns cops de per exemple, de la presència de l'observador com a element, no?, distorsionador, i després del fet de que una partícula amb una relació quàntica, no?, pues que es poden comunicar quasi instantàniament, no?, davant d'una distància infinita, pràcticament, no?, teòricament, no?
0: Sí, sí, és així. Vale, doncs nosaltres ara tenim que se'ns està evaporant el forat negre, és a dir, cau una partícula dins i l'altra se'n va i mica en mica es va evaporant. On va aparèixer el problema? Perquè aquí el Hawking va ser molt provocador en l'època. Hi ha un llibre fantàstic que explica tot això del Leonard Susskind, que es diu La guerra de los agujeros negros, que és tota la batalla que va haver per resoldre aquest problema que vaig plantejar. Anem a veure què passa amb la informació que cau dins d'un forat negre, perquè clar, si tu tires alguna cosa dins d'un forat negre, allò on va? És a dir, si tu tires un llibre, aquell llibre, què ha passat amb ell? Ha desaparegut de l'univers? Ja no existeix? Ja no el podríem tornar a llegir? Ha desaparegut completament? I vaig a fer un petit símil. Si nosaltres cremem un llibre, val? Si tu agafes un llibre i el tires a la foguera, i el crema, podries pensar que tu, tota la informació que hi ha en aquell llibre, l'has destruït. Que aquell llibre ja seria il·legible. Però si tinguéssim una super, no sé, computadora, o digue-li com vulguis, o una super, siguéssim prou avançats com per agafar totes les cendres que queden d'aquell llibre i tota la llum que emet aquell llibre, el ser cremat, i poguéssim rejuntar, tornaríem a tenir la mateixa informació i fins i tot tornar a fer el llibre. Això ho vam parlar una mica quan parlàvem de fenòmens irreversibles. Jo ho explicava amb un got de vi, un got d'aigua que cau, val? I que cau des de la taula a baix. No hi ha cap llei física que impedeixi que un cop estigui tot trencat al terra, aquelles coses s'uneixin i tornin a pujar a dalt de la taula. No existeix cap impediment físic. Òbviament, a nosaltres ens sembla impossible perquè mai ho hem vist, això.
1: Sí, sí.
0: Però hi ha una probabilitat que això passi. És a dir,
1: això, si per exagerar-ho, seria com si diguéssim, clar, si hem vist un vidre que es trenca, no? Diu, massa, és que, clar, quan s'havia fet estava una altíssima temperatura, no? I ara que s'ha trencat, doncs s'ha trencat i no pots ajuntar les peces, a no ser que hi fiques cola o coses d'aquestes, no? Però imaginem que de cop i volta agafés aquella temperatura. Doncs totes les peces podrien tornar a unir-se una mica a lo Terminator 2, no?
0: Sí, sí, és així. És a dir,

0: fins i tot hi hauria una probabilitat no nul·la de que això passés espontàniament, és a dir, sí. Que tots els àtoms, molècules, etc., piquin de tal manera a tots els trossos de vidre en aquell moment precís, exacte, de tal manera que els hi aportin l'energia extreta de l'exterior i tornin a juntar. Això tenia a veure amb l'entropia, que era la quantitat de modes en què un vidre es pot trencar, la quantitat de maneres que hi ha de trencar-se, i la quantitat de maneres que hi ha per fer una única copa. És a dir, lo difícil que és per la quantitat de maneres que té un llibre que té un vidre de trencar-se. Això és la part irreversible, que és una mica el que assenyala la fletxa del temps. Però bueno, no hi entrarem, això. Aquesta és la idea, és a dir, la idea de la informació és que la física té molt clar que tota la informació que ha passat a l'univers s'ha de conservar. És a dir, jo puc rebobinar d'alguna manera i puc tornar a veure tot el que hi havia en l'univers. Aquesta idea és fonamental per la física, tal com l'entenem. I això és una llei inquebrantable, podríem dir. Val? És a dir, la informació no pot desaparèixer en l'univers. Una altra cosa és que sigui molt difícil trobar-la. Perquè ens fem una idea, i perquè bueno, és una aplicada d'aquestes, quan es cou un ou, l'ou es torna a... Bueno, tens un ou cuit, vale? Doncs van haver-hi uns químics que centrifugant un ou cuit i tal el van tornar a desfer.
1: Ostres!
0: Sí, és a dir, s'ha tornat d'un ou cuit. És a dir, bàsicament, quan tu vulls un ou, el que tu fas és les proteïnes s'entrellacen de tal manera que allò queda com un ou. Doncs, fent centrifugacions i mil mandangues, van tornar a recuperar l'ou original. Perquè ens fem a la idea. Aquesta informació que hi havia en l'ou no havia desaparegut. Molt bé. Doncs això passa el mateix amb el tema del llibre. És a dir, si nosaltres creiem el llibre, amb tots els fotons que hi ha, totes les cendres i tal, podria recuperar
1: sí, tot. A més, això, Xedat, jo suposo que la gent, si s'ho està imaginant, pensa, li costa encara més d'imaginar, perquè entendria que s'està cremant, fa molt de vent, totes les partícules se'n van, saps? A les cendres se'n van. Però imagineu que tinguem un experiment que ho hem fet en un lloc molt concèntric, no? Dins d'un, com si estiguéssim fent en un laboratori, no? Doncs seria més fàcil imaginar que tot el que s'està cremant allà, val? És a dir, cendres, calor que ha sortit, energia, doncs tot allò, el quedar dins, no? Doncs no s'escapés. Igual que si fem bullir una cosa dins d'un recipient tancat, doncs podem veure perfectament el vapor que surt, no? Que és l'aigua que s'ha evaporat. Doncs seria una mica això, no, Xedat?
0: Sí, tal qual. És a dir, segurament, amb allò tu podries tornar a refer allò que has cremat. És aquesta idea. Si tu conserves tota l'energia... Molt bé. Quin problema va passar? Quan va aparèixer aquesta idea, la quàntica en els forats negres, és quan es va posar tot cap amunt amb els forats negres, perquè van dir, ostres, per tant, un forat negre, si s'evapora, què passa amb la informació? Desapareix? Perquè, clar, si al final de tot, tu el que tens és que aquestes partícules que se'n van queden evaporades, o sigui, tot el que hi ha dins, tot el que tu has tirat a dins, es devia perdre, i algú va pensar no, perquè la informació deu quedar codificada en la radiació que emet el forat negre, val? Com estem parlant de la llibre. Però aquí ve una cosa interessant, que és on apareix la paradoxa, i vaig a intentar explicar-ho. És el fenomen de l'entrellaçament quàntic, que hem parlat d'ell sobretot quan hem parlat de quàntica i de computació quàntica. Què és l'entrellaçament quàntic? És que dues partícules, a l'hora d'aparèixer, estan unides d'alguna manera. Val? De tal forma que quan tu mesures una i et dona la informació que té, l'altra també queda descrita, per dir d'alguna manera. Sí. Això ho parlàvem amb els dos fills. Vaig a fer un petit símil amb dues monedes. Suposem que tenim dues monedes, és igual, d'euro, del que vulgueu, entrellaçades quànticament, no? Estan entrellaçades. Què vol dir que estiguin entrellaçades? Que quan jo tiro una moneda a l'atzar i tiro l'altra, i les tapo les dues, si jo veig i sempre que tu... anem a suposar que estan entrellaçades de tal manera que sempre que una és cara, l'altra també és cara.
1: Exactament.
0: Quan una es creu, l'altra es creu. Molt bé. O podríem fer al revés, eh? O podríem dir, pues, quan una és cara, l'altra es creu.
1: Ja t'entenc. Sí.
0: Quan tu mesures una de les, i mires una de les monedes i veus que està cara amunt,
1: ja saps quan va l'altra.
0: Sí, quan mesuris l'altra, sí, tu sabràs que estarà cara amunt. Això vol dir entrellaçat. Què passa? Que no hi ha res més entrellaçat, podríem dir un entrellaçament pur, que dues partícules que es formen, partícula i antipartícula en el buit, i que es tornen a ajuntar per desaparèixer. Val? Mm-hmm. Aquestes partícules que es creen a la frontera del forat negre, la que una cau avall i l'altra cau amunt. Per tant, estan molt entrellaçades. Mm-hmm. És a dir, que tota la radiació que surt fora del forat negre té molta, molt entrellaçament amb tot el que hi ha dins, amb totes les que es creen a dins. Val? Mm-hmm. Molt bé. Segueixo perquè el problema... Vienen curves, eh?
1: Ostres, ostres.
0: Sí, sí. No, no, és que això ho havia d'explicar perquè...
1: És meravellós.
0: Sí, aquesta és la paradoxa de la informació, és a dir, dius, molt bé, si resulta que tot està entrellaçat, val, i s'està evaporant, arriba un moment, que aquesta és una altra de les paradoxes que han sortit quan es va parlar d'això, que... tot el que havia caigut a dins ha d'estar entrellaçat amb el que surt fora. Però arriba un moment, a veure si això ho puc explicar bé i s'entén, que la radiació que emet al forat negre és equivalent a totes les partícules i antipartícules que s'han creat i han caigut a dins. Mm-hmm. I el que queda i la resta. És a dir... un forat negre, suposem que és... bueno, una de les formacions del forat negre és el col·lapse d'una estrella massiva, no? Sí. És a dir, arriba a la seva fi, pum, col·lapse, val? Tota aquella massa de l'estrella i tot el que col·lapsa queda allà dins. I a partir de llavors es comença a evaporar. És a dir, en el moment que es comença a evaporar vol dir que hi ha partícules que surten i d'altres que cauen. Mm-hmm. Molt bé, es comença a evaporar i tu dius, vale, les que surten i les que entren i les que estan a dins, com que van per parelles... Val? Es comença a evaporar, però com que van per parelles, arriba un moment que s'evaporen totes aquestes. Mm-hmm. I la resta que hi havia dins, per què es continua evaporant? Mm-hmm. Això és un problemon perquè d'alguna manera tu has de trencar l'entrellaçament. Si tu vols que tota la radiació que surt del forat negre porti la informació que hi ha dins, mm-hmm, l'entrellaçament l'has de trencar. I trencar un entrellaçament és com trencar una molècula. Mm-hmm. Que quan tu trenques una molècula emet energia. Mm-hmm. I aquí va aparèixer la segona paradoxa, que no sé si algú n'haurà sentit a parlar, però bueno, se n'ha sentit a parlar força, que és la del mur de foc. Val? És a dir, quan tu arribes al punt en el que això passa, tu el que tens és que està sortint, com que tu estàs trencant aquest entrellaçament, està sortint energia. I aquesta energia està justament en l'horitzó d'esdeveniments. És a dir, que ja res més pot entrar dins perquè automàticament es vaporitza. Mm. I això va en contra de la idea del que és un forat negre.
1: Yeah.
0: Per tant, ens trobem amb una tolladera. No? Ens trobem amb un problema. És a dir, tenim dues paradoxes. El de la informació o el del firewall que li diuen els americans. Això té a veure...
1: Tindríem, per una banda, el forat negre, i a fora tindríem com una gran bombolla, per entendre'ns, no? que faria de tap, no? Ja? Perquè allò estaria a punt de petar, com si diguéssim, per entendre-ho.
0: Sí, sí, allò està bullint mal. Això té a veure... entraré un pèl, faré una mica així exquisit, no? Té a veure amb una cosa que se'n diu la disminució de l'entropia. És a dir, al final la informació... els físics es compta com entropia. I què passa amb l'entropia? L'entropia, sobretot tots els sistemes quàntics, tenen una cosa que se'n diu la curva de Page. No? Aquesta curva de Page vol dir que, primerament, en els sistemes quàntics, et puja molt l'entropia, però de cop i volta torna a baixar i es torna a zero. Mm-hmm. Vaig a fer un petit cine. Suposem que nosaltres tenim una baralla de cartes. És igual, les que siguin, 52, per exemple, la de pòquer. I tu dius, hosti, quanta entropia... O sigui, quantes cartes... Quines són les cartes que tinc jo a la meva home? Tota la baralla. Bueno, doncs, pues, al començament jo tinc entropia zero. És a dir, jo sé que estan totes les 52 cartes. Mm. Jo puc assegurar que tinc el rei de piques per allà al mig, o que tinc les del que sigui, etcètera. molt bé, però jo ara començo a posar cartes sobre la taula cap per avall, no? Molt bé, quin problema tinc? Que jo quan poso una carta cap per avall començo a tenir entropia. La primera de totes seria una entropia de 52, perquè jo tindria, si deixo una carta allà a sobre, jo tinc 52 possibilitats de saber sí. què és el que em queda a la mà.
1: Sí, sí.
0: I fico dues, la cosa es comença a complicar, perquè què tinc jo allà i què tinc a la mà? He de començar a fer les possibilitats, les combinacions.
1: Sí, sí, és combinatòria.
0: La màxima entropia que jo tindré, és a dir, la màxima desinformació, serà quan jo tingui 26 cartes a la mà i 26 posades a la taula. Perquè tindré la màxima combinatòria possible. Però a partir d'allò, posar 27 cartes, 28, 29, etcètera, ja començaria a tenir menys, sí, més informació del que em queda a la mà.
1: S'explica perfectament, així, s'entén absolutament, sí, sí.
0: I al final, quan em quedi una carta a la mà, jo tinc molta informació.
1: Sí.
0: Perquè el que sí que sé és que no tinc la majoria de les combinacions possibles. Vale? Només, per saber el que tinc a la mà, només em queden 52 possibilitats.
1: Sí, sí.
0: No milions de possibilitats. El que em queda a la mà són 52, que són molt poques, és a dir, la puc encertar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquí, l'entropia és de 52. I per últim, serà quan jo posi l'última carta sobre la taula,
1: clar,
0: cap per avall, i tornaré a tenir tota la informació, perquè la informació que hi ha a la taula torna a ser la mateixa al començament.
1: Fantàsticament, vale? Explicat, que bo.
0: Sí. Aquesta és la corba de peix, és a dir, augmenta molt l'entropia fins que arriba un punt, que és el punt aquest de les 26 cartes que tenim, i torna a baixar fins que torna a ser zero. Vale? La idea que està a la corba de peix, això es fa servir molt amb els forats negres, però ho dic per si algú mai ho llegeix, que sàpiga una mica bé. El tema és que la corba de peix en els forats negres passa quan, el que acabo d'explicar abans, quan totes les partícules que s'estan emetent i s'han evaporat són les mateixes de les que havia i s'han fet a dins del forat, quan ja la massa que queda no són de partícules fetes virtualment, aquí hem arribat al punt aquell de dir, ostres, i ara què passa? Perquè ja hem acabat el temps de peix. I resulta que no ens ha baixat l'entropia a zero. Al contrari, jo continuo tenint molta entropia dins del forat negre. Per què? Perquè no he pogut trencar l'entrellaçament. I si el trenco? Perquè aquesta corba de peix sigui zero, peix és el nom de l'autor que ho va fer, si jo arribo perquè la corba de peix, aquesta entropia, sigui zero, resulta que he hagut de trencar tot l'entrellaçament, cosa que està mega prohibida, perquè si no el que acabo tenint és un fotiment d'energia i deixo de tenir un forat negre. Tinc una altra cosa. És a dir, tinc la barrera de foc. Això va ser una de les paradoxes que es van trobar, això va ser el 2013, un dels autors, van ser quatre autors, va? Es van trobar amb aquest problema i clar, això ha rebentat el cap de tothom, perquè, clar, estem, per dir-ho d'alguna manera, s'està intuint nova física.
1: Sí.
0: O s'està intuint física en la que, d'alguna manera, haurem de renunciar a coses o apareixeran coses. Molt bé. Com es resol aquesta paradoxa? Val? De forma molt al·lucinant. Resulta que ho vam fer, ja et dic, durant la pandèmia.
1: Sí, clar, tenien temps. I, sí, sí.
0: Tenien temps, suposo que estaven avorrits. Al final, el que expliquen aquests autors és que, d'alguna manera, dit per ells, ja, diu, les paradoxes de la informació del mur de foc bàsicament sortien perquè els intents de fer unir la mecànica quàntica i la física dels forats negres, que bàsicament és relativitat general, eren com massa tímids, val? Era una cosa que no acabava de ficar-hi xitxa de debò. Quina és la xitxa de debò que han ficat, no? Doncs mira, la xitxa de debò és pensar en una cosa que en Richard Feynman, el gran físic, ja va fer i que tots estem molt acostumats. El senyor Feynman va considerar, o sigui, entenia el món quàntic com tots els camins possibles que podia portar una partícula des d'un lloc fins a l'altre. És a dir, quan tu penses en que un electró va d'un punt a un altre, com explicava, per exemple, l'experiment de la doble escletxa, etc.

0: final una, ell acabava dient, diu, no, no, és que són a l'electró va per tots els camins possibles. De fet, gràcies a aquesta idea, és la idea que tenim dels multiversos. De fet, va sortir d'aquí. És a dir, que la integral de camí que tu fas servir, és a dir, la trajectòria que segueix l'electró, una manera de pensar en quàntica és que fa servir totes les trajectòries i que quan tu col·lapses la funció d'ona, hi ha una probabilitat de que surti una d'elles. Però que si tu no mesures, l'electró o la partícula que sigui, les està fent totes. I si les està fent totes, és que és possible. Molt bé. Doncs aquesta gent que ha pensat, diu, mira, nosaltres tenim un problema d'entrellaçament. És a dir, tenim un fotiment de coses entrellaçades a dins del forat negre que ens les han de treure de sobre. Molt bé. I com ens les traiem de sobre? Diu, una opció ells van pensar a l'hora de fer càlculs, perquè això ho van calcular. Val. I de fet, ho han calculat, els han sortit els números i una mica estan espantats. I que no s'espanti ningú, perquè els mateixos autors, vull dir, ara llegiré la frase final que fan servir, estan espantats del que han trobat. Però bueno, sí. Ells què van pensar? O sigui, és que el problema que tenim és que nosaltres tenim tota informació que hauria de sortir del forat negre per recuperar-la, perquè no podem tenir informació, i que està en forma d'entrellaçament. I com ho faríem? I han pensat, diu, hosti, què passaria, per exemple, si una de les opcions, per exemple, anés, diu, si comencem i acabem fent la trajectòria d'una d'aquestes partícules en dos forats negres, ordinaris. És a dir, jo m'agafo dos forats negres i dic, mira, jo penso que aquesta pot anar d'aquí a aquí, a veure què passa. Molt bé. Però resulta que hi ha una probabilitat no nul·la, val? De que es creï un forat de cuc, val? Dins dels seus interiors, dels interiors d'aquests forats. Molt bé, hi ha una probabilitat no nul·la. Però bàsicament és despreciable, no? Però quan intentes calcular aquesta integral en presència de la radiació de Hawking, val? En dos forats negres, diu, es troba que la gran quantitat d'aquest entrellaçament que té la radiació i els seus interiors, val? És molt més probable, degut a aquesta radiació, que hi hagin aquests forats de cuc. I això els va canviar el paradigma. Perquè dius, hosti, que potser sí que hi ha un forat de cuc allí entre dos forats negres. Perquè no és gens despreciable ja la probabilitat. I si això passa, la següent cosa que ja rebenta una mica tot i explota el cap i tal, diu, ostres, i si resulta que tot el que hi ha un forat negre de cop i volta pot sortir perquè té probabilitat de nul·la i desplaçar-se fins a l'altre forat negre i viceversa, val? Això que es desplaça dins dels forats negres se'n diuen illes, val? El concepte d'illa, i se'n diu illes més enllà de l'horitzó. Doncs es van trobar que aquestes illes, que són el conjunt aquest, val? Que es crea quan tu fas la regió aquesta que poden intercanviar dos forats negres, aquesta cosa que es diu illa, de cop i volta és com si tu agafessis i tot el que hi ha dins d'aquest forat negre és com si estigués fora amb la radiació. Per tant, l'entrellaçament es trenca automàticament. Val? I és aquest intercanvi justament el que ells necessitaven, com ho explica molt bé. Diu, si ens entrem en un dels forats negres, doncs resulta que a l'intercanviar la illa aquesta s'emporta totes les partícules entrellaçades de la radiació de Hawking, que és el que ens interessa, val? I els hi han sortit els números.
1: O sigui, solucionem un problema creant un altre d'encara més espectacular, no?
0: Bueno, però resulta que aquest problema, que han solucionat, perquè clar, ara el tema dels forats de cuc, que fins ara, fins i tot jo al meu llibre de cosmologia, pensava que era com una mena de, tot i que sortien els números i que ho pots fer, és una cosa més de ciència-ficció que no pas cap altra cosa.
1: Sí, sí.
0: Pues, ostres, ara resulta que en un dels treballs més punters que hi ha a dia d'avui en gravetat, si podríem dir gravetat quàntica, és el més semblant, o el camí més semblant que estem tenint de la gravetat quàntica, diu, és que el que ens ensenyen aquests forats negres és que els forats de cucs eren l'ingredient que faltava per estimar això de l'aleatorietat de Hawking, no? O sigui, el tema de la radiació. I que la gravetat, d'alguna manera, és com que es pot ajustar a la mecànica quàntica. És a dir, que tu pots agafar i dius, hòstia, doncs ja que tinc quàntica pel mig, jo, que sóc un forat negre, ho faré servir a través d'un forat de cuc. Diu, clar, això ja és literal, del mateix autor,

0: que jo us l'aconsello que us fiqueu algun vídeo de YouTube, perquè és genial. Aquest home es diu Ahmed Al-Mahiri, que aquest és físic de la Universitat de Nova York a Abu Dhabi. Diu, a través d'aquests forats de cub, la gravetat aprofita el poder de l'entrellaçament per generar la no localitat. La no localitat és això que parlàvem, el fet que estigui en un lloc i l'altre. I això ens resulta tan desconcertant com l'entrellaçament ho va fer per l'Einstein. Això ho explica perquè, si us en recordeu, quan vam parlar de l'entrellaçament quàntic, perquè un dels recordeu-vos quan vam parlar del Premi Nobel que es va donar al tema
1: Sí.
0: de la desigualtat de Bell i l'entrellaçament quàntic, els mateixos autors, el Robert Podolsky i l'Einstein, que ho van formular per dir que la quàntica era absurda, era tan absurd que no eren capaços d'entendre que allò veritablement ells ja havien teoritzat sobre una cosa que seria fonamental a la mecànica quàntica. Doncs aquest home explica una mica el mateix. Diu, o sigui, hem trobat una cosa que és tan desconcertant per nosaltres com ho va ser llavors per ells, no? O sigui, que s'estan trobant aquest punt. És a dir, que la manera de resoldre la paradoxa de la informació estan sent a través de forats de cub. O sigui, que si això no deixa anar... Si no deixa volar la imaginació, no sé què més ho pot fer,
1: És
0: vull dir, perquè això supera
1: espectacular. És
0: no supera
1: espectacular.
0: qualsevol ciència ficció, que ja hagi vist
1: Clar,
0: fins
1: el
0: ara,
1: que
0: vull
1: passa
0: dir.
1: és que, clar, la ciència-ficció sempre ens ha il·luminat, no? Que si ja no era a dins d'un mateix univers, no? Que diguem-ne que podíem entrar per un forat i anar per un altre fent un, sobretot un atajo, per entendre'ns, no? Era
0: Sí,
1: la idea, la idea
0: aquesta és la idea.
1: principal, eh? Tipus Stargate i totes aquestes, no?
0: Sí.
1: Clar, aquí el que podríem arribar a imaginar és que potser ens haurien acostat el camí cap a un portal, com si diguéssim, que et portés possiblement a una altra dimensió, a un altre món paral·lel, no? El que passa és que, clar, una cosa és que això ja es comenci a veure i l'altra és que, clar, estem parlant a nivell de partícules. La matèria, la massa, ja seria una altra cosa, no?
0: Al final, quan parles de matèria i energia, tot això són idees teòriques que són molt punteres per resoldre. Òbviament, ells ho especifiquen molt bé. Bàsicament, la cosmologia actual es fa com diria, amb experiments mentals, que això els va posar en moda l'Einstein, i són els ideals. Així és com s'està avançant molt en cosmologia, i sobretot en forats negres. És que res que no podem anar a cap i tirar-nos i veure què
1: Correcte,
0: passa. I tot per arribar a un ja et costaria. Ja, no és allò, perquè segur que hi hauria gent que et tiraria, ja t'ho dic.
1: Sí, hi ha gent per tot, sempre, o sigui que
0: No, jo ho tinc claríssim. Vull dir que, qui vol anar... Jo em tiro un forat negre.
1: Sí, home,
0: Llavors també
1: si hi ha
0: forat.
1: puenting, si hi ha d'això, hi ha forat negring, segur,
0: Sí,
1: segur.
0: home, i tant. Clar, però la idea, aquesta idea és molt interessant perquè estem arribant a... És a dir, ens trobarem sorpreses quan vulguem quantificar l'espai-temps. És a dir, la gravetat, el fet de tenir una gravetat quàntica, això ens portarà moltes sorpreses. Perquè ens trobarem amb coses d'aquest estil. És a dir, coses que ni entendrem. Perquè, clar, fins ara la quàntica entra dins del regne, no? Del realm, com diuen els anglesos, de lo petit. I diguéssim que tampoc ens afecta. No tens cap trauma
1: Ja t'entenc.
0: de que una lectura es comporti així. Val? Tot i que és traumàtic, entre cometes, és a dir, si més no desconcertant, però bueno, la gent no... Però en canvi, quan això afecta a coses grosses, dius, ostres, de què estem parlant? De forats de cub? De coses d'aquest estil? Doncs sí, és a dir, estem parlant d'això. Hi ha un problemón a la física, que és un superproblemón, de fet, això porto com... Bueno, això, diguéssim, és molt recent, no?, aquests estudis, però jo recordo que vaig llegir tot el problema de la paradoxa de la informació ja fa molt de temps, i és desconcertant, perquè és d'aquelles coses que no, a priori, no té solució. De fet, jo un dia ho vaig comentar fa temps aquí al programa i em vaig trobar amb un amic meu amb un sopar que vam fer de física de no sé quants anys, que no ens veiem, que aquest home pues, ja treballa com a catedràtica de física teòrica i ell em va explicar això, diu, l'Oriol, diu, mira, i al final el problema que tenim amb

0: amb la paradoxa de la informació, diu, és que Einstein es va avançar i es va equivocar i va fer una teoria no quàntica. Mm. Si tinguéssim una teoria quàntica directament, no hi hauria aquest problema. Efectivament, si sabéssim com funciona la gravetat quànticament, aquest problema no hi seria. Però clar, estem començant a donar els primers passos per fer això. I aquests primers passos pues, passen per aquí. Val? Hi ha un de més profund, que ja el portaré un altre, un altre dia, que és més profund, i és que l'espai-temps, ara ja es comença a tenir bastant clar teòricament, no és, diguéssim que hi ha una realitat per sota d'això, que és capaç de crear l'espai i el temps quànticament. Aquí lo dejo. Sí, sí. Ahí,
1: ara ens has deixat, però com... com, clar, això és un cliffhanger que es diu, eh? Això és, jo ja venia tot loco i ara de cop i volta diu, però un any més. Ostres.
0: Sí. També
1: jo perdona, Xedat, però això de això, aquest punt de dir, bueno, és que es podria generar o modificar, ja crear ja és molt bèstia, no? Però vull dir, modificar, alterar l'espai-temps una mica això condicionalment, és a dir, modificar-lo, anem a dir a consciència, encara et fa creure més en la possibilitat de que tot sigui una simulació creada artificialment, no?
0: Jo per ahí, avui això no volia encetar.
1: Però m'ho compres, eh?
0: Però no, això ho tinc clar. És a dir, de fet, amb el meu fill petit, ja parlem amb aquests termes. És a dir, hosti, i els que ho van programar, com deia...
1: Ja el doneu per fet, no? Està molt bé, m'encanta.
0: Sí, sí. Mira, bueno, és un tio que a més, clar, no és petit ja, vull dir, farà 15 anys ja, no? Però, bueno, parlant d'aquestes coses, vam tenir una discussió de fa poc del que era el forat negre, on ella, jo li vaig explicar això, no?, de la radiació de Hawking, de que una partícula caia i l'altra sortia, i ell, molt acuradament, em deia, ja, però si una cosa cau i té massa, llavors el forat negre no s'evapora, està creixent, ja, però clar, com li expliques que hi ha energia negativa, que hi ha temes quàntics, etcètera, és a dir, això ja ho raonem en profunditat, de tant en tant, vull dir, la majoria de coses mirem sèries i no...
1: Sí, no, però té molt de sentit el que deien, el sentit de que si es va acumulant coses, no? És a dir, si es va acumulant, ha d'acabar creixent, perquè ni que sigui allò que s'han quedat cendres, no? Bueno, però cendres a cendres, al final allò acabaria aniria creixent, no?, com a tal. És una conclusió lògica.
0: És una conclusió lògica, però clar, el problema és que tu has demanat prestat energia. Quan tu demanes prestat energia a l'espai i temps, diguéssim que l'has de pagar. És com un préstec bancari. És a dir, tu vas al banc i surts amb 100.000 euros, molt bé, o 10.000, m'és igual. Surts amb 10.000.
1: És a dir, a la física, el ja ho trobarem, no, ho troben. O sigui, saps allò de, ja ho trobarem, això, ja ho trobarem. No, ho troben, ho troben.
0: Perquè la moneda de l'univers, la moneda d'aquest nostre univers, és l'energia.
1: És l'energia.
0: Sí. Llavors, tu tant pagues, sí, bàsicament ens han de quedar zero. Si tu pagues tant, has hagut de produir tant. Llavors, si tu pagues l'energia que radia el forat negre, és a dir, si allò està en temperatura i està radiant, d'on surt aquesta energia? L'única manera de que surti energia és de dins del forat negre. I quan una cosa perd energia, perd massa. Aquesta és la idea de la radiació. El problema que ens trobem és aquesta pèrdua de massa, perquè fins que no s'evaporaven, tothom vivia tranquil. Tu pots tirar el que sigui, és com un pou, tu vas tirant allà fora, i segur que si et piques dins del pou ja les trobaràs. El problema va ser quan el Hawking va trobar això, que s'evaporava i deia, ostres, vale, se m'està evaporant. Però on va aquesta informació? Perquè clar, si desapareix i fa plop, al final, tot el que ha caigut a dins ha desaparegut. I tot se'ns esmorona. Tot se'ns esmorona.
1: Però bueno, és el mateix, Xedat, que si compràvem la idea de que això és un pou on va caient coses, perquè per un altre lloc havia de sortir. I llavors és quan s'entenia encara més aquesta comunicació entre dos punts, no? Que hi hagués un agujero blanco, que en deien, oi?
0: Sí, però fins que no s'evaporava no hi havia cap trauma, perquè tu deies... Això deu estar allà. Que tu també pots, és el que dèiem ara, tu pots fer amb un llibre, pots tirar coses, etc. I no et preocupa perquè dius, bueno, la informació deu estar en algun

Yo, y si tengáis una supercomputadora o si hiciésemos una supercivilització, segur que trobaríem la manera de rescatar-la, no? Però bueno, el problema és quan algo desapareix, quan deixa d'existir. Dius, no,

0: cop i volta es comenci a minvar la Guardiola i un cop digui plop.
1: Sí.
0: On ha anat això?
1: I llavors la pregunta és qui ha sigut, no? Però bueno.
0: Exacte. Doncs la idea de la perda de la informació és aquesta. I això és transcendent, com hem explicat. És a dir, les idees que han sortit, perquè per poder explicar això, la reacció de Hawking, doncs, hi havia el tema de l'entrellaçament, de com es formaven les partícules antipartícules, però si tu trenques aquest entrellaçament, que és el que s'intentava fer per poder extreure tota la informació de dins del forat negre amb la radiació, tu acabaves tenint el que he explicat del firewall, no? O sigui, del mur de foc.
1: Sí, sí, sí.
0: Que clar, que el mur de foc era una altra paradoxa. Dius, no, això no pot existir, perquè es deixa de tenir sentit l'espai, el temps, és a dir, tot moriria allà i no, i ningú podria caure dins d'un forat negre.
1: Clar, clar, clar.
0: La solució que hem trobat és aquesta, és a dir, que tot el que et queda dins del forat negre, per poder, tota l'entropia que et sobra, diguéssim, perquè tu vols trencar l'entrellaçament, tota aquesta matèria entrellaçada, o energia entrellaçada, digue-li com vulguis, si tu la descanvies amb un altre forat negre a través d'un forat de Cook per temes quàntics, és a dir, perquè el camí s'ha format i la probabilitat no és nul·la, és a dir, que és relativament alta, com surten a les matemàtiques, resulta que tu resols aquest tema, va? I ja l'energia no et dona així. Va? Torno a dir, això és desconcertant. Eh?
1: És al·lucinant.
0: I per aquí van les teories físiques actuals.
1: Doncs, Xavier, avui ens has deixat commocionats, però bé, sort que venim, mira, sort que venim de 3 dies de festa que hem fet pont el dilluns, perquè la festa de Barcelona hem deixat gravat, perquè si no, jo ho exploto, però venia amb les piles carregades, amb l'entropia a tope, i bueno, ara estic emocionat, amb ganes de saber més, amb ganes de llegir més, i amb ganes de quina sort que tenim, el que sempre diem, que és quasi el títol de la secció. Perquè de veritat, Xerat, que la secció la podríem dir directament quina sort que ens ha tocat viure en aquest moment, però a més amb l'afegit de tenir el Xerat Caïts a la Ferra al nostre costat per anar-ho explicant, perquè si no, Xerat és com allò de esto lo entendería hasta un niño de 6 años, tráigame un niño de 6 años, no? Doncs aquí tenim molta sort de que passin coses constantment, avenços, tecnologia, el big data, la intel·ligència artificial, però amb un Xerat al costat i amb els seus llibres. Editorial Joventut, i vamos, els heu de buscar, els llibres del Xerat, perquè són una autèntica meravella, i més ara que ens permeten saber com seran les ciutats de Mart. Xerat, moltíssimes gràcies i t'esperem ben aviat.
2: Moltes gràcies a tu, i sí, bueno, estarem per aquí estressats perquè no deixa d'estar al dia amb això, vull dir, estar al dia amb ciència és pitjor que estar-ho o qualsevol altra cosa, perquè la cosa va tan ràpida que he vist que han estat ansietats, però bueno, molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Xerat, i fins la propera.
2: Adéu.

0: una de les màximes atraccions en el recinte, que estava a la muntanya, era un tren en miniatura, però, o sigui, a escala, però que s'hi pujava la gent, que donava la volta a tot el recinte, més de 2 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aleshores va ser una de les grans atraccions, i la gent pujava allà, valia una pesseta i mig pujar-hi, tenia una estació central i 2 abaixadors més, és a dir que, en realitat, eren 3 trams, que si només feies un tram, costava mitja pesseta, 50 cèntims. Els nens, sí, els nens pagaven una pesseta per fer tot el recorregut. Bueno, i això més o menys, actualment, no ha quedat pràcticament res, salvo alguns camins on s'intueix que era per on passava el tren, que han quedat alguna vegada fossilitzats, i, però, si anem al camí de la Foixarda, molt a prop de la Hípica, trobarem, entre el mig de vegetació, que surt com una mena de bloc fet amb pedres. I això és un poc que queda del trenet, ho deien el trenet. Això és l'antiga base d'un pont que creuava per sobre el camí de la Foixarda i que, si ens fixem una mica més i mirem una mica més amunt, també entre la vegetació trobarem una mena... Trobarem, bueno, segur, era l'entrada o sortida, segons es miri, d'un túnel que està tapiat, pel qual el trenet sortia per allà, travessava el pont i el camí de la Foixarda i seguia donant voltes. I donaven voltes a tot el recinte. Com deia, sí, sí, va ser molt... Va ser una de les grans atraccions. Això i les escales mecàniques. Bueno, no t'ho perdis, però bueno. La qüestió és que hi havia 3 màquines, locomotores, que no sé com es diu en català, que es deien, aquí les vam batejar Montserrat, Núria i Barcelona, que es tornaven, o feien diversos serveis, en el seu recorregut per tota l'exposició. Les van fer una empresa alemanya de Leipzig, i després, bueno, també va participar una altra empresa de Múnic, i, de fet, les van llogar. L'exposició les va llogar i les van tenir en funcionament mentre va durar l'exposició. Quan es va acabar l'exposició, es va desmuntar, hi va haver-hi una empresa que va comprar la flota, que eren bàsicament les 3 locomotores, i tal. I ara faig una pregunta.
1: Bueno,
0: què em donaries si et tornés a pujar en aquests trens?
1: Ai, doncs em faria molta gràcia. No sé, una passeta i mitja, que és el que costava.
0: Bueno, et costaria una mica més. Pues, ja s'estan traient els bitllets per Leipzig i per Dresden.
1: Estan allà?
0: Estan allà, 2 de les locomotores van sobreviure, van anar arreglant, i després de la Segona Guerra Mundial, des d'aleshores, doncs a Leipzig i a Dresde, en els 2 parcs centrals, hi ha un trenet, com el de l'exposició del 29, que fa una volta pel parc. I les 2 locomotores són 2 de les que van prestar servei a Barcelona.
1: Una llàstima que no es mantingués, no?, perquè és una atracció. Entenc que només es va mantenir per l'exposició. I tota la parafernàlia de fer les vies i tot, o sigui,
0: sí, bueno,
1: és una feinada,
0: no,
1: vull dir...
0: Jo recordo, papa, tu ets molt jove...
1: Tu et vas pujar?
0: Que, no, que l'exposició del 29, sí, malgrat el que va significar de transformació de Barcelona, va ser un gran fracàs econòmic. Sobretot perquè, bueno, va coincidir amb el crac del 29,
1: clar,
0: i va coincidir amb la dictadura de Primo de Rivera i amb altres qüestions que van fer que no vingués prou...
1: No va lluir com espais, havia d'haver...
0: No va lluir com havia d'haver lluit, salvo el tren, les escales mecàniques...
1: Perquè mira que van fer coses xules, que n'hem parlat aquí.
0: Per tant, no estaven per mantenir coses aquestes.
1: Doncs una llàstima, perquè un viatget per allà per Montjuïc amb el trenet,
0: bueno,
1: hagués estat...
0: Pots anar aquí al parc de Goreneta, que tens un tren bastant més petit, però ja, aquí pots pujar.
1: Però... Jo volia per Montjuïc, tu.
0: Oh, no, bueno, pot ser.
1: Anirem al... On m'has dit? Que...
0: A Dresde o a Leipzig.
1: Doncs mira, anirem cap allà, em portaràs tu. Doncs ja sabeu que aquestes i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una molt bona setmana.
0: Igualment.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: El teatre és una meravella, però si a més, quan hi vas, et trobes amb una història amb la que t'identifiques i que et fa riure i reflexionar, pars iguals, la màgia està servint.

0: Aquí tenim el cas de... Nena! Una obra escrita i interpretada per Angie Savall i Maite Buenafuente, que posa en valor el paper de les mares, però sobretot de les filles, que cuiden aquestes mares quan arriba la bellesa i, en definitiva, de totes les cuidadores d'aquest món.
1: Angie, Maite, què tal? Molt bon dia, benvingudes. Hola,
2: gràcies.
0: Vull dir, parlo de dia. Nena.
1: Sí, com ho dieu vosaltres?
2: No, sí, ho heu dit molt bé. Nena!
3: Nena!
1: Això sona, eh?
2: Sí, sí, sí. No, no t'ho diuen, és el crit d'ella.
4: Sí, perquè no tenim, ja no tenim
1: no,
4: nom. Arriba un moment que no, som les nenes. El nom ja s'ha oblidat o no sé.
1: Totalment, bueno, totalment.
0: No hi ha nens, gairebé.
1: No, aquesta, no, ja en parlarem d'això.
4: Aquesta és una altra.
1: Sí. Hem resumit molt breument el que podrem veure a Nena, sí, però explica-nos-ho vosaltres.
2: Vinga, va.
4: Comença.
2: Mira, Nena és la història de dues actrius, com nosaltres, que som, de fet, nosaltres, està escrit, la vam escriure en base a les nostres experiències, sí, que treballem i que, bueno, doncs la professió aquesta el que et comporta és que moltes vegades has de marxar, deixar la mare que estem cuidant, que és gran, sí, que sí, no pots fer res perquè, clar, amb qui la deixes, no sé què, a vegades tens algú que t'ajuda, no sempre, i ens vam conèixer l'Àngel i jo, ella ara ho acaba d'explicar, sí, ens vam conèixer i vam connectar molt bé amb aquest problema, amb aquesta situació en comú que teníem,
4: sí, perquè,
2: no?
4: Perquè ens vam conèixer amb una sèrie de televisió, amb la Eva Longoria i la Carmen Maura, Tierra de Mujeres.
1: Sí, en vam parlar en aquest programa.
4: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, del llibre de la Sandra, sí, Berneda i tal. Sí. Doncs ens vam conèixer allà, vam estar 3 mesos compartint, lògicament, i a l'hora de menjar, doncs, ella trucava algú, que jo no sabia qui era, i era el seu marit, escolta'm, com està la mama, i no sé què, no sé quantos, ja li has donat això? I jo trucava i deia a la meva germana, Maite, com ha passat la nit, no sé què. Dic que estàs cuidant amb una mare. Ah, diu, sí, sí, jo també. I escolta'm, la mama, tu no saps el que m'ha fet avui, no sé què. I llavors, com que som les dues, que tenim aquest gens d'humor, no? Sí. Perquè el meu pare era molt, molt d'humor i el seu pare, sí, i el seu germà, clar, imagina't. Doncs aleshores vam dir, això ho tenim que passar.
1: O sigui, jo això ja s'explica.
4: Clar, jo ja tenia escrits una espècie de monòlegs i tal, però jo estava d'anar amb els monòlegs per tot arreu sola, amb la maleteta, per tots els pueblos d'Espanya, estava una mica cansada i volia trobar amb algú. I després de quasi un any, que ja estava estrenada la sèrie i tal, ens vam posar en contacte i dic, ostres, dic, jo tinc això, dic, per què no escrivim a quatre mans?
2: Que tampoc és fàcil, eh? Sí,
1: no,
2: sí,
1: no, clar. És
2: que però molt bé, molt bé. Ha sigut una experiència molt xula i...
4: Xula,
2: molt
4: sí, sí, sí, sí, sí.
0: La veritat és que perquè es trobin dues persones amb aquesta història en comú, costa molt a vegades que puguin casar, més a més, les dues històries. Perquè tenen punts en comú. Quins són aquests punts en comú?
2: Les mares tenen en comú la dependència que tenen de nosaltres i del món en general, perquè són dones, doncs, que una... Bueno, no volem desvetllar tampoc tot, no? Però, bueno, que tenen molta dependència, però, bueno, cada mare és diferent, cada una té el seu món, i això també fa molt bonic perquè és una comèdia, hem de dir que és una comèdia amb punts emotius, però riuràs des del principi al final. I en comú tenen això, no? Bueno, que tenen moltes famílies avui dia.
4: Doncs, I les filles tenen en comú clar. Que les mares són potents, que també estan molt bé del cap.
2: Molt.
4: I aleshores, doncs, pues, segueixen sent absorbents, bueno, mares d'aquestes que han sigut unes mares superpoderoses en el sentit de que han passat per una espècie d'història a la seva vida, no? Que han tingut una guerra quan eren petites, bueno, una sèrie de coses que les valorem moltíssim, però que, saps, vull dir, al final tenen la mateixa capacitat són que ens ofeguen.
2: Heu un de polleguera i hi ha moments que et fan dir coses que no penses, no? Sí. Però que les dius perquè som humans i tenim sentiments de vegades contradictoris.
0: No ens hem de jutjar per dir
2: aquestes coses. No.
4: Això... Ha sigut terapèutic.
2: Molt terapèutic.
4: Fixa't que jo... A veure, bueno, ho vam parlar al principi.
2: Sí, sí.
4: Dic, bueno, potser la meva mare ja tenia 98 anys i dic tenia perquè mentre estàvem assajant ja per a l'estrena se'n va anar d'aquest món.
2: Sí.
4: I aleshores... ja ho havíem parlat abans de començar.
2: Començar dic, a escriure.
4: Potser mentre estem fent això...
2: Clar, perquè són grans.
1: No, clar,
2: però seguirem.
1: De vida.
2: Oh. Ho vam dir.
4: I aleshores, doncs... Bueno, se'n va anar la meva, no? I pensa que ha estat superterapèutic abans ja d'anar-se'n, perquè vulguis que no, posar-nos en la pell de la nostra de les nostres mares ens ha fet entendre molt millor a les nostres mares. Sí. Perquè, clar, una cosa és veure-la i patir-la perquè ja està bé i com és i tot.

0: tota la història, una altra vegada, i una altra cosa és posar-nos a dintre de la pell d'elles, que pobretes han sigut unes dones que han passat una guerra, que ja estan de volta de moltes coses i tal, però que no es poden valer per si mateixes. I elles, amb lo poderoses que havien sigut, trobar-se en aquest sentit també, sempre des de l'humor, però...
1: Clar, perquè fem d'elles, vull dir, nosaltres fem tres personatges.
2: De mare i de
1: fill. De mare, jo faig de la meva mare, faig d'ella quan ella fa de sa mare, i faig de mi quan faig de mi, i ella igual.
0: Jo també faig de la meva mare, d'ella i de mi, o sigui que sí, és molt enriquidora.
1: Fa entrar i sortir molt, saps?
2: Mirada totalment femenina, perquè esteu parlant de mares, no de pares, que també podríem parlar-ne, eh?
0: Sí, a més és que parlem que també això, aquesta obra... és un fruit de nosaltres, clar, o sigui, amb les nostres experiències, però realment de tot n'hi ha. Hi ha homes que cuiden a les seves mares, pocs.
2: Sí, no són pocs.
0: Perquè si hi ha... No, perquè és així, perquè quan hi ha una família que hi ha diverses dones, la que menys problemàtica té sempre se la carrega la dona, encara que el nen no tingui problemàtiques.
1: El nen,
2: però... Sí, però el nen és el millor després, a vegades.
0: Sí.
1: Bueno, si no. Veniu a veure l'obra...
0: Per les mares sempre és millor el que no el cuida.
2: Sí, clar. Sí. Bueno, sí, perquè existeixen aquestes picabaralles petites, no?, del dia a dia, i que és
0: exacte,
2: normal.
0: Exacte, sí, no, però el que no el cuida és... Ai, quines ganes de veure, que, saps? És com, i l'altre és com... Ai, filla, és que tot és així.
1: Però bueno, això també fa riure des de fora, et fa pensar des de dintre, i al final conforma el que són les cures, perquè ningú s'escapa d'aquesta situació.
0: Totalment. I a més, el públic que ve a veure'n moltes vegades és que estan... tan màgic quan et venen i et diuen: ai, mira, ara me'n vaig corrents a cuidar la mama. Diu, però és que me'n vaig amb unes ganes de cuidar-la. I això és superant.
2: Que important és l'humor, sobretot en aquests casos, sí. Perquè són dones, normalment, que poca broma, perquè no només han de cuidar la mare, han de cuidar els fills, el marit, la feina...
1: La generació...
2: És una càrrega importantíssima, i que l'humor el necessiten.
1: Clar, és aquesta generació sandwich, no?, que en diuen ara, que tenim, estem al mig, no? Clar, no podem fer de dones, ni de àvies, ni de res.
2: I ho hem de fer tot.
0: Ho hem de fer tot i ben fet.
2: Exacte, home, i tant. I a sobre està perfecte i estupenda.
0: Exacte, sí. És que és una cosa, sí. No, i és molt, molt gratificant quan la gent del públic, no?, diu: ai, m'ho he passat molt bé, diu, però és que a més ho heu clavat, diu, perquè això, ma mare, això ho ha fet, això ho també. La meva mare em reclama això. O sigui, és bueno, clar, potser perquè és una experiència real, no? Nosaltres l'hem passat, vull dir que no és una cosa que ens hem inventat.
1: No, ni molt menys. A l'hora de buscar temes, no?, o pals que en diem, dèiem, què diem? Perquè hi ha temes que hi han buscat els més universals, però n'hi han molts, no? Que passa que, clar, no podíem tocar-los tots, si no era una obra ja...
0: Sí, no, és que a vegades estem... que la seva mare encara...
3: Deu fer una segona part.
0: Sí, diem... Sí, tenim... I hem tret algun i n'hem posat un altre, també.
1: Sí, hem anat canviant algun.
0: Perquè diu, és que, clar, és que cada vegada... Saps el que m'ha fet avui ma mare?
1: Ens va agradar molt i el vam posar, llavors.
0: Sí, i aleshores diu, és que tenim que fer una segona part, perquè, escolta, tenim tants temes entre que els que vam deixar ja a part, perquè dius, bueno, tens que seleccionar, i els que van sortint, no? Tenim per rato.
1: Sí,
3: noia, sí. Qui pensi que aquesta és una obra per dones o en femení, no? Però jo crec que és molt interessant que hi vagin els homes a veure-la.
1: Sí, venen, les parelles i tal, els marits opinen molt bé, també.
0: Molt bé, la veritat, perquè també, o sigui, quan venen amb els marits, també els marits se'n donen compte, encara que no fagin el que tenen que fer. Bueno, no ho fan perquè també... A veure, sortim d'una edat, les que cuidem, que no són els nois d'ara, que potser ja tenen una altra mentalitat, no? Són els homes dels que ens hem casat o el que sigui, ja tenien una altra mentalitat, i les dones potser no treballaven com treballem ara les dones, que treballem igual que els homes, no?
1: Però
0: els homes se'n donen compte d'això.
1: No, els matrimonis grans que han vingut ho han dit: ostres, noia, ho heu clavat. I potser també va bé perquè els homes vegin una mica què està passant a casa, no? Però avui dia hem de dir que també els marits catalans també són molt maquets.
0: Sí. I després va haver-hi un noi que ens va dir, diu, és que jo, o sigui, de petitet, veia la meva mare cuidant a la meva àvia, i jo tenia celos sí. que no em cuidava a mi com sí, cuidava sí, l'àvia. Sí, i això ens va... No sé, tocar molt, no? Perquè dius, ostres, els nanos i els joves també se'n donen compte de tot això, saps? D'aquesta cura que tens que fer perquè...
1: No entenen, de vegades.
0: No estan, les mares no estan tant per tu perquè tenen una persona gran i enveges aquella persona gran perquè té més cuidados que tu, no?
1: I te senten a dir, que es tornen com a crios, no? Perquè és una frase que diem molt, es tornen com a crios, perquè a vegades les mares fan coses de crios, realment. Sí, sí, però clar, els crios són els crios, bueno, és molt maco, també.
3: S'inverteixen els rols una miqueta.
1: Sí. Cuidar-los a casa, jo crec que, a veure, hi ha molt bones residències, nosaltres parlem molt bé de
0: també,
1: tothom.
0: De la gent externa que cuida, perquè els cuiden com si fóssim... Els seus fills, a veure, hi ha de tot, no? Però vull dir que la majoria, almenys nosaltres, quan hem tingut que posar algú, els ha cuidat molt bé. Però sí, és...
1: També són part de l'obra, elles.
0: I part de la família, es tornen com a part de la família.
3: Clar, a mi m'interessa molt aquesta part de l'inversió de rols, vull dir que la filla, en un moment de la vida... passa a ser mare de la seva mare.
1: Ah, i tant.
0: Però la mare no ho veu així.
3: Ja.
2: I no sempre es deixen.
1: No, la mare segueix manant.
0: Sí, escolta'm, elles... Perquè, clar, d'alguna manera fan aquest xantatge emocional. Ho saben fer també. Tota la vida ho han fet. Tota la vida ho han fet, però ara més. La meva mare... Com que són com crios, no? Aleshores és com... Sí, però jo sóc ta mare.
1: Sí. La meva no és actriu, però Déu-n'hi-do, també, eh? Que també a vegades... I la Tresina Foreta també eren... Bueno, i no s'han en compte, no ho fan expressament, i a vegades quan tu un dia no et trobes bé, de veritat, que dius mama, que em fa mal l'esquena, fill meu, ai, però jo estic pitjor, no ho sé, estic pitjor.
0: Sí, perquè ha arribat una... Com la vida és tan longeva, al final, les que estem jubilades, perquè ja estem jubilades, cuidado.
3: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ja... Encara que no ho sap, però treballant, clar.
1: Som jubilades que treballem. Estat...
0: Sí, perquè els actors podem seguir treballant.
1: Sí.
0: Però és com, ja tenim una edat que comença ja les coses a estar una mica, oxidades. No?
1: Estem cruixents, sí, nena. Estem
2: ma mare sempre deia, perquè ma mare va cuidar a la meva àvia, també, si estic, per què em cuidin a mi?
1: Nosaltres estem, com dèiem, cruixents. Ens cruixen les coses, però bueno, bé.
0: Sí.
1: I això també ens manté vives, poder treballar i poder portar a l'escenari aquestes coses i veure com
2: i
1: la gent...
2: L'humor.
0: És que l'humor ens salva sempre.
2: Totalment.
1: És senador.
2: Vinga, recordem les dates en les que podrem gaudir de nena. Perquè la gent que ens està escoltant segur que s'està sentint identificada i té ganes d'anar a veure-la. Així que on us podem veure?
1: El primer dia que estem.
0: Estem a Arenys de Mar, al Teatre Seràfics, a les 6 de la tarda.
2: Que
0: diumenge. La gent d'Arenys de Mar ens ha acollit i estem segurs que omplirem teatre, però bueno, que qualsevol que estigui per Mataró, per tot el Maresme, tal qual.
1: Maresme, cap allà. Vinga, va.
0: Cap allà que teniu que anar.
1: I després, el dia 7, estem a la Muntaner, que és la tercera funció que fem, a les 7 de la tarda.
0: Que és el dimecres.
1: El dia 7, dimecres, i després el dijous, dia 29, no?
0: Estem a Terrassa.
1: A
0: les 6 de la tarda, perquè també és el Dia Internacional...
1: Ah, sí, és el Dia Internacional de les Cures. És molt important que hi haurà un col·loqui, després xerrarem amb la gent, i això també és molt bonic, saps?
3: Us lloguin tots els ajuntaments de Catalunya, a partir d'ara.
1: Home, això estem de girar. Hem començat la gira, l'acabem de començar.
2: Doncs recordem aquestes tres dates de moment, que és el 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Teatre Seràfics d'Arenys de Mar, dimecres 7 d'octubre, al Teatre Muntaner, aquí a Barcelona, a les 7 de la tarda, i el dia 29 estareu a Terrassa. Així que...
0: El teatre principal.
2: Animeu-vos a veure aquesta obra, nena, perquè segur que riureu moltíssim i a més us sentireu identificats, identificades.
1: Seguiu-nos per les xarxes, nena, amb 3 anys, no? Sí. Guió baix, teatre. Nena, teatre. Nena! Nena, què fas que no vens?
2: Aquestes nenes tenen nom, que són l'Angie Savall i la Maite Buenafuente. De veritat, un plaer tenir-vos avui aquí a la ciutat i, com es diu al teatre, molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
2: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Cyril Naixat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betchau. Compra ja la teva entrada a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: El govern de la Generalitat de Catalunya concedeix cada any el Premi Ramon Margalef, un reconeixement amb el que el govern premia una trajectòria científica destacada o un descobriment rellevant en el camp de les ciències ecològiques. Doncs bé, el Ramon Margalef d'enguany ha estat per Josep Canadell.
5: Nascut a Sabadell, Canadell és investigador en cap del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO australiana i director executiu del Global Carbon Project, una xarxa internacional de científics dedicada a l'estudi de gasos amb efecte d'hivernacle i del sistema climàtic terrestre. Considerat un dels investigadors en clima més influents del món, desenvolupa la seva activitat entre Catalunya i Austràlia i ha estat reconegut al llarg de la seva trajectòria per les seves aportacions a la recerca sobre el canvi climàtic. Amb aquesta concessió del Premi Ramon Margalef, la Generalitat premia Canadell per la seva contribució en l'estudi del canvi climàtic a través del seu treball pioner sobre el cicle del carboni i com aquest interacciona amb els oceans, els rius i els boscos. El jurat ha destacat que Canadell té una gran capacitat per impulsar i coordinar equips de recerca d'arreu del món i que gràcies a la seva tasca s'ha generat coneixement científic molt útil per als responsables polítics. També se'l considera entre els investigadors de clima més influents del món. Els seus esforços inclouen la participació en negociacions polítiques internacionals per establir ponts entre ciència i política i ciència i ciutadania.
2: Josep Canadell, no sé si dir-te bon dia o bona nit, perquè ja fa temps que vius a Austràlia, no?
6: Sí, it's tard de la tarda, cap al principi del vespre.
2: Escolta, com et sents després de rebre aquest premi Ramon Margalef?
6: Mira, estic increïblement... estic als núvols en el sentit que no només és pel reconeixement, que naturalment agraeixo moltíssim el reconeixement de la feina que he fet, però pel fet que és una connexió tan important amb Catalunya i amb un gran savi com en Ramon Margalef, el qual va establir l'ecologia en el país, i una ecologia que jo vaig poder enriquir-me i formar-me en ella.
5: Com deia en Pep, amb aquest premi la Generalitat reconeix la teva tasca vers l'estudi del canvi climàtic. Perquè els que no ens hi dediquem ho entenguem, quina és la teva tasca? Què és el que fas?
6: Mira, quan parlem del canvi climàtic, majoritàriament, no exclusivament, parlem dels grans canvis que fem en el cicle del carboni. O sigui, el carboni es recicla entre l'atmosfera, els oceans, els boscos, la vegetació, els sòls, i el que hem fet és posar unes emissions noves que no existien abans, que són les emissions dels combustibles fòssils i en part també de la deforestació mundial. I això ha fet desestabilitzar tot aquest sistema de carboni. I el resultat és una acumulació de carboni a l'atmosfera, que el que fa és atrapar l'energia solar i escalfar la Terra. I amb aquest escalfament de la Terra, tot comença a canviar, incloent naturalment el temps que nosaltres visquim dia a dia, estació a estació, any a any, i amb unes temperatures que segueixen creixent ja fa molt temps i continuaran creixent durant molt temps.
2: A banda de ser investigador en cap del CSIRO Austràlia, també ets director executiu del projecte Global Carbon. Què és i quina tasca fa aquest projecte?
6: Sí, el que és important és entendre que els problemes que tenim ara, concretament del canvi climàtic, són problemes tan grans, estem intentant entendre com la Terra funciona, perquè és la Terra que determina el clima, tots els fluxos d'energia, d'aigua, de carboni, i això només es pot fer si establim aquests consorcis molt grans d'experts en els oceans i com l'oceà circula i com el carboni s'absorbeix i les temperatures canvien. El mateix per l'atmosfera, els experts de l'atmosfera, els ecòlegs terrestres que entenen com els arbres reaccionen a més diòxid de carboni i a temperatures més extremes. I, per tant, la feina que jo faig i que m'ha establert amb aquest consorci mundial del Global Carbon Project és poder fer aquesta compilació de dades, de models, dotzenes de models de tot tipus, que ens ajuda entendre què exactament els humans estan fent en aquest cicle de carboni i com això afecta el canvi del clima i, últimament, el temps que patim cada dia.
5: A banda del teu gran coneixement i la teva gran tasca, la Generalitat ha premiat també la teva gran influència a nivell mundial en el món de la investigació sobre el canvi climàtic, fins al punt de participar en negociacions polítiques internacionals. No sé fins quin punt és complicat convèncer, segons quin polític sobre la matèria.
6: Oh, yeah, it's... So, no aclamo que jo he fet convèncer a cap polític, però a nosaltres el que fem una feina molt gran és d'interpretar tota la ciència i fer-la entendre tant tècnics com polítics en negociacions perquè puguin tenir unes decisions més educades amb una evidència molt clara del que està passant sense tenir una posició amb el que s'ha de fer o amb el que no s'ha de fer i, per tant, aquests polítics que puguin fer les decisions. És complicat i té una gran diferència si estàs parlant amb el govern d'Austràlia o amb el govern català o amb el govern del Japó o de la Xina. És molt diferent i per això ensenya la complexitat d'aquest repte tan gran que tenim de descarbonitzar l'economia global i treure el carboni de la nostra economia i el fet que tot està anant tan a poc a poc.
2: Clar, en aquest sentit, Josep, estem veient com la dreta i l'extrema dreta doncs, sembla que repunten no?, a nivell global i en molts casos doncs, això ve acompanyat de cert negacionisme. Què els diries a totes aquestes persones que neguen que hi hagi canvi climàtic?
6: Mira, en aquests moments la descarbonització o la gran transició que s'ha de fer per manejar el nou estat del clima ja ha començat i ja no es pararà. Això és molt important i penso que hi ha molta gent que no entén això. Uh-huh. O sigui, els temes d'energies renovables, els temes de substitució d'energies més brutes, treure el carbó de l'equació, tot això ja ha començat. I ha començat molt fort i veiem canvis estructurals molt importants que són imparables. Uh-huh. Ara, el que estem veient és que, hem d'anar mil vegades més de pressa del que estem anant, i dues, tots aquests negacionistes que em dius fan encara anar més a poc aquesta transformació que és imparable. Per tant, jo el que els dic és que doncs, ells ja han perdut, i vale, intentarem que no ens facin aturar molt, però ells ja han perdut una carrera que ja ha començat i que ja no es para. I que si d'alguna manera es presenten ells com gent prehistòrica, en la qual doncs, aquests energiesistemes que vam organitzar i vam començar a organitzar fa 200 anys, doncs han de canviar molt ràpidament i que ja no formen part de les economies modernes.
5: Està clar que els polítics són qui gestiona el món, també els ciutadans tenim part de responsabilitat en tot això del que estem parlant. Josep, què estem fent malament perquè ens trobem en aquesta situació? Què s'ha fet malament?
6: Bueno, esclar, hem estat parlant durant 35 anys de què és el que hem de fer, fent relativament poc. I esclar, Catalunya té una gran... té molts deures a fer. I esclar, Catalunya, quan la compares amb altres parts d'Europa, doncs està molt endarrerida amb el tema de renovables, amb el tema dels cotxes elèctrics, amb temes que són molt clars, quina és la trajectòria de viatjar, l'electrificació de les cases. Totes aquestes coses, ja, ara, des d'un punt de vista tecnològic, ja estan totes molt clares i tenim la tecnologia i ja és disponible comercialment. Vull dir que tots hem de fer una mica d'esforç, tant el govern com per ajudar que es faci aquesta transició, algunes coses una mica més cares, es necessita tipus d'ajudes econòmics o de préstecs que ajuden a la gent a fer decisions, però l'altra vegada el govern, clar, d'organitzar els temes més grans de on posem totes aquestes energies renovables i com desenvolupem una xarxa elèctrica robusta, més gran, neta, i tot el que s'ha de fer.
2: Aquí a la ciutat sovint parlem dels efectes del canvi climàtic i sempre ens preguntem quin serà el futur del nostre planeta, perquè sembla doncs, que l'escalfament global no s'atura. Com preveus que serà la Terra en un futur si no ens posem a feina?
6: Molt bé. Tu no vols saber quin és el futur si no ens posem a la feina, però et puc explicar una mica el futur si ens posem
2: Vinga, posem aquesta part positiva.
6: És molt important que... Exacte. Clar, el problema és que les coses poden anar molt malament i no hi ha límits amb el malament que poden anar. Però, esclar, això ja no és una opció. Ningú vol aquesta opció i ni l'hem de considerar ja. Però el que és important és que si ens posem a fer la feina ràpida i d'una forma més agressiva, d'una forma tal com les expectacions d'aquesta estabilització del clima que hem de fer, tindrem i seguirem tenint un escalfament, escalfament vol dir cada vegada les temperatures més altes, com a mínim, durant 4, 5, 6 dècades més. Vull dir, estem parlant d'un parell de generacions més que l'únic que veuran serà un augment de la temperatura i, per tant, un augment d'aquells extrems que coneixem molt bé. Ja siguin extrems de pluja i inundacions o extrems de calor o extrems de donades de calor en els oceans, en el mar Mediterrani, i tot el que això vol dir pel que nosaltres, per la part productiva d'ella. L'important és que tenim les eines ara per poder canviar. Tenim les eines per fer aquesta transició. És una transició que no es farà ràpid, fins i tot si es fa molt agressiva, i per tant, a més de fer aquesta mitigació i aquests canvis i aquesta transformació dels sistemes energètics, també hem de fer molt esforç per adaptar-nos en aquest clima que seguirà empitjorant-se durant bastantes dècades per poder, doncs, evitar al màxim, naturalment, tot el damage, tots els impactes negatius que podrien venir d'aquests extrems que sabem molt bé que existeixen i que en aquests moments quasi tota la població mundial ja ha viscut d'una manera molt, una experiència molt personal amb extrems que no havien viscut mai abans de la seva vida aquests últims 10 anys.
7: Mm-hmm. En aquest sentit, t'ho pregunto directament, som a temps de revertir el canvi climàtic o l'únic que podem fer és aconseguir reduir els seus efectes?
6: Som a temps, sempre som a temps, perquè el canvi climàtic, els impactes del canvi climàtic no tenen límit. Vol dir que el podem acabar aturant l'augment de les temperatures. Sí, estem a temps a poder fer això, no hi ha cap dubte. Però fent això tindrem un augment de temperatures i un augment dels extrems d'aquest temps que viurem, ens haurem d'adaptar d'una manera diferent i fer coses una mica diferent també, o potser molt diferent. Naturalment, alguns extrems són dramàtics, vull dir, són mortals, com sabem. Però aquí som a temps. Les tecnologies, la majoria de tecnologies estan disponibles i sí, té un cost de fer aquesta transformació, però és que el cost de no fer res és molt més gran.
2: Doncs ens quedem amb aquesta part positiva, que encara hi som a temps. Dèiem en començar que ets nascut a Sabadell, però que estàs vivint a Austràlia. No sé com has arribat a aquest punt, si és que és Austràlia un dels països de referència en clau mediambiental i per això estàs tu allà.
6: Jo vaig estar a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Departament d'Ecologia, vaig tenir moltes oportunitats per poder créixer com a professional, vaig fer tots els graus que s'han de fer, i després vaig veure que havia d'aprendre més encara. I doncs me'n vaig anar als Estats Units, a Califòrnia, on doncs allà es començava molt incipientment, a principis dels 90, a parlar del canvi climàtic i a fer recerca del canvi climàtic, que és on jo vaig començar a fer recerca del canvi climàtic. I d'allà, després de 10 anys, va haver una oportunitat de formar part d'aquests programes globals de recerca del canvi climàtic, que n'hi ha diversos components, i un component era aquest del cicle de carboni, i doncs vaig aplicar per una posició, que la vaig guanyar, i me'n vaig anar cap allà fa 28 anys.
7: Déu-n'hi-do, 28 anys. I què tal la vida, Josep, a l'altra punta del món? Com és viure a Austràlia? No sé, què t'agrada del país i què trobes més a faltar de Catalunya?
6: Jo no vaig tenir cap dubte d'anar a Austràlia, perquè com a còleg de formació, Austràlia, saps, és un lloc excepcionalment interessant. Té de tot. Des dels tròpics, els deserts, els corals, els arrecifes, ho té tot. Vull dir que és molt interessant. I he tingut moltes oportunitats, és molt lluny de molts llocs, Austràlia. Vol dir que si haig de viatjar moltíssim, i això no és una gran cosa pel canvi climàtic, ni per mi, per la meva salut, però ho hem fet. I, naturalment, trobo enyorar tot el que és la meva cultura primera, que mai la deixes a nivell personal, i la llengua, que doncs, no la parlo prou, que doncs, per això aquest Margalef Premi ha estat tan important per mi, perquè és aquesta connexió tan fantàstica amb les arrels.
2: Josep Canadell, ha estat de veritat un plaer poder parlar amb tu una estona, i una altra vegada enhorabona per aquest Premi Ramon Margalef. Que vagi molt bé.
6: Gràcies, el plaer ha estat meu.
4: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
8: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
9: Barcelona no se visita, se vive, y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
4: Això és La Ciutat.
2: Un dia més parlem de literatura. Avui ho fem amb la Belén Vieira, escriptora, crítica literària i llibrera, però sobretot una apassionada dels llibres, del món editorial i del poder que té la lectura. Belén, què tal? Muy buenos días.
10: Hola, Míriam. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Belén. A ver, dime, ¿entramos dónde?
10: Entramos en la última semana de septiembre.
2: Gracias
10: con unas lecturas inesperadas. Gracias a Dios, hoy vamos a hacer un pequeño viaje literario por París para amenizar.
2: Muy bien.
10: Cuatro libros, cuatro miradas y un recorrido que nos va a llevar desde el exilio y la memoria a otras formas de entender la literatura a través de la imaginación y lo insólito.
2: Pues oye, muy interesante. Pues tú dirás por dónde empezamos este viaje inesperado a París.
10: Comencé con Una catalana a París, de Teresa Pàmies. Ella casi no necesita presentación para nuestros vecinos y vecinas barcelonesas, pero conviene recordar que pasó más de 30 años en el exilio, repartidos principalmente entre París, Praga y México, al finalizar la Guerra Civil. A lo largo de su trayectoria, ella ha recibido numerosos reconocimientos, el Premio Josep Pla, la Creu de Sant Jordi, y entre sus títulos más conocidos encontramos Una noia y un soldat, Testamen a Praga o Buscadme en Granada. En este volumen, editado por Montserrat Bacardí, catedrática de la Universidad Autónoma, se reúnen textos publicados y también inéditos, que por cierto me ha recordado a otro libro que comentamos hace ahora un año, cuando éramos refugiados, también de Teresa Pàmies, centrado en sus memorias. Y aquí vamos a encontrar crónicas, reflexiones y artículos con un enorme carácter combativo, también muy personales y emotivos. Y nos vamos a encontrar sobre todo una Pàmies profundamente comprometida con la historia reciente de Cataluña. Muchos de nuestros oyentes seguro que saben que ya colaboró en numerosos medios, Frente Rojo, La Rambla, Las Noticias, en Radio Pirenaica y en Radio España Independiente. Y quizás estas últimas dos sean las más interesantes de todo el volumen, porque recuperan textos que proceden directamente del Archivo Nacional de Cataluña. Aborda muchos temas, una buena parte del periodismo cultural de la época, personajes relevantes de entonces, y algunos textos más personales dedicados, por ejemplo, a Pau Casals, Joan Miró, incluso Bob Dylan, Carles y Pau Riba, La Rodoreda, etcétera. Estas páginas nos van a permitir descubrirla a ella, más allá de su faceta literaria y de su militancia política. Nos vamos a encontrar una profesional del periodismo, a una defensora incansable de la cultura y a una mujer firmemente ligada a su tiempo y a su ideario. Así que desde luego es muy interesante para acercarse a su figura y a una parte fundamental de la historia reciente.
2: Qué interesante este inicio de viaje por París con Teresa Pàmies, mi querida, aquí en Cataluña. ¿Por dónde seguimos, Belén?
10: Bueno, no abandonamos París, tampoco la autoría femenina. El segundo título, el siguiente título es Hotel Exilio, de Jane Rogoiska, editado por Salamandra. Nos trasladamos al Hotel Lutecia, a orillas del Sena, uno de los grandes escenarios históricos de la capital francesa que muy a menudo pasa desapercibido. Este libro contiene algo especialmente atractivo, que es una historia contada en tres vertientes, todas ciertas, todas compatibles y todas en el mismo lugar, las paredes de este hotel. Por allí pasaron escritores, intelectuales, exiliados y personajes que de una u otra manera vieron sus vidas atravesadas por la historia europea. Uh-huh. El relato comienza en 1933 con los primeros exiliados que huyen de la Alemania nazi, los hermanos Mann, Walter Benjamin, Anna Arendt. Todos ellos buscaban refugio en el país de la Liberté, Galité y Fraternité. Este famoso y lujoso hotel acogerá a todos estos exiliados, sobre todo a partir de la Internacional de 1935. ¿Pero qué pasa? Que en el 38 todo se desmorona, la guerra está al caer, y en el 40 los nazis ya habían invadido Países Bajos, Luxemburgo y parte de Francia. Era inminente la caída de París. Uh-huh. Y no es hasta su liberación en el 44 que el Hotel Lutecia va a recuperar su ajetreo, su propósito, y este libro verdaderamente me ha parecido una eminencia, porque recoge tal cantidad de anécdotas de tantas personalidades dispares, uh-huh, que es absolutamente increíble. Están todas relacionadas con ese mismo escenario, el hotel, que se llega a convertir hasta en un personaje más. De verdad, Miriam, que hacía rato que no le ponía un 10 a un libro.
2: Vaya.
10: Y este lo es.
2: Pues nos lo tendremos que apuntar, como todos los que nos recomiendas, ¿eh? Pero este especialmente nos lo apuntaremos en nuestra lista de libros pendientes para leer este otoño. ¿Con qué más nos vas a sorprender desde París, Belén?
10: Pues no abandonamos la capital francesa, aunque ahora vamos a cambiar por completo de registro. Uh-huh. Film Hablado, de Irene Nemirovsky, es un inédito de Nórdica, que nos recupera una de las facetas menos conocidas de esta autora. Nació en Kiev en 1903 en una familia rusa judía que se trasladaron a Francia por la persecución cuando ella era muy joven, así que allí desarrolló prácticamente toda su carrera literaria y se convirtió en una escritora reconocida hasta que murió en el campo de Auschwitz en 1942. Algunos de sus títulos conocidos son Suite francesa, El baile, Los bienes de este mundo. Uh-huh. Pero lo curioso de Film hablado, que la escribió en 1931, es que nos encontramos con una novela breve, muy particular, que está construida como si fuera un guión, justamente a la par que nacía el cine sonoro, Miriam.
2: Qué curioso.
10: Uh-huh. Sí, se nota porque ella juega con la mirada, con las escenas largas, con los personajes. Retrata con muchísima precisión las relaciones humanas y todo ese mundo de las apariencias y de las clases sociales que a ella tanto le interesaba. Uh-huh. Nos lo deja ver en los detalles del vestuario, en cómo describe la escenografía, las posturas de los personajes. Son escenas muy visuales, donde los diálogos además son ágiles, y los personajes ella nos los va presentando como a tomas, de poquito a poco, como si la cámara los estuviera enfocando. Esto yo creo que delata su clara pasión por el cine.
2: Vaya.
10: Además, no falla, su prosa es sobria, como en el resto de sus novelas, es lúcida, deja entrever muchos problemas familiares, yo creo que aquí hay un tono autobiográfico, y también los sesgos de la sociedad del momento, los burdeles, las juergas. También hay un poco de angustia, pero otro poquito de esperanza. Así que, en definitiva, creo que es una buena oportunidad para quienes ya la conocen y para quienes todavía no se han adentrado en ella.
2: Pues otro libro pendiente para leer este año. Creo que acabas este recorrido por París con otra autora.
10: Terminamos nuestro pequeño periplo literario francés con El Loco, de Anne Serre, también publicado por Nórdica, esta vez con un prólogo de Sara Mesa. Aquí nos vamos a alejar totalmente de la memoria histórica y entramos en un territorio mucho más extraño.

0: Roja. Es una novela breve de 58 páginas, imprevisible, nada es lo que parece, a veces sí, pero luego no. No es nada esotérico, sino que es pura imaginación, y la verdad que para amenizar el fin de semana o una tarde es una muy buena opción.
1: Sí, 58 páginas, cuando el libro es bueno se hacen cortas, ¿eh?
0: Sí, no, y además se juega mucho, tiene mucha dinámica este libro.
1: Y como siempre, Belén nunca se olvida de los más peques de la casa, así que explícanos qué propuesta tienes para ellos.
0: Bueno, es una edición castellana y catalana, a que no nos atrapas, Atrapan si pots, de la editorial Coquinos. Su autor, Héctor Desset, ya ha escrito otros títulos entrañables, ¿Quién se comió la mariquita o una semillita? Este libro está categorizado de 0 a 6 años. Es un libro troquelado, con páginas de cartón pluma y algún desplegable. Y contiene una divertida historia protagonizada por un camaleón y un saltamontes. El primero quiere pillar al segundo, y aquí comienza un paseo a través de una colorida naturaleza en la que vamos a ir conociendo otros animalitos que van a ir guiando el hilo narrativo. Es muy entretenido, es ocurrente, estimulante por la gama de tonalidades, por el diálogo, por los motivos de la fauna y sobre todo porque invita a compartir un espacio de naturaleza a través de la literatura, de un libro.
1: Y que todo lo que lleve animales a los más peques les encanta. Así que una muy buena propuesta a que no me atrapas. Belén Vieira, como siempre, es un placer hablar contigo de libros y de literatura. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, Miriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
1: Potser no li agrada a la nostra audiència les bones notícies.
3: No li agraden les bones notícies. A partir de demà, senyora, senyor, a les 12:20 començarem a explicar males notícies.
1: No, és mentida,
3: tota
1: no diguis això.
3: Tota l'hora i 40 minuts.
1: Oi, t'imagines, no, quina depressió, no. No, això
3: direm,
1: mai.
3: El pensament de la...
1: Tot mal, tot mal, tot mal.
3: Direm, avui a la ciutat, tot males notícies.
1: No, home, no t'imagina, no, què va. Ens encanta explicar bones notícies i a vosaltres també escoltar-les. A veure quines bones notícies voldríeu que expliquéssim aquí al programa.
4: Hola, família.
1: Hola.
4: Bon dia. Mire, la notícia que més m'agradaria és que surti que cap nen en el món patirà ni fam ni cap enfermetat.
1: Ai, sí.
4: Cap nen ni nena del món tornarà a patir ni enfermetats, ni fam, ni res dolent, ni que els hi faci cap persona que els hi pugui fer mal. Això és el que m'agradaria. Dintre d'algunes altres notícies, però aquesta seria que ningú nen patís en el món. Per cap qüestió.
5: Bon dia. Pues
1: hola.
5: Sí que me lo estoy pensando mucho, porque hay muchas buenas noticias que quisiera recibir y no me aclaro cuál. Bueno, voy a decir una, porque ya habéis dicho mucho lo de la salud, pero a mí hay una cosa que me gustaría, que es que si los políticos no cumplen sus promesas en campaña, que eso tenga consecuencias reales. Porque hacen lo que les da, nos prometen todo y hacen lo que les da la gana. Y luego nosotros tenemos que aguantar todo. Nos prometen muchos cambios en cosas que nunca son efectivos. Eso es una de las cosas que más me cabrea. Me lo he pensado mucho, Esto es de las cosas que... Hasta luego.
3: Pero la consecuencia ya existe, se llaman elecciones, dentro de 4 años no
1: sí,
3: le votas.
1: Sí, pero no, ellos et prometen el oro y el moro, que es de ella, y no ho fan després.
3: Ja, doncs no
1: votes, passa res.
3: No votes més i ja està.
1: Sí, bueno, però n'ha estat 4 anys allà i si tu promets una cosa l'has de complir. I hauria de ser aquesta responsabilitat política i que tingués conseqüències.
3: Una dada que sorgeix de la reflexió que feia l'Olga sobre els nens pobres al món, els nens que pateixen fam, no? I a vegades penseu en els...
1: O violència,
3: nens,
1: els nens.
3: En els nens dels països subdesenvolupats.
1: No, els tenim
3: aquí. En aquest país, aquí, a Catalunya hi ha un 25% gairebé de pobresa infantil. Vol dir que hi ha nens que no poden menjar calent cada dia del mes, ni de l'any. Per tant, aquí també hi ha molts problemes.
1: No, és que no hem de mirar gaire lluny, perquè al nostre voltant tenim nens que pateixen fam, pobresa i maltractaments, que això també s'hauria de posar fil a l'agulla.
3: Mira, la cançó Chiquitita d'Ava,
1: sí?
3: Des de l'any 79, tota la recaptació va a programes a països subdesenvolupats perquè les nenes no siguin violades a l'Amèrica Llatina, països de l'Amèrica Llatina i subdesenvolupats.
1: Doncs més necessitaríem, més cançons que reprodueixi més Chiquitita, perquè
3: sí, sí.
1: No sé si és veritat, o sigui, no que sigui veritat, que

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan ja esteu iniciant aquest dimarts, dimarts 29 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, que ja estem aquí ficats en una setmana que va avançant, que ja estem escurant el poc que queda de mes de setembre i que per tant doncs ja estem a puntet d'entrar en l'últim trimestre de l'any, que sí, home, no fa tant que dèiem, mira, ja estem començant i no ens en donarem compte i ens quedarem sense any. Doncs mira, ja hi som, vull dir, el temps passa només en una direcció. Bueno, la física diu que igual es podria moure en d'altres direccions, però que de moment només experimentem en una i cada cop va més de pressa, o almenys sí. Aquesta és la sensació que tenim tots aquí. Però bueno, ja que ens toca avançar tan de pressa, doncs va, què podem dir dels 29 de setembre, David?
1: Doncs mira, els dies 29 de setembre els podem conèixer perquè són el Dia Mundial del Cor. Ah. Un dia per conscienciar sobre les malalties cardiovasculars i sobretot promouran la prevenció, la detecció precoç i el tractament. Uh-huh. I també avui és un dia per reflexionar sobre què fem amb el menjar. Perquè és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i el desperdici d'aliments.
0: Importantíssim, sí.
1: Jo sóc molt de reaprofitar. Jo sóc molt de menjar de reaprofitament. Quan em sobra una cosa, transformar-la en una altra.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Importantíssim. Importantíssim. I això, no? Ser plenament conscient de... Igual que, per exemple, igual t'has fet... un dia un dinar, no? El cap de setmana has fet el dinar i mira, al final heu calculat de més i ha sobrat doncs sopar aquell mateix dia jo amb d'altres coses, no? Combinar-ho amb d'altres
1: sí,
0: coses.
1: Que per exemple, una cosa que va molt bé ara mateix són les intel·ligències artificials.
0: Ah, fixa't.
1: Perquè tu vas i li dius, mira, tinc no sé què.
0: Mira tu.
1: Què puc fer amb això?
0: Mira
1: i
0: tu.
1: I et busquen alternatives. Jo l'altre dia, per exemple, tenia patates bullides que sí. Tenia per casa i em va fer una recepta que va quedar boníssima.
0: Imagina't.
1: Però boníssima.
0: Imagina't. Així el que no pot fer és tastar-ho, no?
1: Però... No, exacte. Però ens pot donar idees. Amb allò que tenim per allà una mica, mira, tinc allò que està a punt de fer-se malbé, tinc allò altre, et fa una composició i et diu, doncs mira, fes aquesta recepta.
0: No, i que si es fa malbé, dius, què puc fer amb això? Diu, mira, doncs els cucs aquests te'ls pots menjar,
1: exacte.
0: Que són nutritius, els pots ficar aquesta planta, que... Mare meva, tu, no, si al final...

0: Ja, al final ja li direm a la IA, mira, viu per nosaltres, saps què vull dir? Que és una mica el que... Jo l'escenari més aquest que diuen d'aquí 10 anys, jo veig això, que al final li direm, mira, saps què? Fes-ho tot tu, ja... En fi, déu-n'hi-do, com...
1: Té 50 euros, vés a fer la compra.
0: Sí, i compra't alguna cosa, compra't el que necessitis, amb el que s'obri...
1: Compra't unes xutxes.
0: Compra't unes xutxes, i que siguis feliç i tot això.
1: Bueno,
0: totalment.
1: En aquest cas seria, no sé, una mica d'oli lubricant o alguna cosa així.
0: Sí, o aigua, que fan servir molta aigua jo pel d'això, doncs compra't una ampolleta més, o el que sigui. Ai, senyor, déu-n'hi-do. Bueno, què més tenim, David?
1: Doncs mira, anem cap als Estats Units, que avui celebren un dia que és el dia de la solitud tardoral.
0: Ostres, bueno, quan vas perdent les amistats, els familiars i tot això, eh?
1: Sí, bueno, és un dia així una mica de... Però no l'enfoquen d'una manera negativa, sinó de manera com una mica més positiva. La tranquil·litat, una atmosfera per la reflexió, l'autoconeixement, harmonia interior... Doncs...
0: Ser agraït a la vida que has pogut tenir, sí? Tu. Escolta, que no tothom ha pogut arribar a segons quines edats, i això sempre ha de ser gratificant, de tenir una història que recordar, eh? Això és bonic, sí.
1: Tenen també un dia, si més no, curiós, perquè avui és el Dia Nacional de Starbucks.
0: Home, mira.
1: Concretament d'una marca, sí. I ja si entrem en una cosa més pròpiament de gastronomia, bueno, tenen el Dia Nacional de la Moca, que és doncs, una de les begudes de cafè més populars. Combina el cafè amb xocolata.
0: Molt bé.
1: Una moca. I després, bueno, si voleu acompanyar la moca, també és el Dia Nacional del Biscotti.
0: Ah, biscotti. A moca sí. I biscotti, sona molt italià. Bueno, clar, sí. Itàlia, tenen molta tradició italiana. Als Estats Units molta gent va migrar cap allà.
1: És una galeta tradicional italiana que es coneix perquè és molt cruixent i sobretot per la manera com es prepara, perquè es forneja dues vegades.
0: Ah, mira.
1: Sí. Mira, a mi jo crec que se'm cremarien, però...
0: Home, tens el doble de possibilitats que se't cremin les galetes. Sí. A mi tens més números, de que et toqui. Sí que és molt així, molt torradeta, eh? Molt sí. Bona, molt bona, sí senyor.
1: Doncs això és el que tenim als Estats Units i tenim sants, evidentment. Vinga. Mira, avui és el dia dels arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Avui també és Sant Eutiquio de Tràcia. També tenim que és Sant Mauricio de Carnoet, Sant Adelrico de Ufnau, Sant Liudwino de Treveris, Sant Quiríaco de Palestina, Sant Fraterno de Auxerre, les Santes Ripsimes, Gaiana i també, ja està, Sant Renato Goupil.
0: Ripside, m'has dit? Sí. Que és bonic, Ripside, per una filla.
1: Ripsimes,
0: molt bé.
1: Ripsimes, ben.
0: Sí, Ripsimes. Sí, bueno, Ripsimes. És que és complicat, no ho acabo de veure. En fi, això en quant al santoral, però ja sabeu que ens agrada conèixer les notícies de fa un segle, per tant anem a viatjar un 29 de setembre, però de 1926. Ganes de sorprendre'm tinc en veure quines notícies similars o diferents teníem fa un segle.
1: Mira, parlem del temps, va, que és una cosa molt, sempre molt recurrent, allò quan agafes l'ascensor i et trobes veïns. Doncs ens parlen a la crònica atmosfèrica.
0: Crònica atmosfèrica, no? Molt bé.
1: Crònica atmosfèrica.
0: Sí.
1: Ens parlen del tiempo que hace. Clar, de què ens havien de parlar?
0: Sí, sí.
1: És un article signat pel senyor Santiago Vinardell. Y ens diu el següent. Mientras mi ilustre compañero, señor Comas y Solá, anda por las nubes, yo, pobre de mí, ando a ras de tierra. Y comparto como es natural el espíritu de protesta de las muchedumbres atónitas que no se prestan a tolerar con resignación los insólitos desmanes atmosféricos de que somos víctimas los pacíficos pobladores de la península ibérica. El buen señor que, en julio o agosto, se permite la indiscreción de quejarse del exceso de calor, me solivianta y me pone los nervios de punta. ¿He dicho indiscreción? No, no. ¡Impertinencia! Se necesita ser impertinente para hablar del tiempo que hace y del que va a hacer cuando las cosas siguen su curso normal. En cambio, ahora la protesta no puede estar más en su punto. Tenemos derecho a protestar y protestamos. La atmósfera nos juega una mala partida. Nos engaña, nos estafa, nos escamotea el picante aire otoñal que hacía las delicias de los últimos días.

0: si havia de pagar o no, eh? Però si realment estaven amb l'ocert amb la multa, doncs Shakira pagava, i a més preventivament. Però com que ha pagat preventivament i ara li diuen que tenia raó, doncs els interessos d'aquests diners els paguem entre tots.
1: Correcte.
0: És a dir, no és allò que diguis, bueno, si paga ella guanyem tots, no. Però és que el que passa és que com que ara toca pagar, no paguen els investigadors de, saps?
1: Paguem tots. I el que és més pervers, aquests investigadors que han obert aquesta investigació i que han arribat al judici, cobren un plus per haver obert aquesta investigació.
0: Un en la
1: guanyin
0: línia...
1: Sí. O no guanyin?
0: Bueno, aneu comptant fins a 10, fins a 100. Jo vaig pel 27.422, ho dic per si és una informació de servei. En fi, anem amb d'altres coses interessants que ens explica en David Morales i després l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant. Fins a les 6, tot despertant aquest dimarts 29 de setembre de 2026. Seguim.

Una vida i una cançó. El poble de Kerner, a Louisiana, als anys 30, és un poble petit a tocar de Nova Orleans, encara marcat per la Gran Depressió, amb carrers de sorra, cases sense electricitat, i allà neix el 9 de març del 1933 en Lloyd Price, fill de Louis i Beatrice Price, un matrimoni de classe treballadora que regenta un petit restaurant familiar, el Fish and Fry. La casa és plena de mainada. Les fonts varien entre 11 i 12 germans, depenent d'on es consulti. Però en qualsevol cas, una família ben nombrosa. I en Lloyd Price, creix enmig d'aquest ambient de feina constant i d'estratos econòmiques que marcaran per sempre la seva manera d'entendre el món i els negocis.

Des de ben petit, en Lloyd ja treballa. Amb només 7 anys fa de repartidor en un carro de gel, carregant blocs d'uns 11 quilos, casa per casa. Una feina que ha de fer abans d'anar a escola. Més endavant es busca un altre sobresou, netejar els dos costats d'un club nocturn de la zona, el de la gent blanca i el de la gent negra, perquè encara estem en plena segregació al sud dels Estats Units, a canvi de només unes monedes. És precisament en aquest club on Lloyd descobreix per primera vegada el món de la música professional, gràcies a una màquina de discos que només té 10 cançons i que costa 5 cèntims fer-la sonar. Allà sent per primer cop Caledònia de Louis Jordan, i queda fascinat. Aquell serà el seu primer ídol musical, l'home que li fa adonar-se que ell també vol fer això. El seu pare té un gramòfon manual que fa sonar els caps de setmana i la seva mare, Beatrice, no només porta el restaurant familiar, sinó que també li transmet l'amor pels negocis i per la gastronomia. Dues passions que Lloyd mantindrà tota la vida. De ben jove rep formació musical formal de trompeta i de piano, canta el cor gospel de la seva església i, juntament amb el seu germà petit Leo, forma una banda amb la qual toquen durant uns anys en l'època de l'institut. La seva mare, conscient del talent del fill, fins i tot instal·la un piano vell al seu restaurant perquè el noi pugui assajar i actuar mentre ella treballa a la cuina.

L'any 1952, quan Lloyd encara és un adolescent de 19 anys que ajuda a la cuina del restaurant de la mare, passa per allà un home que canviarà la seva vida, el músic i arranjador Dave Bartholomew. Hi ha tot un referent en l'escena musical de Nova Orleans. L'escolta tocar el piano i es queda allà enganxat. Bartholomew el presenta a Art Rupp, propietari de la discogràfica Specialty Records, que havia viatjat fins a Nova Orleans des de Los Angeles buscant precisament aquell so genuí de rhythm and blues sortit de la ciutat. Rupp escolta la cançó de Price i decideix gravar-la de seguida. Com Lloyd encara no té banda pròpia prou consolidada, Rupp organitza una sessió de gravació amb el mateix Bartholomew com a productor i, casualitats de la vida, en Fats Domino, que aquell dia es trobava per allà tocant el piano. Hi ha fins i tot una anècdota deliciosa d'aquella primera sessió. Quan Domino li pregunta a Lloyd en quina tonalitat va la cançó, el noi, completament novell en l'argot musical, no entén la pregunta i la seva ment es desvia automàticament cap a les claus que porta la butxaca. Al final, Bartholomew aclareix que la cançó és en la bemol i Domino l'introdueix amb un d'aquells intros de piano tan característics seus. El resultat d'aquella sessió és ni més ni menys que Lordy Miss Claudy, que es converteix en un èxit immediat número 1 a les llistes de Rhythm and Blues amb més d'un milió de còpies venudes i considerada un dels discos que va ajudar a fer néixer el rock and roll tal com l'entenem avui. Però just quan la carrera comença a enlairar-se, arriba la crida a files. El 54, Lloyd és reclutat per l'exèrcit nord-americà i enviat a Corea, on l'assignen a la branca de serveis especials, encarregant-se de l'entrenament musical de les tropes, amb una gran banda de tipus swing. Quan torna a casa 2 anys més tard, es troba que el panorama musical ha canviat. El seu lloc a Specialty Records l'ha ocupat ni més ni menys que Little Richard. I el seu antic xofer, Larry Williams, també grava per al mateix segell. Sense desanimar-se, Lloyd decideix tirar pel seu compte i munta la seva pròpia discogràfica, KRC Records, amb la qual treu Just Because, un tema que acaba distribuint ABC Paramount i que torna a posar-lo en el mapa.

A partir d'aquí, entre el 1957 i el 1959, Lloyd Price viu la seva etapa més daurada amb ABC Paramount. Encadena èxit rere èxit, com Stagger Lee, de la qual parlarem una mica més endavant, Personality, que es converteix en el seu single més venut amb més d'un milió de còpies, i I'm Gonna Get Married. És en aquesta etapa també quan apareix dalt l'escenari d'American Bandstand i el Dead Sullivan Show, consolidant-se com un dels grans noms del rhythm and blues fet per al públic massiu. L'any 62, Lloyd torna a apostar pel negoci propi i, juntament amb el seu soci Harold Logan, funda Double L Records, segell des del qual ajuda a llançar la carrera en solitari de Wilson Pickett. 5 anys més tard, els dos socis compren l'espai que havia ocupat el mític club de jazz Verlaine a Nova York i obren un nou local anomenat The Turntable. Però la història pren un gir tràgic al 69, quan Harold Logan és assassinat a les oficines del mateix club. Un episodi que enfonsa Lloyd i el porta a passar una bona temporada vivint exiliat a l'Àfrica, primer a Nigèria i després a Ghana, on s'involucra fins i tot en política local. Quan torna als Estats Units a principis dels 80, Lloyd reinventa la seva carrera cap al món dels negocis. Arriba a tenir dues empreses constructores, una a Nova York, on aixeca desenes d'habitatges al Bronx i Staten Island, i una altra a Lagos, a Nigèria. I durant la dècada dels 70 s'associa amb el promotor de boxa Don King per ajudar a organitzar combats històrics, com el Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali i George Foreman a Kinshasa, amb un festival musical paral·lel que va comptar amb noms com James Brown. En l'àmbit personal, Lloyd es va casar amb Jacqueline Battle, amb qui va tenir 5 fills, i la parella es va acabar establint a Westchester County, a l'estat de Nova York.

Els anys 80 i 90 el porten també a explorar la gastronomia comercial, llançant una línia de productes alimentaris amb el nom de la seva primera gran cançó, i a tornar als escenaris fent gires amb companys de generació com Jerry Lee Lewis o Little Richard. Musicalment, Lloyd sempre va reivindicar que va ser pioner a l'hora d'incorporar seccions de metall i cors amplis a les seves gravacions. Una fórmula que diu que va adoptar abans que ho fessin figures com James Brown o Ray Charles. No en va, el mateix Frank Sinatra el va arribar a descriure com l'artista més complet que havia conegut mai en el món de l'espectacle. El reconeixement oficial també arriba en forma d'honors. El 94 rep el premi Pioneer de la Rhythm and Blues Foundation i el 98 és incorporat al Rock and Roll Hall of Fame, que el defineix com un dels grans cantants de Rhythm and Blues dels anys 50 i 60, a més de músic, productor i agent de contractació. El 2011 publica la seva autobiografia i comença a treballar en un musical de Broadway sobre la seva pròpia vida, centrat en com va viure en primera persona l'evolució del rhythm and blues i el rock and roll des de la perspectiva de la comunitat afroamericana. Aquell projecte acabarà veient la llum, ja després de la seva mort, amb el títol Personality de Lloyd Price Musical. Lloyd Price va morir el 3 de maig del 2021 en un centre assistencial de New Rochelle, a Nova York, a causa de complicacions derivades de la diabetis, als 88 anys, deixant enrere gairebé 7 dècades de carrera entre la música i els negocis.

i una cançó, Stagger Lee. Tot comença amb un crim real, ocorregut la nit de Nadal de l'any 1895 en un bar de St. Louis, a Missouri. Un taxista i proxeneta afroamericà anomenat Lee Shelton es troba bevent amb un amic, William Lyons, quan la conversa deriva cap a la política i la cosa s'escalfa. Lyons, en plena discussió, li arrenca el barret del cap a Shelton i es nega a tornar-li. La resposta de Shelton és tan freda com brutal. Un tret. Recupera el barret del terra i surt del local com si res. Lyons mor poc després a causa de les ferides i Shelton acaba condemnat i empresonat pel crim. El que converteix aquesta història en llegenda no és tant el fet en si, un crim, per desgràcia, força comú per l'època, sinó la figura que en neix, la de Stagger Lee, un personatge dur, fred, amoral, que es planta davant l'autoritat blanca i les seves lleis sense ni immutar-se. La cançó que recrea aquesta història comença a circular per les comunitats negres del Baix Mississippi i a principis del segle XX, i el folclorista Joan Lomax en publicà la primera versió escrita el 1910. Des de llavors, l'han enregistrat desenes d'artistes, entre ells Mississippi John Hart, que en signa una versió considerada de referència ja l'any 1928. La versió que coneixem avui, però, és la que en fa Lloyd Price, que la transforma completament. L'omple d'una secció de metall ben potent, d'acords que responen a la veu principal i d'un solo de saxo tenor que sona com un crit. Price ja havia interpretat aquesta cançó anys abans, mentre feia el servei militar a Corea i al Japó, fent que els seus companys, soldats, representessin una mena d'obra de teatre improvisada mentre ell cantava. Un cop fora de l'exèrcit hi torna i en treu tot el partit. La cançó arriba al número 1 de la llista Billboard Hot 100 al gener del 59, convertint un drama de barra de bar, de 60 anys enrere, en un dels temes més ballats de tot el rock and roll de l'època.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Les lleis entenem que estan fetes sempre, pressuposant no només la bona voluntat, sinó l'entendiment entre molts professionals de l'advocacia que arriben a un punt de consens per determinar determinades coses. Però de vegades succeeix que els temps van canviant i que hi ha situacions concretes que, si apliquem el que s'ha decidit o es va decidir fa temps, l'opinió pública, o almenys tots els que tenim criteri, ens fem preguntes i creiem que possiblement perdi cert punt de justícia. I com que alguns d'aquests temes tenen a veure, doncs, amb la possibilitat de reformar-se després de cometre un assassinat, temes d'homicidis, són temes molt, molt, molt concrets i que necessiten de la ponderació dels professionals, avui volem parlar amb en David Casellas, que és advocat, coordinador del grau en dret de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i degà del Col·legi d'Advocats de Manresa. David, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona, què tal? Com estàs?
0: Molt fal, mira, David C, els dos, o sigui que ja estem, tenim aquí molt, molt en comú.
1: Molta sintonia, ja veig.
0: Totalment. David, estem parlant del cas de la mort violenta de Carles Vilajosana, precisament a Manresa. Sí. I aquí, aquí ja s'han de posar, evidentment, tothom, cada hijo de vecino, que diu el clàssic, no? Doncs tindrà la seva opinió, però llei és una, no? O llei o lleis són les que s'apliquen. I un del sentiment que de les coses que coneixem tots els mortals és que es procura amb les lleis, i ara em corregeixes si no és així, que hi hagi un punt de possibilitat de reinserció, de possibilitat de que algú que hagi comès algun tipus de delicte doncs pugui empenedir-se d'allò que ha fet i tornar a la societat. Això és el que sembla que s'entén que ha de ser així. Però hi ha casos en els que això sembla que sigui molt difícil que succeeixi. I aquí és on com a ciutadans ens sentim una mica indefensos davant d'aquests casos. I més quan hi ha temes de menors, oi que sí?
1: Sí, sí, sí, tant. De fet, la finalitat de la llei penal, ja sigui per adults o per menors, és igual, és reinserir, és sobretot doncs, dissuadir que una persona que ha comès un delicte hi torni, no? I també reparar el dany de la víctima.
0: Correcte.
1: Quan parlem de que l'autor o el presumpte autor és algú que encara no ha complert els 18 anys, aquesta finalitat reeducadora del càstig o de la mesura que se li apliqui quan ha fet una malifeta tan greu com la de la que parlaves tu, encara és més clar que es tracta d'aplicar alguna mesura que sigui reeducadora.
0: Uh-huh. Ah, clar, aquí, ja ho explicava en David perfectament, clar, hi ha un tema de... Aquí sempre hi ha els drets, diguem-ne, de possibilitat de reinserció d'aquesta persona que comet aquest delicte i els drets, evidentment, de les famílies, en aquest cas, no? de sentir que es fa justícia o que d'alguna manera doncs allò no torni a passar. No? És molt complicat, entenc que és molt difícil i és una feina que és molt complexa des del punt de vista de l'advocacia, però aquí sí que hi ha com a mínim un element que els ciutadans tenim com aquesta sensació, que és quan hi ha reincidència, no? Quan aquesta persona, clar, quan ja, després ja ens explicarà com es pot determinar, no? Quants casos és a partir de que ja és més o menys reincidència, però quan algú no ha après aquesta lliçó, quan segueix delinquint, aquí és quan els ciutadans ens sentim molt indefensos, no?
1: Per suposat. I s'entén. Quan una persona comet un delicte, és condemnada per això, i la mesura que s'aplica no acaba servint perquè aquella persona no hi torni, mm-hmm. sinó que hi segueix tornant, a vegades hi torna abans de que sigui condemnat.
0: Clar.
1: Per primera vegada. I llavors Clar. Aquí ja parlem d'un altre fenomen, que és que hi ha una multireincidència de gent que comet delictes de manera constant cada dia, no? I fins que no és condemnat pel primer, pot anar cometent delictes. I això la societat és lògic que no ho entengui, no?
0: Mm-hmm.
1: Però, certament, el fet que, i si ara ens centréssim en el cas d'un menor, es pot verificar que és multireincident, és que determinats delictes els va cometent sistemàticament, doncs llavors aquesta és una qüestió que ha de tenir molt present l'equip tècnic que sempre intervé en la tramitació d'un procediment penal contra aquest menor i, per tant, ajustar la mesura o proposar que s'ajusti la mesura més indicada, que finalment, doncs, en un judici s'aplicarà. Per tant, sí que ja la llei preveu que el reincident o el multireincident ha de ser castigat de manera més elevada, ja ho preveu. Altra cosa és que a vegades els mitjans o els recursos dels que disposa el sistema no són els adients o no són els suficients, i això pot provocar situacions que pot semblar de certa impunitat i sobretot que la víctima pugui tenir aquesta sensació que fets greus puguin quedar sense el càstig corresponent.
0: Aquí el matís important del que ens explicaven David.

0: Casellas és precisament això que, per altres motius, pel temes de regularització, etc., es parlava de... No, no, però és que aquesta persona no tenia antecedents penals, però sí policials. És a dir, són dues coses diferents. És a dir, una cosa és que l'hagin pillat molts cops i l'altra és que s'hagi pogut processar, no, això?
1: Efectivament, els antecedents policials no són més que, bueno, unes dades que els cossos policials tenen presents. Els han de tenir en compte quan informen en un atestat a un òrgan judicial de l'existència d'un presumpte delicte, és a dir, informen de quantes vegades en els seus registres han detingut o iniciat algun tipus d'actuació policial contra una determinada persona i per quines causes. Però finalment el que realment dona lloc a que s'apliquin ja mesures diguéssim agreujades o de més punitat és quan hi ha antecedents penals, és quan ja una persona ha passat per la investigació judicial, per un judici, i un jutge finalment aplica acorda una mesura, si es tracta d'un menor, la que sigui, i aquella sentència és ferma. Per tant, sí, és evident que a vegades aquesta sensació de que la gent entra per la porta del jutjat i en surt automàticament, moltes vegades és perquè encara no s'ha completat tot aquest circuit, i aquest circuit no és fàcil de completar perquè, com deia abans, segurament hi ha factors més atribuïbles a manca de recursos, i d'això també en podem parlar si dona temps,
0: i tant.
1: Que crec que millorarien o evitarien alguna d'aquestes...
0: Aquí és just on, d'això que ens estava explicant tan nítidament clar, és evident que al final aquests recursos es tradueixen en personal, no? Entenc? És a dir, en que es pugui atendre a una demanda creixent, perquè cada cop i jo aquí el programa, David, ho explico de moltes coses, no? És a dir, si, escolta, ens encanta allò de a buenas bodas m'invites, no? És a dir, si a la festa quan serem? No, en lloc de 10 serem 30, oi que bé! Bueno, s'haurà de preparar menjar per 30, o haurem de preparar begudes per 30, llavors, no? Doncs ara estem augmentant de població i pensem que, doncs mira, amb el mateix número d'hospitals, de casernes i de bombers, doncs ja podrem atendre tots els casos. I el tema de l'advocacia imagino que va igual.
1: Sí, està molt bé aquest exemple que has posat, perquè tots tenim molt clar que, bueno, una de les conseqüències de l'augment de la població a Catalunya en aquests últims anys és que cal més serveis públics, més serveis assistencials, depèn també de les característiques de les persones que venen. Bé, en qualsevol cas, evidentment, en matèria de justícia, d'administració de justícia, això és també molt clar. I encara que es donen alguns passos per ampliar plantilles de personal al servei de l'administració de justícia i també de jutges i de fiscals, segurament no van la mateixa línia. Mm-hmm. En el cas de menors, a més, passa el següent, i és que clarament totes les dades estadístiques diuen que, per desgràcia, hi ha una major criminalitat. Hi ha més detencions, hi ha més assistències d'advocats que hem d'anar a comissaria a assistir a menors detinguts, hi ha més sentències, i en canvi, potser en aquesta àrea, potser perquè no, fins ara no es comença a veure aquesta necessitat, encara arrosseguem algunes rèmores bastant del passat. Mm-hmm. Ja no només que tenim una llei penal del menor, encara hi ha força antiga, de fa 26 anys, que és l'última vegada que es va reformar la llei penal del menor, però a més continua, per exemple, sent una jurisdicció centralitzada a les capitals de província, i per tant, quan un menor és detingut, és enviat a la Fiscalia Especialitzada de Menors, que en el cas, per exemple, jo conec el territori, el meu territori és a la Catalunya Central, Manresa i el Bages concretament, doncs aquí, a vegades, el fet que s'hagin d'enviar aquests menors a la Fiscalia de Menors de Barcelona i que hagi d'haver un seguiment per part d'equips tècnics d'allà, o que finalment hagin de ser jutjats allà, no ajuda, perquè dificulta també el desplaçament a vegades de testimonis o de víctimes que podrien anar a explicar qüestions relacionades amb aquell cas. Mm-hmm. Per tant, també crec que quan parlem de millor

0: gestora de recursos, també crec que hauríem de pensar en que determinada justícia, quan més pròxima en el territori on es produeix la necessitat, millor.
1: Per tant, també aquí hi ha o sigui, és perfectament clar el que ens comentes, però a més s'afegeix un tema de celeritat, no? És a dir, s'entén que amb aquests anys, per exemple, que han passat d'aquestes lleis o el que evoluciona la societat, és que també necessitem respostes més immediates, perquè quan a més gent, més es pot anar acumulant aquest coll de botella, no? Diguem-ne, de sentències, de judicis, etcètera, no?
0: Sí, ja no només més gent, sinó segurament gent millor formada i que, per tant, doncs, en els òrgans judicials, i això ja ho faig extensiu a qualsevol jurisdicció, no només la de menors, caldria que sempre les plantilles estiguessin totalment dotades i que, per tant, no hi hagin vacants, com està passant, i que, per tant, hi hagi uns dèficits d'atenció al servei públic que en altres serveis essencials segur que serien molt criticats, no? Que trobéssim una mancança de mestres, per
1: Sí,
0: exemple, a les escoles o de
1: efectivament.
0: metges a la Seguretat Social. Bé,
1: Efectivament.
0: i això és el que ens passa en el nostre sector. Ja és una qüestió que arrosseguem d'anys i en la qüestió de jurisdicció de menors també, perquè, com dic, a més se li agreuja el factor de la centralització d'aquest tipus de jurisdicció que quan llavors proliferen les causes que es produeixen o els procediments que s'haurien d'obrir en el territori, a vegades el fet que hi hagi aquesta distància no ajuda.
1: Des del punt de vista, clar, sempre és això de la separació de poders tan important, però també cal que hi hagi sintonia entre els diferents poders, incloc el periodístic. Per això dic que és molt important que hi hagi vincles, que hi hagi comunicació, i igual que com ara estem comentant unes necessitats que ens diuen que ens diu el David Caselles, doncs també la política hauria d'estar per facilitar aquelles necessitats, no? I aquelles reformes i aquells canvis que siguin necessaris, doncs, per assignar pressupostos o per veure quines lleis tenen urgència per tornar-se i que haurien de ser quasi transversals als partits polítics, no?
0: Sí, efectivament. De fet, em consta, i així és, que hi ha molts espais de coincidència i de treball compartit per part d'òrgans que depenen de poders diferents. Doncs a Catalunya, el TCJ, amb el Departament de Justícia, amb els col·lectius professionals. Hi ha aquests espais, eh? I de fet tots coneixem les problemàtiques del costat i què és el que seria idoni per millorar aquest servei. Però bé, al final també és una qüestió pressupostària. La justícia sempre ha estat un servei que ha estat vist com no com un pilar molt important perquè una societat funcioni, a vegades funciona com hauria de funcionar, és a dir, de fet, a nivell de recursos públics n'hi ha altres que tenim tots molt, molt clar que s'hi doten doncs, grans quantitats de diners, perquè així ha de ser, però a vegades a la justícia segur que està mancada d'aquests recursos. De fet, els advocats i les advocades també ho patim perquè quan prestem un servei d'assistència a persones detingudes i investigades i ho fem d'ofici, doncs les remuneracions que rebem també són molt, molt ajustades i van millorant, això sí, però realment és complicat. Jo, de totes maneres, no només parlaria de diners, parlaria també de segurament millors organitzacions i segurament també millor formació de personal que està al servei d'aquest poder i d'aquest servei públic.
1: Queda claríssim i crec que el missatge queda clar perquè entengui la societat que no només podem tenir percepcions, idees o pensaments sobre com hauria de ser o com hauria d'anar, sinó que també calen fets, no? I aquests fets tenen a veure, doncs, amb que igual que ens solidaritzem, doncs, com molt bé explicava en David, doncs amb els mestres, perquè són l'educació dels nostres, això, o els metges, doncs també l'advocacia i els jutges doncs necessiten els recursos adequats. És evident que el que cal, i jo només una última pregunta que volia fer, crec jo afegiria més que igual com doncs feuen en el grau de dret de la facultat

Facultat de Ciències Socials de Manresa i en d'altres universitats, que a nivell universitari doncs, es potencia, però que potser caldria que a nivell d'escoles i instituts doncs, pogués haver més

0: com s'organitza una societat, amb un estat social i democràtic de dret com és el nostre, segur que hi aniria bé. De totes maneres, també dir-te que no és per falta de desconeixement d'alumnes que vinguin de batxillerat, de l'existència d'aquest grau, i la prova la tenim a la nostra universitat. A la U Manresa, doncs ja en aquest primer any que estem desplegant el grau en dret, la demanda ha estat molt alta i, per tant, jo crec que hi ha una inquietud, un cuc en molts joves del nostre país que veuen que allò que ens dediquem als professionals del dret, ja no només parlo d'advocacia,
1: Sí,
0: sinó
1: sí,
0: de jutges,
1: sí.
0: fiscals, lletrats de l'Administració de Justícia, procuradors, etcètera, és a dir, ens dediquem a unes qüestions que acaben sent molt, molt importants pel bon funcionament d'una societat. Per tant,
1: Fantàstic.
0: també nosaltres volem, ja que estem iniciant aquest grau, és que aquest cuc, aquesta inquietud, la seguim alimentant en els nostres alumnes.
1: Doncs grandíssima notícia, almenys per acabar aquesta, que em quedo una mica més il·lusionat. David Caselles, un plaer poder-te escoltar i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dimarts 29 de setembre de 2026. I mentre anem acabant el dia i mentre tenim moltes ganes de que Más de Uno, tot l'equip de Rafa La Torre, doncs ens posi el dia de les notícies i després sapiguem què ha somiat el Carlos Alsina i tot això, doncs sempre hi ha alguna noticieta, alguna coseta que se'ns pot haver escapat i que val la pena de conèixer. David Morales, quina has triat avui? Veure.
1: Mira, hem d'anar cap al Regne Unit, cap a
0: Maidstone. Surt aquesta secció sí. A mi em surt cara, perquè em va dient el David, no, me'n vaig a Estats Units, me'n vaig a... Perquè ell investiga home. Tot això, ell tot això ho investiga.
1: Evidentment, sí, sí, sí. Sobre el terreny.
0: Sí. Doncs, així mira, em surt això.
1: En aquest cas, anem a London Road. Val. Concretament, dintre d'aquest municipi del Regne Unit, de Maidstone, on la policia portava un temps investigant un jove de 26 anys, conegut una mica a la zona per vendre tot tipus d'estupefaents.
0: Molt bé.
1: Parlem d'en Jack Young Larter, que és aquest nano que...
0: Sí, la sabia Larter, aquest. Sí.
1: Que, bueno, tenia a casa tot un botí. Però d'allò més cridaner, perquè quan van entrar a casa seva els policies, la policia, els agents de Kent, van veure que tenia dos telèfons mòbils, gairebé 110 grams de cànnabis, 25 grams de cocaïna, bàscules i bosses per preparar les dosis. Tenien efectiu unes 2.000 lliures, el que ve a ser uns 2.300 euros al canvi. I el que crida més l'atenció és que tenia una col·lecció enorme de cartes Pokémon.
0: Ai, mira tu.
1: I és que utilitzava les cartes Pokémon com a mitjà de pagament, també.
0: Ostres.
1: De fet, en una de les converses que li havien aconseguit trobar en escoltes telefòniques, una de les converses deia, tio, en lloc de pagar-me les 40 lliures que em deus, em pots donar una caixa o llaunes de cartes de Pokémon que estiguin segellades i t'ho trec del deute. És a dir, que feia una mica de contraband també amb les cartes Pokémon.
0: Ja et dic jo que estic ficat en aquest tema de les cartes Pokémon, que és una bogeria tot. Amb els stocks que desapareixen, la gent que reven, és un tema que a mi em té incendiat. I saber que a sobre es fa servir per pagar el tema de deutes a drogues, ja només em faltava això. L'altre dia la meva filla em va dir que, diu, papa, has vist aquesta carta? En principi, si la gradeamos, diu...
1: I això què és?
0: Gradear vol dir portar-la a un lloc que te l'enmarquen i posen una puntuació sobre com està de conservada, si, saps, els cantos estan ben arrodonits i tot això. Però si és un 9 o un 10, diu, aquesta podrien ser, no sé, em va dir 1.000 euros o una cosa així. Dic, ep, ojo.
1: Això de gradear una carta és com farmejar...
0: Sí, més

0: Exactament,
1: aura sí. D'una carta, no?
0: D'una carta, sí, dir si està fetent, si està allò perfecte. I amb aquesta col·lecció me l'estic mirant amb molt bons ulls. Dic, mira, si algun dia les coses van malament, doncs això, no per drogues, però si és per menjar, doncs mira, haurem de pagar amb cartes Pokémon. Interessantíssim, com sempre, i aquí sempre intentem arrecar un somriure a tot el que passa a l'actualitat. I la idea és tornar, si tot va bé, aquesta propera nit. Serà com sempre, a 2:15 de la matinada per acompanyar-vos tot fent nits de ràdio. David, que tinguis bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimarts 29 de setembre de 2026. Un dia irrepetible. Doncs a gaudir-lo.

0: Avui les màximes en descens, notable a punts del nord de Lleida. Avui les màximes seran de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida, 26 a Tarragona. Durant els pròxims dies, temperatures amb pocs canvis, no se n'anirà del tot la inestabilitat i podria inclús intensificar-se cap al divendres. És una informació d'AEMET.
1: A Onda Cero Catalunya, la borsa.
2: L'IBEX 35 fa un pas enrere i perd els 19.700 punts en un context de pujada del preu del petroli i de moderació en el desenvolupament de la IA. Repsol, Grifols i Acciona Ener lideren els números verds, mentre que CaixaBank, Unicaja i Celnex són les empreses amb més pèrdues.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.

0: 2021, la causa complicaciones derivadas del COVID-19. El caso es que él ni siquiera había estado ingresado, pero todo se enredó aún más cuando las autoridades le confirmaron que habían encontrado una tumba con su nombre y esa fecha en que lo habían dado por muerto en un cementerio de la ciudad de Valparaíso. Por haber, había incluso un ramo de flores junto a esa tumba. Ahora queda por saber quién está enterrado realmente ahí, por lo que pronto se planea exhumar los restos. Rodrigo, mientras, descubrió que una funeraria incluso le había cobrado la cuota mortuoria a su fondo de pensiones, había comprado un ataúd e hizo su propio entierro, al que, claro, no acudió ni él mismo. El hombre pensó que todo se quedaría en una anécdota que pronto se iba a resolver, pero nada más lejos de la realidad. Desde entonces lleva años de reclamos, los organismos implicados se echan la culpa unos a otros y aunque la justicia ha ordenado cancelar su acta de defunción, todavía en el registro civil aparece como muerto, por lo que en la práctica no tiene documentación. Esto, asegura, le ha causado innumerables problemas con sus registros bancarios y de pensiones e incluso le hizo perder su puesto de trabajo.
1: No, lío. Pues muchas gracias, Marcos.
0: Hasta el próximo martes. Saludos.
2: Onda Cero Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bon dia, avui s'espera temps inestable i advers a Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta forts en general a tot el territori, que començaran entrant per l'oest i avançaran cap a l'est. Els litorals i els prelitorals podran ser localment molt forts o torrencials. Hi ha perill important durant les hores centrals a Tarragona i a Barcelona i fins a última hora de la tarda a Girona per acumulats de 30 o 40 litres per metre quadrat al Prepirineu i al Prepirineu i a les depressions centrals hi ha tensió acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores als prelitorals i litorals. A més, s'espera calamarsa i ratxes molt fortes de vent que poden assolir els 70 o 90 km per hora. A la mar, inclús podria donar-se alguna mànega marina o fibló prop dels litorals. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens, notable a punts del nord de Lleida. Avui les màximes seran de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida, 26 a Tarragona. Durant els pròxims dies, temperatures amb pocs canvis, no se n'anirà del tot la inestabilitat i podria inclús intensificar-se cap al divendres. És una informació d'AEMET.
4: Des de les 12 i 20 minuts recorrerem aquest bulevard de la ràdio que és
2: la ciutat.
5: La primera parada és la informació.
6: Detallarem quins són els temes del matí que marquen l'actualitat.
5: La Montse Valls és la nostra dona a la redacció d'informatius.
7: I farem preguntes com cada dia als protagonistes de l'actualitat.
8: Algun dia vindré jo a fer l'entrevista d'actualitat i ja em coneixeu, seré implacable. Aviseu si estàs.
4: En Víctor Lozano no faltarà la seva cita diària. I després del butlletí de la una, vindrà en David Bondia.
7: Ell és el síndic de Greuges, que ens explicarà, com fa cada quinzena, els temes que preocupen més la ciutadania.
4: I com que és dimarts, dedicarem temps a conèixer la tasca de les entitats socials.
7: Ho farem al Ciutat Solidària, enraonant una estona amb els responsables de l'ONG Forma 21, associació que treballa amb persones amb problemes d'addicció.
4: Tot plegat sense oblidar-nos de dir...
9: Tócala otra vez.
5: Amagarem una cançó molt popular darrere d'unes pistes que l'audiència haurà de desxifrar amb les seves notes de veu de WhatsApp. WhatsApp que també poden fer servir per proposar una paraula de cançó.
4: I avui la versió vintage amb les cançons que ens porta aquest home, que és com una caixa de música amb potes. Amb tot això i amb alguna sorpresa més, farem un programa que acompanya, que escolta i que entreté.
2: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
11: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua,

0: Pero de ella.
1: Hoy le dio a Maya, ¿sabes? Se llama Maya, ¿no? Esta de Operación Triunfo. Le dio en los premios de La Vanguardia un cartel, ¿no?, de aprueba el decreto Mari Carmen, ¿no?, a Pedro Sánchez. Dice, bueno, ¿qué decreto? Da igual, que se llame Mari Carmen. Eso es lo importante, ¿no? O sea, dice, hombre, yo entiendo que le diga, pues confisca todos los pisos.
0: Pero, es bueno, propia.
1: Aprueba el decreto Mari Carmen. Bueno, diga lo que diga. Pues diga lo que diga. Información cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: Què tal? Bon dia. Barcelona viu una jornada de protestes per pressionar Pedro Sánchez abans del decret d'habitatge, mentre el suport dels socis d'investidura continua en dubte. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
12: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb precaució per aquestes fortes pluges que a hores d'ara, de moment, doncs ens deixen una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim doncs un accident de primera hora de la matinada a la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara talla la calçada i obre un desviament senyalitzat per la sortida 297 en sentit nord cap a Barcelona, provocant, però, menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, si parlem de retencions habituals ben formades, doncs destaca aquesta congestió cap a Barcelona des del Vallès, amb cues per tota la C58 des de Sant Quirze de manera intermitent, que per retruc doncs afecta i deixa congestió arreu de tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també deixa cues en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès ja hem de destacar també circulació intensa a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Montornès del Vallès, o també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit sud, i també cap a Barcelona des del Llobregat, retencions habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Más de uno Catalunya.
13: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Avui en el temps, protagonisme especial de les pluges, i és que aquest matí 8 comarques del litoral i el prelitoral estan en risc molt alt per pluges localment intenses. Ahir a la nit es va enviar un missatge "és alert" per avisar, tot i que no hi ha restriccions de mobilitat. Les tempestes seran irregulars i fan baixar els termòmetres, que avui arribaran a màximes de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida i 26 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: Pedro Sánchez ha estat a Barcelona durant les últimes hores decisives de la negociació del ja conegut com a decret Mari Carmen. A la capital catalana, milers de persones el van rebre ahir al Palau dels Congressos amb una proposta que va tallar la Diagonal durant més de 3 hores. Ana Utiel, bon dia.
14: Bon dia, Montse. Concretament 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons el Sindicat de Llogateres. Independentment del ball de xifres, la realitat és que des de poc després de les 7 de la tarda i fins gairebé les 11 de la nit, l'avinguda va estar ocupada per manifestants que demanaven un decret ambiciós. Carme Arcarazo, portaveu.
15: Els propers dies ens intentaran vendre que el decret Mari Carmen és un decret únicament antidesnonaments, però això no és així. El decret Mari Carmen té 4 punts i el primer és el més important de tots: contractes indefinits.
14: El sindicat assegura que la protesta tot just comença, adverteixen que preparen noves mobilitzacions i no descarten convocar una vaga general si no s'aprova un decret que consideri insuficient.
11: En el marc d'aquesta manifestació, els Mossos d'Esquadra van detenir 2 persones acusades de desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat. La mobilització va transcorrer sense incidents fins a les 9 del vespre, quan alguns participants haurien llançat objectes contra la línia policial i intentat superar les tanques de seguretat. Els Mossos asseguren que es van fer diversos avisos previs abans d'intervenir. Amb tot, es tracta d'una mobilització

0: Auto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
1: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
2: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Bon dia. La criminalitat baixa un 16% a l'Hospitalet de Llobregat entre abril i agost. L'alcalde del municipi ho celebra i assegura que ara treballen per revertir la percepció d'inseguretat. Ferran Cuixart, bon dia.
5: Bon dia, i destaca, de fet, l'eficàcia del Pla Bastió amb un increment de les accions a la via pública i la col·laboració entre diferents cossos de seguretat. Les xifres mostren una reducció de prop del 16% en els fets delinqüencials i un total de 28 ingressos a la presó. Escoltem l'alcalde del municipi i l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós.
6: Crec que les sensacions i les percepcions són les que canvien més lentament, per tant, el nostre compromís és continuar treballant per que aquestes dades millorin, però que la sensació i la percepció d'inseguretat també pugui anar-se canviant.
5: I en aquest sentit, també ha deixat la porta oberta a la possibilitat de construir una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra.
4: L'electrificació del 100% de la flota d'autobusos de TMB suposarà un estalvi superior als 66 milions d'euros, segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'informe apunta que els beneficis compensarien el cost de la inversió inicial, és a dir, el preu de comprar els nous vehicles. Estem parlant de substituir els més de 770 autobusos de combustió o híbrids que hi ha actualment per busos elèctrics. Des de TMB destacant que el canvi també tindria beneficis ambientals. D'altra banda, a Barcelona, la tuneladora de les obres de perllongament de la línia 8 del metro començarà l'excavació cap a Gràcia a inicis de l'any vinent, del 2027. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el túnel s'acabarà d'excavar en el primer trimestre del 2028 i ha situat en el 2032 l'horitzó de posada en funcionament del nou tram.
7: Això ens porta un horitzó, si ens pregunten, de posada ja en servei a inicis del 2032. Tot això que els dic, aquest calendari, amb tota la prudència, que són treballs complexes, com he dit al principi, i que, per tant, en fi, si hi ha alguna qüestió que endarrerís, ho diríem.
4: La màquina està muntada a l'espera per poder afegir 2 remolcs més dels 6 en total que necessita. Per a poder-los col·locar, la setmana vinent, la roda de tall excavarà 60 metres per permetre el muntatge de l'estructura, però no avançarà més enllà del recinte d'obres. Canviem de qüestió. Una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga, a l'Alt Empordà, ha acceptat 2 anys de presó per embutxacar-se més de 4.000 euros entre l'agost del 2022 i el juny del 2023. L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. La treballadora, que ha evitat el judici, ha reconegut que havia duplicat nòmines de treballadors i les havia desviat el seu número de compte durant els 2 mesos que havia estat contractada a la Ajuntament. A més de la pena de presó, restarà inhabilitada durant 5 anys per a feina o càrrec públic. Sàpiguen també que el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antonio Escudero, ha reclamat que tornin els peatges a l'AP7. Ricard Jiménez, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, Escudero ha assegurat que l'autopista s'ha degradat des que es van aixecar les barreres i ha denunciat que ara és una via intransitable, perillosa i mal conservada. Una situació que, segons diu, perjudica la imatge turística del territori.
9: L'autopista considerem que perjudica el turisme i perjudica a la imatge de Catalunya. L'autopista està intransitable, l'autopista és perillosa, l'autopista està bruta d'objectes que es perden a la pròpia autopista, hi ha hagut accidents.
8: A més, ha insistit en la necessitat d'allargar la C32 entre Blanes i Lloret de Mar per millorar la mobilitat a la Costa Brava. Durant la seva intervenció també ha tornat a criticar l'absentisme laboral, una qüestió que considera preocupant pel sector turístic i hoteler.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: acusades de desordres públics i atemptat contra agents de l'autoritat. La mobilització va transcorrer sense incidents fins a les 9 del vespre, quan alguns participants haurien llançat objectes contra la línia policial i intentat superar les tanques de seguretat. Els Mossos asseguren que es van fer diversos avisos previs abans d'intervenir. Es tracta, doncs, d'una mobilització que vol afegir pressió a Pedro Sánchez, que en poc més de dues hores presentarà al Consell de Ministres el decret d'habitatge. El text que avui es validés s'haurà de portar a tràmit parlamentari i al Congrés dels Diputats, i en aquest sentit el president demana responsabilitat als socis.
1: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: Eren paraules del president Pedro Sánchez en declaracions als premis La Vanguardia que es van celebrar ahir al vespre. Però recordem que l'últim esborrany que van rebre els grups parlamentaris no convenç les forces catalanes, i és que Junts assegura que el text l'allunya del consens, i Esquerra Republicana tampoc el dona per bo perquè no regula, diuen, el preu del lloguer d'habitacions. Tampoc el sindicat de llogateres veu acomplertes les seves expectatives.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: ¿Vamos de visita?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¡Arturo! ¿Qué tal la familia?
5: Bien.
3: ¿Y la pequeña qué tal?
5: Está bien.
3: ¿Y tu gato?
5: Bien, muy bien.
3: Esta es...
6: ¡Wow! Me encanta.
7: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
3: Bienvenida.
7: Century 21.
8: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit. Som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit. Solucions ràpides i efectives.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
0: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
10: Bon dia, a les 6 de la tarda, el Barça de bàsquet visita el Dubai dels ex-blaugrana Xavi Pascual i Toko Shengelia a l'inici de la segona jornada de l'Eurolliga. El base francès del Kitzanes Manresa, Hugo Benítez, pateix un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de Lliga CBD dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El Barça d'handbol s'enfronta a 2:45 del migdia, hora d'aquí, al Montada Casablanca marroquí, a la darrera jornada de la primera fase del Mundial de Clubs, que es juga a Egipte. I Marina Bassols avança ronda a la fase prèvia de l'Open de la Xina, en imposar-se a la britànica Olivia Nichols per un doble 6-1. La local Yu Xiaoni serà la propera rival de la barcelonina.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana ha inaugurat la temporada 2026-2027 amb un concert d'homenatge a Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. L'acte ha servit per donar el tret de sortida a una temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. L'actuació ha reunit l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès. I entre els moments més destacats del concert hi ha hagut la interpretació del Cant dels Ocells i del moviment coral de la Novena Simfonia de Beethoven. I sàpiguen també més coses, el grup lleidatà Saxeni ha anunciat una aturada indefinida després de gairebé una dècada de trajectòria.

0: La banda assegura que ha arribat el moment de baixar el ritme, aturar-se i recuperar energia, tot i que deixa clar que no es tracta d'un comiat definitiu. Per acomiadar-se dels escenaris, Saxeny oferirà un últim gran concert el 15 de gener a la Sala Apolo de Barcelona. Sonava la darrera, va trencar-me la cadera, Lola Milla, Malla, Malla, Malla, Malla. Doncs amb Saxeny arribem a 8:45 del matí. Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia i molta precaució amb les pluges. Sortir de casa, però més em costa tornar i m'han vingut a buscar una bossa a la testa i un cubat a l'atzar.
1: Els de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: 8:30, 7:30 en Canàries. Esto es Más de Uno. Esto es Onda Cero. Ahora les contamos cómo está la situación en Cataluña.

0: patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratge, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principio de desconexió.
1: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
0: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
1: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona.
3: Invertir se puede convertir en un trabajo extra o en un dolor de cabeza si no se sabe lo que se hace.
4: Infórmate con Mapfre y descubre sus fondos de inversión. Una forma sencilla y personalizada de invertir con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja para ti y no al revés. Infórmate en sus oficinas o en mapfre.es. Mapfre, tu referente en planificación financiera.

incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un

0: a tot el territori, que començaran entrant per l'oest i avançaran cap a l'est. Els litorals i els prelitorals podran ser localment molt forts o torrencials. Hi ha perill important durant les hores centrals a Tarragona i a Barcelona i fins a última hora de la tarda a Girona per acumulats de 30 o 40 litres per metre quadrat al Prepirineu i al Prepirineu i a les depressions centrals i, atenció, acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores als prelitorals i litorals. A més, s'espera calamarsa i ratxes molt fortes de vent que poden assolir els 70 o 90 km per hora. A la mar inclús podria donar-se alguna mànega marina o fibló prop dels litorals. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens, notable a punts del nord de Lleida. Avui les màximes seran de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida, 26 a Tarragona. Durant els pròxims dies, temperatures amb pocs canvis, no se n'anirà del tot la inestabilitat i podria inclús intensificar-se cap al divendres. És una informació d'AEMET.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown, d'entre les gairebé 70 activitats que proposa. A Girona, el dissabte 3 d'octubre, podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. A Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva, amb la Franz Schubert Filarmònica i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Andreeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filarmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, a la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya, i participaran 6 colles internacionals, entre elles la debutant colla xilena Lo Prado.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
3: Gabriel Jesús.
4: Què? M'encanta el fitxatge.
3: Ah, sí?
4: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
5: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
6: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
3: Ah.
6: Recordeu, Bermas també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
3: També.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
7: Son las 10, las 9 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenos días. PSOE y Sumar siguen negociando hasta ahora el conocido como decreto Mari Carmen. No ha comenzado el Consejo de Ministros, convocado a las 9:30, después de que a primera hora Sumar haya enviado al PSOE un nuevo borrador. En la televisión pública, la ministra Mónica García insistía en que su formación no avalará una norma poco ambiciosa.
9: Nosotros no vamos a avalar un decreto que se quede a medias. No lo vamos a avalar. Pero solo hay que oír a la calle, solo hay que oír a la gente, solo hay que oír a los expertos, solo hay que oír a tus vecinos. Yo creo que es el momento de ser ambiciosos y es el momento de obligar a todos a que seamos ambiciosos, incluido el Congreso de los Diputados, incluidos las derechas.
7: Pendientes de lo que ocurra con ese decreto están el millar de acampados en la Puerta del Sol, que comienzan su cuarto día entre la incertidumbre de qué va a aprobar finalmente el Gobierno y la alegría de saber que Mari Carmen podrá volver a su casa tras el acuerdo entre la empresa propietaria y sus abogados. Uno de ellos, Azael Babiano, ha estado en Antena 3.
10: Efectivamente, hombre, su estado anímico era desde luego muy bajo, muy reducido en ánimos, pero la única solución que entendíamos que había para ella era volver a su casa. Y yo creo que ella, cuando lo piense, pues supongo que se pondrá muy contenta, porque es la única solución que había para su situación.
7: El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy también un paquete anticrisis para tratar de frenar el encarecimiento de los combustibles que en septiembre han disparado la inflación hasta el 4,9%.

0: El Consejo de Ministros que va a limitar la subida del precio del gas y del butano a partir de octubre lo ha anunciado desde Dublín la ministra de Transición Energética, Sara Aggesen, que quiere así mitigar antes del invierno el impacto del conflicto de la guerra de Irán en los hogares españoles.
1: Y en este caso lo que vamos a hacer es limitar el crecimiento de esa tarifa de último recurso. Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene, y por lo tanto lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
0: Una subida de la energía que está detrás del alza de la inflación, que va a cerrar septiembre en el 4,9% según el dato adelantado del INE. También cierra el mes al alza el Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas variables en España. Terminará septiembre con una tasa media del 3,2%, su nivel más alto en dos años. Son las 11:03, 10:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en dos minuts.
3: Què tal? Bon dia. La situació per les pluges s'ha agreujat aquest matí a l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat, i davant la intensitat de les precipitacions, Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de les tres comarques demanant a la població que no surti a l'exterior durant les properes 3 hores. L'avís recomana no anar a buscar el vehicle, evitar soterranis i refugiar-se en zones elevades si entra aigua als habitatges. Recordem que es tracta d'un episodi d'incidències en la mobilitat. Renfe ha suspès entre les 9 i les 11 del matí la circulació dels trens d'alta velocitat i mitjana distància a Catalunya. I a Sants Estació, seguint com s'està vivint aquestes jornades, del nostre company en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
4: Sí, bon dia. Les fortes pluges han obligat a modificar el servei dels trens d'alta velocitat i fins i tot suprimir-ne algun provinent de Madrid. La majoria, però, estan sent reprogramats amb, com diem, una modificació horària, una situació que està afectant de ple els usuaris que no saben ben bé quan sortirà el seu tren. Alguns en tenien coneixement i d'altres no.
5: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent cap a Salamanca o no sé. Ja veurem què passa.
6: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento, no hemos recibido tampoco ninguna información en WhatsApp o email.
4: També el servei de Rodalies està patint la mateixa situació amb algunes demores, amb una limitació temporal de les seves velocitats, la R2 Sud, la R2 Nord, R3, R4 i també la R8. Tot això, com diem, a causa de les condicions meteorològiques, com diem, per precaució.
3: Gràcies, Ferran. Per una altra banda, els ferrocarrils de la Generalitat han interromput el servei de l'IR6 entre Masquefa i Piera, on s'està habilitant transport alternatiu per carretera. I a Torrelles de Foix també s'han suspès les classes d'una escola després que l'aigua hagi entrat a les instal·lacions. Amb tot això, fins a mig matí, el telèfon d'emergència 112 havia rebut més d'un centenar de trucades relacionades amb el temporal.
7: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Escuchas Más de Uno en Onda Cero. Con Alsina.
1: No es fácil enterarse de esto, Borja. Contratas un seguro y lo pagas. Y cuando necesitas que vayan a por ti, porque has tenido un pinchazo, por ejemplo, que tardan 2 horas en llegar.
2: 2 horas en medio de la carretera. Pues he esperado menos para comer en una estrella Michelin. Así que, ¿sabéis qué? Iros a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Idos a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
3: Más de uno. En Onda Cero.
4: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre? Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
5: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
6: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
7: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
8: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
9: Onda Cero Barcelona.
10: Todos sabemos que cuando los padres fallecen, heredan los hijos. Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender de cómo hayas redactado tu testamento. Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
11: Són missatges de María Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
12: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
13: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
14: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
15: Avui coneixem el grup MIFAS.
16: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social.
15: Per conèixer millor el grup MIFAS podem parlar a aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
15: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
17: MIFAS va néixer l'any 1979. Va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
14: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
16: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projectes.

0: seccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre en places limitades.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Errant.
2: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
4: A veure, és campió del món i jo si fos campió del món d'alguna cosa potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
5: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo i va dir i jo i Mbappé, però a mi el que més m'agrada és que tot el món lo ve, que somos los mejores.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona.
6: Más de uno con Alsina.

0: Yo creo que ya has ganado.
1: No, no, no, no, no. Yo creo que porque ya os voy a llevar a Estambul.
0: A ver.
1: Y diréis, son cosas que se baja JF a internet. No, son cosas que JF se compra.
0: Soy testigo de que está aquí en los formato bebés físico.
1: Dolapdere Big Gang. O sea, ese rollazo.
0: En esto gasta su dinero, JF.
1: Sí, sí. Por eso la pasta. Y te dejo ya la última.
2: Es una banda turca, entiendo, ¿no?
1: Una banda turca haciendo clásicos del rock con ese toque oriental.
2: Vale, vale, vale.
1: Pues mira, terminamos con los Flaming Lips en un tributo a ese álbum de Deep Purple. Y ya os dejo con esta marcianada que os despidáis. Es una banda seria, ¿eh? Lo que pasa es que son marcianos.
3: To make records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and another.
1: Que es así.
2: Mañana a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con la torre y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Muy final marciano.
0: Sí, la despedida más rara que hemos hecho nunca.
1: Lo he dicho.
2: Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias Jorge. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Y hasta mañana. Adiós.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
4: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
5: Avui és dimarts 29 de setembre, dia en el que estem molt pendents de les pluges. Intentarem escoltar en directe la roda de premsa de Protecció Civil prevista per 12:15 i connectarem també amb algun dels indrets més afectats per aquestes pluges. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
4: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
5: Avui tenim en Juan Carlos García i el Daniel Sánchez al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
6: Què tal, bon dia, bona hora.
5: Gerard Sanz, bon dia.
7: Molt bon dia.
5: Montse Valls, no corris, bon dia.
8: Bon dia.
5: Víctor Lozano, bon dia.
9: Bon dia, Míriam, i enhorabona.
5: Per què? Perquè plou. M'encanta,
9: gris.
5: Bon dia, tan maco.
9: Enhorabona.
5: Dia
9: gris,
5: no, a veure.
9: Plomizo.
5: No, escolta'm, a mi quan plou així... Quan plou així, i a més, és una pluja que pot causar problemes, no m'agrada. A mi m'agrada el dia fosc. Aquest matí que estava fosquet, això m'agrada a mi. Però les pluges tampoc és que m'entusiasmin.
7: Entra poc i massa, no?
5: Exacte, ara mateix aquí al centre de Barcelona està plovent.
7: Estan baixant unes riuades.
5: Si ens voleu dir com està la situació a les vostres poblacions, ens podeu enviar una nota de veu, si 76-76-0908.
7: Hi ha turistes aquí, per les Rambles, que els hi fan molta gràcia, això de la pluja, i...
5: Es veu que els seus països no plou així.
7: Exacte.
9: Que se fastidia.
5: Bueno, pobres, vas de vacances i plou com està plovent ara, doncs
9: mira,
5: fa ràbia, tu.
9: Haver estudiat.
5: No, clar, tu no estàs de vacances, estàs aquí treballant, Qui ha d'estudiar?
9: Vosaltres heu de posar-vos botes d'aigua
5: no
9: i trepitjar fora els bassals?
5: Però és que, escolta'm, ja ho vam parlar l'altre dia, així.
9: Sí, però no va quedar ben clar, allò dels...
5: Sí, vas dir que vas trobar la Montse aquí a baix
9: trepitjant... fora els bassals.
5: Home, quan era petita, sí.
7: El Víctor vol saber si juguem a ser nens.
5: Ara no.
9: Ara
5: no. A més, em fa ràbia que se'm mullin els peus.
7: M'imagino el Víctor

0: posant-se a la base dels arbres.
1: Singing in the rain.
2: No, ara ja això no ho faig perquè no porto botes d'aigua, però suposo que no n'hi ha de la meva, bueno, de la meva talla.
1: No,
2: sí,
1: no,
3: sí. Sí. La gent que va pescar
2: no?
3: I tal.
2: Bueno, però jo m'agrada molt quan vaig amb el cotxe i veig el típic bassal al costat, passar ràpid i fam, ja, i esquitxar.
1: Ah, tu ets aquest, no? Ets
2: sí,
1: aquest.
2: Sí, jo soy jo.
1: El cunyat aquest.
2: Saps jo, de passar i esquitxar el que està passant.
1: Zero sorpreses. Vinga, que avui tenim moltes coses a explicar amb aquesta pluja que està afectant a bona part del territori, així que comencem per la cançó del dia.
0: Vinga, avui no posem una cançó com a tal, tot i que sí que és un fragment d'una interpretació, sí. Sinó que hem fet una mena de muntatge.
1: Muntatge.
0: Aviam si t'agrada.

0: ho de saber perquè està
1: fent una merda. Ui.
2: Ui.
1: Ai, ara m'has deixat en el millor moment.
2: Mira.
1: Ai, això va passar. Ai, ai. Què em dius?
2: Això és el que va passar. Hem de recordar que no és la gravació de la situació que es va produir, sinó que és un muntatge.
1: Explica el que va passar.
2: És una escenificació.
3: És bastant fort, s'ha de reconèixer.
2: És com diuen els crims, una recreació.
1: Exacte, quedeu-vos en aquest detall.
2: Exacte, una situació com aquesta es va viure ahir durant la interpretació d'Aïda al Gran Teatre del Liceu. El periodista i comunicador Josep Cuny ha publicat a la xarxa X que ahir, en el moment àlgid de l'obra de Verdi, dirigida per la iraniana Shirin Neshat, va començar a sonar Les Alert, tant als mòbils del públic com també dels intèrprets. Una alerta que va obligar, evidentment, a interrompre la interpretació i fins i tot la soprano Anna Netrebko, perplexa per la situació, es va batallar amb el telèfon, va animar el públic amb cert humor i va acabar asseient-se a l'escenari davant del desconcert general.
3: A veure una cosa, està molt bé que Protecció Civil envia aquest tipus de missatges. Jo sempre prefereixo que hi hagi informació en excés que en defecte, no? Millor curar-nos en salut. I si no passa res, doncs no passa res. Però, cony, per enviar un missatge, cal que t'enviïn un to que sembli el cataclisme, la
4: catàstrofe,
3: no, però no cal, que estàvem sopant amb les meves filles, els tres, estàvem allà amb la verdureta, i els tres, hòstia, què passa aquí?
5: Crec que poses més nerviós tu, Víctor, que l'he d'alerta.
3: Vols enviar una sintonia?
1: Perquè aleshores no t'espantes.
3: O una cançó d'Hombres G, voy a pasármelo bien. Aquest so és és horrorós, és lamentable.
1: Respira.
3: Respira.
5: I agafarà una taula.
1: Hauries de fer una mica de tai chi, reiki, aquestes coses, per relaxar-te.
5: Ai, fent tai chi, me l'he imaginat.
3: De veritat que es pot enviar un to menys alarmista.
2: Si no, no seria alarma.
3: Que ens estan envaint els marcians.
5: Amb un to menys alarmista li faries cas, Víctor?
3: Pots enviar un altre?
5: Tu no li faries cas. Hi ha altra gent que sí, però tu no.
1: Ai, he
3: dit que sembla que hi hagi una fuga nuclear amb una central nuclear.
1: Mira, des d'aquí...
3: Dilema d'avui.
1: El dilema el decidim nosaltres.
3: Alarma, suor o alarma...
1: Des d'aquí proposem a la Generalitat que et faci servir a tu d'alarma, perquè, mare de Déu, senyor, com crides. Digues, Rosa.
4: Volia dir que això que ha passat a l'òpera em va passar el 7 de novembre al Palau Nacional de Catalunya, on hi ha el MNAC, perquè allà Rosalía feia la presentació del seu disc, que va fer la presentació de Lux,
2: sí.
4: I al mig de la presentació van dir, senyores i senyors, ara sonarà l'alarma Des Alert.
1: Sí,
4: i
1: és veritat.
4: Sonar, no, mil persones hi havia allà, mil alarmes.
2: No va cantar la Rosalía per sobre de l'alerta?
4: No.
1: Com el Víctor. Doncs això és el que va passar ahir al Gran Teatre del Liceu. Una llàstima perquè, amb tota una ida de Verdi, el moment més àgil, que és una òpera fantàstica, meravellosa,
3: per favor,
1: doncs és una llàstima.
4: Potser podrien agafar aquest tall que acaba de passar el programa, això que ha fet el Víctor, aquest speech que s'ha fet ell sol, i posar-ho d'alarma a partir d'avui.
3: Sí.
2: És una bona idea.
5: Crec que ens posem tots més nerviosos que mal.
3: Si ja no em doneu la raó ara, és que el pitjor és que quan es desactiva l'alarma, és a dir, que ja no hi ha per què estar nerviosos, ni neguitosos, ni que perilla la nostra integritat, hi ha un moment que a vegades que t'envien la desactivació de l'activació. També és el mateix so. No, aleshores ja sí que pots enviar una coseta més, no sé, Mediterrani, de
5: Serrano.
1: Vinga, va.
3: Una cançó de Letizia Sabater.
1: Mira, parlant de cançons, potser és avui la sorpresa, la cançó amagada avui, una de Letizia Sabater. Saps que no la sé? No me l'has dit?
2: No la sabem.
5: No, ningú,
1: doncs vigileu què dieu, Víctor.
4: Una cosa que és que...
5: Tengo miedo.
1: Ningú la sap.
4: Letizia Sabater, per cert, que és actualitat, acaba d'anunciar que en uns dies...
2: La salchipapa 2.
5: No, la Nadala de l'any.
4: La cançó de Nadal.
5: Hombre, la Nadala de l'any.
1: Bé, doncs. I això és, en fi.
2: Claro. M'agrada l'aproximació que vol fer Letizia Sabater a la
1: Mariah Carey, igualetes.
4: Avui, com fem cada setmana en aquest dia, posem
1: ets antena... Ets conscient, que no la sabem cap de nosaltres.
4: No us l'he dit, no? Però està la pauta, però no la mireu.
1: No però mireu. Si la diem, l'hem dit,
5: No t'enfadis amb nosaltres.
1: No t'enfadis després amb
5: nosaltres. Tan intel·ligents de saber-la.
4: Ara, quan el Jota posi la careta, us la dic.
1: Vinga.
4: La careta de... You must
6: remember this. Cada dimarts, a kiss is just a kiss. A la ciutat, a sigh is just a sigh. Tócala otra vez. The fundamental
1: things apply. Tócala otra vez.
3: Tócala.
2: Robert.
1: Què?
4: Guaita, tócala podria ser fins i tot una pista avui. Toca-la.
1: Ah, ja ho sé.
4: Ah, sí?
1: Toca-la, toca-la, toca-la, toca-la, palmes.
4: Vas molt bé. Però no diré més perquè llavors la gent l'encerta la primera i ens emocionem. La cosa no vull que es resolgui tan aviat.
1: Vale.
4: De què va això que fem cada dimarts? Ens escollim una cançó? Bé, escollim. L'escullo jo, en realitat. No hi ha gaire consens.
1: Sí, perquè no, avui no la sabem.
4: No. Escollim una cançó, l'escullo, l'amaguem darrere d'unes pistes que anem plantejant durant el programa i quan arribo al final d'aquest programa, dic, gairebé tocada les dues, resolem l'entrellat. I atenció, perquè aquesta setmana no és que sigui fàcil, és que és extremadament fàcil.
1: Bueno, bueno, bueno, sempre dius el mateix i...
4: La primera pista ja l'acabo de donar sense voler, val? He dit, toca-la, toca-la, toca-la, toca-la. Com
1: és? Toca-la, toca-la, toca-la, toca-la, palma.
4: Vale, doncs diré que el toca-la otra vez d'aquest 29 de setembre del 2026, la primera pista és... Avui és actualitat.
1: Que lluva la Virgen de la Cueva.
4: Per exemple, podria ser. Només dic que avui està d'actualitat. Alguna cosa té a veure amb l'actualitat d'avui?
1: Avui l'actualitat és que plou.
7: Sí,
4: però hi ha moltes coses que passen, avui.
7: Que plou més.
5: Em fa por encertar-la.
1: Com una ola.
5: Tinc una cançó dins del meu cap.
1: Digue-la,
5: i penso, com sigui...
4: Obriu les mires, és a dir, que sigui actualitat no vol dir que sigui notícia.
1: Ah, doncs serà una cosa d'ell, una cosa que li agrada a ell.
4: No. Que sigui actualitat no és que sigui notícia.
1: Ah, és una cosa que té a veure amb una cosa que faràs aquesta tarda?
4: No, vale. No. Jo només dic que avui està d'actualitat alguna cosa que té a veure amb la cançó d'avui. Està d'actualitat una cosa que té a veure amb la cançó d'avui, amb el títol de la cançó.
1: Vale.
4: Vols una altra pista?
1: Vinga.
4: 12 d'octubre.
7: Va ser algú molt espanyol.
1: Manolo Escobar. Molt espanyol.
4: 12 d'octubre.
5: Jo, a mi la cançó que m'havia vingut
4: penseu,
5: a cap era
4: penseu,
5: de...
4: Penseu que se celebra el 12 d'octubre.
5: No me toquen les palmes que me conozco.
1: Me
5: toquen les palmes...
1: Mira!
4: No, bé. Però la Míriam ha afinat molt bé en la primera pista que he llançat sense voler.
1: Era... Puc dir de qui és aquesta cançó?
4: Toca-la.
1: Sí.
4: De los cantores de Hispalis, sí. No?
7: Sí.
1: Ah, Espanya, 12 d'octubre, Espanya... És un cantant espanyol?
3: No me pises que llevo xancles.
1: Home, mira, avui seria...
4: Val, dic,
1: seria dient. Mira, la gent que s'ha posat xancles avui.
4: Estic tan generós que donaré la tercera pista.
1: Ja?
4: No és un grup.
3: Oh.
1: No és un grup, és un cantant. Un solista.
4: O una cantant.
1: O una cantant. Espanyola, té a veure amb el 12 d'octubre, amb Toca-la i amb l'actualitat d'avui.
4: Vamos, si
1: ens
4: no
1: hem posat seriosos,
4: això,
1: eh?
4: Si no l'encerten amb això... Jo ja no sé què
5: pues Marta Sánchez amb l'himne d'Espanya.
1: Oh,
7: jo anava a dir Marta Sánchez.
4: No.
1: I van animar les tropes, no? I aquestes coses.
4: Reviseu l'actualitat d'avui. Reviseu-la i ho sabreu aviat.
1: Doncs si tu no ho saps, no en sé.
5: Ja. És que
1: doncs
5: la meva actualitat avui ja veureu que
1: doncs
5: és un recant d'aigua.
4: Reitero, que sigui actualitat no vol dir que sigui notícia.
1: T'anava a dir, doncs vinga, anem a repassar l'actualitat a veure si ens dona alguna pista. Notes de veu al 676-76-09-08. I ara sí, va, Montse, repassem-la. Avui ens hem llevat amb la mirada posada al cel i és que des d'aquest matí el temporal de pluja ha provocat afectacions i acumulacions d'aigua.
5: Sí, Protecció Civil ha tingut en alerta 13 comarques del litoral i del prelitoral davant el risc de superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A Sant Martí Sarroca, per exemple, ha passat això. I ara mateix veiem, i sobretot també escoltàvem fa uns moments aquí a la redacció, com està plovent al centre de Barcelona.
1: De forma exagerada.
5: Una forta intensitat, llams i trons que ens han fet aixecar també la vista dels ordinadors. Ha sigut curiós, la veritat.
1: De seguida intentarem connectar amb la roda de premsa que està prevista, en teoria, per ara, per fa dos minuts que hauria d'haver començat. Encara no ha començat aquesta roda de premsa de Protecció Civil, però si comença connectarem amb ells. Mentrestant, expliquem que les pluges també han deixat un matí d'incidències pel que fa a la mobilitat.
5: Sí, el transport per carreteres en aquest moment és molt dens. Fa una estona hem sabut que s'ha tallat la ronda de...

0: de dalt en tots dos sentits i el servei ferroviari pot tenir demores de fins a 20 minuts. A més, a primera hora del matí, el servei d'alta velocitat també ha notat algunes modificacions horàries.
1: Doncs anem cap a l'estació de Sants, on hi tenim el nostre company, el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bon dia, explica'ns quina és la situació en aquests moments.
2: Bon dia, Mia. Mira, doncs en aquests moments, com dius, ha estat i està sent un matí complicat pel que fa a la mobilitat a diferents punts de Catalunya. Nosaltres ens trobem a l'estació de Sants de Barcelona, on aquest matí les fortes pluges han obligat a modificar el servei d'alta velocitat, sobretot direcció Madrid i Alacant. Hi ha hagut modificacions, algunes alteracions horàries, però que al llarg del matí hem de comentar que ja s'han normalitzat, sobretot han tingut afectació en els serveis de les 9 del matí fins les 11, sobretot per precaució en aquests moments, aquest servei d'alta velocitat, que com diem ja està restablert, doncs, i que ja ens deixa un ambient més tranquil aquí a l'estació de Sants, tot i que sí que ha tingut especial afectació pels usuaris que a més han matinat amb llargues cues i unes escenes d'usuaris indignats i fent modificacions dels seus bitllets. Els escoltem.
3: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent cap a Salamanca o no sé, ja veurem què passa.
4: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento, no hemos recibido tampoco ninguna información en WhatsApp o email.
5: Está fichado que tendrá los 30 minutos de retraso, pero estoy a la expectativa de a ver si es verdad o si hay algún cambio.
2: Això pel que fa als usuaris que més han matinat en aquesta alteració horària dels serveis d'alta velocitat. D'altra banda, les fortes pluges també estan tenint, evidentment, afectació al servei de Rodalies. Els trens, com heu comentat, poden patir demores de fins a 20 minuts per una reducció de la seva velocitat. I hem de comentar una notícia que acabem de conèixer, que un tram de la R7 està tallat entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació.
1: Doncs estarem pendents de com afecta aquestes pluges també a la circulació de trens. Ferran, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, Míriam.
1: Montse, les incidències també afecten el transport públic metropolità.
0: Sí, a Barcelona i a l'àrea metropolitana diverses línies d'autobús de TMB han hagut d'alterar el seu recorregut per acumulacions d'aigua en algunes zones. Per exemple, les línies 67 i 88 no circulen en alguns trams de Cornellà, mentre que la B-3 ha deixat de prestar servei entre la travessera de les Corts i la plaça Ildefons Cerdà per una inundació del túnel de la Rambla de Badal. Al metro, l'acumulació d'aigua ha obligat a deixar fora de servei l'andana de Sants Estació a l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos també de Badal a l'L5 i de Girona a l'L4.
1: Això es veia venir, sempre que plou a Barcelona.
0: Sí. Em sorprèn que l'Eliseu encara no estigui inundada.
1: Dóna-li res perquè acaba de caure aquesta forta pluja. Sí. Segur que de seguida coneixem noves afectacions. Tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda i també estarem pendents d'aquesta roda de premsa de Protecció Civil, que encara no ha començat. Montse Valls, qualsevol cosa que ens hagis d'explicar, vens i els microfons estan oberts per al servei d'informatius d'aquesta casa.
0: Gràcies, Míriam, que vagi bé.
1: I ara repassem l'actualitat esportiva. Segon partit d'Espanya a la Nations League.
6: Sí, ja saps que estem enmig d'aquesta maratoniana interminable...
1: Aquest mini mundial,
6: aturada, sí, de seleccions. Ens vam quedar ja amb el gatillazo d'aquell Barça que...
1: No t'agrada gens
6: que
1: això.
6: Que anava com un coet, com un pepino, que deia aquella...
1: Quin momentàs.
6: Quin momentàs, total, moment top, moment absolutament top. I bé, la veritat és que l'últim partit del Barça no et sona que va ser el Pleistocè, no? Sona com un lloc molt passat,
1: recordo.
6: No ha quedat molt així.
1: I bueno, fa avui, setmana i mitja.
6: Hoy juega la selección de todos, no, deia, el equipo de todos los españoles. És a dir, Espanya juga, en aquest cas, contra Croàcia a partir de 8:45, és el Sánchez Pizjuán. Partit que correspon a la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Recordem que De La Fuente no pot comptar amb Eric García, el defensa del Barça, tornat a Barcelona per recuperar-se d'unes molèsties al genoll. De totes maneres, el seleccionador espanyol deixa clar que no és res important i que el que han fet és prendre mesures per precaució.
7: Y seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Primero porque todos hubiéramos asumido entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido, pero como no teníamos la certeza de que para hoy no, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones, y de cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena ni correr ese riesgo sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones y él entendió perfectamente también esa situación, pero vuelvo a reiterar, sobre todo porque nosotros en ningún caso y vamos a buscar una situación de

0: conflicto de estrés con el futbolista, perquè el que queremos és que jueguin quan estiguin segurs.
1: Doncs mira, en aquest sentit també s'ha reincorporat un altre jugador internacional a la disciplina blaugrana, és el cas de Karim Adeyemi, tot i que en aquest cas per motius diferents, ja que ell ja ha disputat els dos partits amb Alemanya que estava previst que jugués, són quatre. Klopp va dir que els dos primers els jugarien uns futbolistes i els dos següents uns altres. Va convocar 44 jugadors, imagina. Doncs bé, Adeyemi ja està a Barcelona, no encara Fermín, que efectivament està concentrat amb Espanya. Avui molt probablement disposarà de minuts el seleccionador. Es desfeien elogis cap al futbolista del Barça.
0: Fermín està en un estat de forma tan fantàstic, però com l'està Dani Olmo, l'està amb molts altres companys. Además, en esas demarcaciones, Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantàsticament bé, encaja perfectament la idea de joc que tenim nosaltres.
1: A la mateixa hora i en el partit del mateix grup, la República Txeca es veurà les cares amb Anglaterra, al Fortuna Arena de Praga. Ahir es van jugar diversos partits, per exemple, Itàlia, sembla que torna a treure la puteta el equip transalpí, recorda que no ha estat en els últims tres mundials. Doncs bé, va guanyar 1-4 a Turquia i també em crida l'atenció la victòria de França 0-1 a camp de Bèlgica, a l'estadi Rei Balduino. Va ser molt curiós perquè França va marcar el gol a l'últim minut, gol d'Olis, un golàs, per cert, i Zinedine Zidane, el seu seleccionador, va perdre els papers de... Bé, no va perdre els papers, sinó que se li van a la olla, no va... tampoc va ser dolent, no? Sinó que ja saps que ara les pilotes ja no les donen als futbolistes els a plegar pilotes, sinó que les deixen allà com amb una mena de base,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè no hi hagi
1: això, i el jugador de l'agafa i tal. Doncs va començar a córrer i li va fotre una patada a la pilota, va ser un xut, vull dir, no li va fer mal a ningú, però que gairebé acaba en gol en l'altra portaria. Ell mateix ja deia que admetia que la situació havia estat fins i tot una mica ridícula.
3: Ni jo sé lo que he hecho. Lo que está claro es que iba acompañando la jugada de Olise porque sentí que iba a marcar. Comenzó con su regate e hizo una jugada excepcional y tenía ganas de acompañarle corriendo y después vi ahí el balón y chuté. Tal vez fue un poco ridículo, pero da igual, no es grave.
1: No es greu. Va ser d'alegria, no va ser... L'expressió perdre els papers no ha estat correcta. Va perdre l'oremus de l'alegria, exultant, de felicitat.
2: Com quan Ferran va marcar el gol i va xutar la...
1: Ell va xutar la pilota que estava allà, vull dir que no és ni targeta groga, que ho deia perquè em va semblar curiós la seva reacció. A més, un tio com Zidane, que no és un tio extremat, expressiu a l'hora de celebrar les coses, no? Doncs cosetes del futbol. Avui es juguen més partits, en aquest cas de la Lliga B, és a dir, hi ha categories, recordem, hi ha una primera, una segona i una tercera divisió d'aquesta merda de la Lliga de les Nacions que s'ha inventat la UEFA per trincar del pastís. Sí, s'han de dir les coses clares, és un invent de la UEFA perquè no hi ha partits amistosos de seleccions, ara s'han inventat aquesta competició perquè en els amistosos trincaven la selecció local, la selecció visitant, però la UEFA no. S'ha inventat aquesta competició de passo que t'emboli i així ells també trinquen una part del pastís. Però bé, els partits es juguen i nosaltres estem obligats a informar. I el que és la Lliga B, el que ve a ser la segona divisió, a 8:45 es juguen Escòcia-Suïssa i Eslovènia-Macedònia del Nord, i a la Lliga C, Finlàndia-Bielorússia, Moldàvia i Esferoe, Bulgària-Estònia, Eslovàquia-Kazakhstan, Luxemburg-Islàndia i San Marino-Albània. Tu has definit prou bé al principi de la secció, és com una mena de mundial mundial d'hivern, una mica.
2: Sí, totalment. Vinga, va. Barça i Madrid es veuran al jutjat.
1: Sí, ja tenim dia per l'acte de conciliació entre el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i el Barça, arran de la querella per calúmnies.
2: A la porta
1: que
2: no
1: és tan fàcil d'imitar, la porta.
2: Que no estamos tan mal. Hombre.
1: Recordem que el club blaugrana va presentar a mitjans de juny aquesta querella per calúmnies, per les acusacions del mandat i madridista de corrupció esportiva i d'haver-li robat 7 lligues. Doncs bé, aquest acte de conciliació serà el 25 de novembre als jutjats de Madrid. El Barça exigeix a Florentino que es retracti i si el president blanc no ho fa o no acudeix al jutjat, de manera que quedés desatesa la demanda de conciliació, doncs el club blaugrana ja s'hi interposarà una querella criminal. Encara en clau blaugrana, demà hi ha Champions femenina, segona jornada de la fase grupal. El Barça juga al camp de la Roma a 6:45 de la tarda. Pere Romeu acaba de donar la convocatòria en la que són novetats les futbolistes que cap de setmana i tan brillament es van proclamar que

0: campiones del món sub-20, entre elles Clara Serra Jordi, la futbolista del Barça que ja ha tornat. Una Clara Serra Jordi que, molt curiosament, també ha estat inclosa en la convocatòria que s'ha donat aquest matí per part de la selecció espanyola pels partits que jugaran als Estats Units, concretament a Washington i a Filadèlfia, els dies 10 i 14 d'octubre. Són en partits amistosos, però fins a un total de 6 jugadores del Barça han estat convocades: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, la pròpia Clara Serra Jordi, Clàudia Pina i Vicky López. Encara no està i tan a bon matí, ja recuperada la lesió, va jugar uns minuts l'altre dia, però era una miqueta heavy ja convocar-la per aquest partit.
1: Vinga, i nova jornada de l'Eurolliga.
0: Sí, en presència blaugrana. Tenim, de fet, dues jornades, doble jornada intersemanal. Avui ja comença la segona. El Barça juga a les 6 de la tarda a la pista del Dubai, equip que entrena Xavi Pascual, que és la temporada passada va entrenar el Barça. Sí. Però és que el Barça l'entrena Alexander Sekulić, que va entrenar al Dubai la temporada passada.
1: Ay, per tant,
0: esto es como aquello de que todo queda en casa, no? Doncs Xavi Pascual admet que això pot influir.
2: Òbviament és la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
0: Segur que tots dos voldrem intentarem guanyar, no? Doncs suposo que és com avui que he sentit una política que deia que els que diuen és que si plou molt, doncs no sortis de casa fins que no pari una miqueta de ploure, no? Com si ens haguessin d'explicar escriure oso amb una moneda. Hem vist cosetes de la vida, cosetes en general. Recordem
1: no
0: que el Barça...
1: El
0: Barça va guanyar el primer partit, per tant porta una victòria en un partit, es va imposar l'Efes. Avui també partits que destaquem. A les 7 el Madrid visitarà la pista de l'Efes Istanbul, i a 8:45 tindrem el derbi ACB entre el València Bàsquet i el Baskonia, el Roig Arena. I tanquem en vol perquè el Barça juga 3:15 contra el Moncada d'Herb Sultan marroquí en partit del Mundial de Clubs que s'està celebrant a Egipte. El duel és del tot interessant perquè el Barça ja està classificat per la final que es disputarà aquest dijous contra el Vesprem.
1: Víctor Lozano, gràcies. Fins demà.
0: Fins demà, adéu.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: 9 per 3, 27.
5: Següent.
4: Te les vas aprendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Onda Cero, La Ciutat.
1: Les pluges hores d'ara estan descarregant amb força a Barcelona, però al llarg del matí ho ha fet de manera torrencial al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Precisament en aquestes tres comarques, Protecció Civil ha enviat un SOS Alert on es demana no sortir a l'exterior ni circular fins a la 1 del migdia.
6: El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja en 3 hores, amb perill màxim 6 sobre 6 a l'Anoia i a l'Alt Penedès i perill alt al Baix Llobregat. Fins ara han caigut 100 litres a Sant Pere de Riu de Bitlles i 120 a Sant Quintí de Mediona, tot i que fa uns minuts hem pogut parlar amb el seu alcalde, que ens ha dit que el pitjor ja ha passat, que han hagut de tancar l'escola Bressol, però que ja l'han pogut reobrir i que fins i tot ja ha tornat a sortir el sol. Del que estem molt pendents és del riu Anoia, que a mig matí ha superat el llindar de perill amb un cabal de 86,9 metres cúbics per segon i pot continuar creixent per les pluges. Un episodi de pluges que es preveu que vagi pujant cap al nord, com ja ho està fent, però que ja ha deixat la seva petjada, com diem, al pas per l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat.
1: Doncs precisament tenim ara comunicació amb l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet. Què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: Alcalde, com dèiem, en les darreres hores el riu Anoia ha arribat al llindar del perill. Quina és la situació ara mateix?
7: Doncs ara, en aquests moments, i un cop comprovat, no, la senyalització que tenim als ponts on ens marca el nivell de risc, doncs ja estem a nivell verd, per tant la situació s'està normalitzant, i on sí que estem tenint una incidència força greu és amb la riera de l'Avernó, que aquesta està absolutament desbordada, l'aigua ha passat per sobre el pont, i aquest matí, de manera preventiva, hem hagut d'evacuar doncs, un equipament municipal que tenim, una masia, i de moment no hem hagut de lamentar cap dany personal, danys materials, un cop hagi passat passat doncs, aquesta arribada, doncs, haurem de valorar com ha quedat la situació.
6: Alcalde.

0: com està la situació ara mateix. Ha deixat de ploure també a Sant Sadurní?
1: Sí, sí, ha deixat de ploure. Ara, de fet, ja s'han obert clarianes, però, esclar, tota la pluja aquesta que dèieu ara al principi a la capçalera, doncs d'aquests 120 litres de Sant Quintí a Sant Pere, és la que ha anat baixant i la que ha alimentat el riu Anoia. I després també hem tingut la pluja Font-Rubí, que és la que alimenta la riera de la Bernó, que és la que ha provocat, doncs, això, el desbordament d'aquest riu.
2: Clar, entenem que aquesta és la principal preocupació, no?, que el riu es desbordi. Quin és el protocol o el pla d'actuació a seguir si això passa?
1: Doncs aquí a Sant Sadurní tenim estipulades una sèrie de zones inundables que en el moment en què s'assoleixen uns llindars, no, de nivell de l'aigua, doncs es disparen unes senyals acústiques que obliguen, doncs, els residents, en aquest cas en els polígons que estan afectats, a executar el pla d'evacuació. En aquest cas no ha fet falta. No és que hàgim arribat a un nivell d'activar aquest pla, però sí que hem estat molt amatents durant tot el matí, doncs aquest nivell que més o menys hem tingut anar controlat.
0: En aquest sentit, des de l'embassament de Foix han confirmat que s'han estat traient 600 litres per segon per les pluges acumulades, per anar buidant d'alguna manera l'embassament, el que fa que tot plegat augmenti el cabal del riu, no? No sé si hi ha temor això acabi provocant un desbordament.
1: Esclar, és que mira, aquest episodi que ha passat a la Riera de la Bernó, exactament l'11 de juliol de l'any passat, quan es va inundar l'Hospital de Vilafranca, si recordeu, sí, doncs va passar una situació similar. Són aquestes riades que, segons els tècnics, diuen són aquestes que passen cada 500 anys. Doncs clar, els darrers dos anys ja les hem tingut. Entenc que això és un fenomen que cada vegada anirà a més, malauradament, i el que s'ha de fer, doncs, és prevenció i estar preparats per quan passin aquestes coses, tenir tots els recursos disponibles per evitar danys majors.
2: Clar, no sé si aquesta situació, el fet de que aquestes situacions extremes, climatològicament parlant, es repeteixin cada cop més sovint, fa que els ajuntaments també s'hagin d'anar adaptant i modificant potser la normativa i els plans d'actuació.
1: Sí, clar, els plans d'actuació s'han de reformular tots perquè les circumstàncies d'ara no són les mateixes que les que teníem quan es van redactar els plans. La xarxa de clavegueram no està dissenyada per absorbir aquesta quantitat d'aigua en tan poc temps que fa, doncs, que a vegades les clavegueres entrin en càrrega, comencin a saltar les tapes, l'aigua circuli per sobre el carrer, s'inunti algun baix a les zones més baixes del poble. Clar, totes aquestes coses són tan sobtades que ja et dic, no tenim els mitjans encara necessaris per poder-hi fer front.
0: Al llarg d'aquest matí, Protecció Civil ha recomanat no sortir a l'exterior fins a la 1 de la tarda. S'han estat seguint aquestes recomanacions?
1: Sí, sí, hem tancat tots els accessos als camins, s'ha enviat avís a les escoles, s'ha fet tot el protocol i certament la gent ho respecta perquè són conscients de la magnitud del problema.
2: Pere Barnet,
1: alguns curiosos que no s'han acostat a la llera del riu, sí que aquests la policia els ha convidat a marxar perquè no era el lloc on havien d'estar.
2: Doncs estarem molt pendents de com va evolucionant aquesta situació. Pere Barnet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
2: També tenim connexió amb una altra de les zones afectades per a aquestes pluges. Podem parlar ara amb l'alcalde de Torrelavit, a l'Alt Penedès, Manel Reventós. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Per començar, quina és la situació a hores d'ara?
3: Mira, doncs a hores d'ara, nosaltres hem tingut una inundació per desbordament, doncs, de torrents i rieres d'un carrer del nostre municipi, del carrer Molí, en el qual, gràcies a l'ajuda, doncs, dels veïns i la brigada municipal, estem, doncs, traient les restes vegetals, estem traient també les restes, doncs, de pedres i fang, doncs de la via pública, per tal, doncs, que aquest carrer, que a part és, no, neuràlgic per nosaltres, doncs, estigui dins, doncs, recuperi la normalitat el més aviat possible.
0: Hi ha hagut danys materials, alcalde?
3: A veure, hi ha hagut inundacions en cases, en baixos de veïns, en garatges, i llavors aquí s'haurà de quantificar els danys, doncs, en aquestes vivendes.
2: Protecció Civil...
3: Per sort, doncs...
2: Digui, alcalde.
3: No, deia que per sort... comentava que per sort, en danys personals, no n'hi ha hagut, i per tant, tot el que es pugui fer, doncs, unint esforços a les diferents administracions i amb l'ajuda, doncs, dels veïns per tornar a la normalitat. És el més important ara mateix.
2: Protecció Civil ha recomanat no sortir a l'exterior fins l'una de la tarda, sobretot al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Entenc que...

0: la població està seguint aquestes recomanacions, no?
1: Sí, ara nosaltres ja portem un parell d'hores que així ens ha deixat de ploure, amb la qual cosa doncs, hi ha doncs, més veïnat, ja es veu més moviment doncs, pel municipi, hi ha famílies que han decidit doncs, no portar els seus fills a l'escola, per tant hi ha hagut una, no, una davallada doncs, dels alumnes o famílies que no s'han desplaçat fins al centre, i també doncs, tranquils, no? Els carrers estaven doncs, també més tranquils doncs, amb la gent dins de casa seva. Mm-hmm. Per poder també facilitar les tasques de, no? de recuperació doncs, del... i de neteja dels nostres carrers.
2: I tant. Comentàvem la situació també fa una estona, fa uns minuts, amb el seu homòleg a Sant Sadurní d'Anoia, en Pere Bernet, alcalde de la població. Parlàvem amb ell sobre si hi ha algun protocol d'actuació en cas de desbordaments de rius i rieres. És el cas de Torrelavit?
1: Hi ha el protocol que ja ens faciliten, diguem-ho així, des de Protecció Civil, però en aquests casos, amb pluges tan intenses en poc temps, pensem que aquí a Torrelavit han caigut a prop del voltant dels 100 litres en mitja hora, fa que també la situació o l'orologia del nostre municipi fa que aquest carrer sigui doncs més susceptible que quedi inundat, perquè està per un costat té un torrent, per l'altre el riu també desemboca un altre torrent, amb el qual és, quan aquests dos es desborden, doncs aquest carrer pateix.
0: Alcalde, el que és més preocupant d'aquest episodi és que és imprevisible, no se sap ben bé a quines zones anirà afectant més o menys, no sé si tenen alguna previsió de cara a les properes hores o dies.
1: Nosaltres hem anat doncs, consultant tots els avisos que ens han fet arribar des del CECAT, en el qual ara ja som a tocar de la una, per tant no es preveu que hi hagin més pluges en el nostre municipi ni en els pobles doncs, de la conca del riu de Villes cap amunt, sí. Que són els que també l'acumulació doncs, de 120 litres a Sant Pere del Riu de Villes, més un centenar també a Sant Quintí de Mediona, tot fa que tota aquesta aigua es reculli, diguem-ho així, aquí a Torrelavit. Uh-huh. No és només els 100 litres que ha plogut aquí, sinó que vam, no?, a l'acumulació de totes aquestes pluges doncs, de la nostra zona.
0: Doncs estarem també molt pendents de tot el que passi en aquesta zona. Manel Reventós, alcalde de Torrelavit, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ciutat.
1: I vosaltres, gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
6: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Andreu tots mal.
6: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Això és la ciutat.
10: A la ciutat.
11: Tócala, Sam.
10: Tócala otra vez.
0: Doncs ja sabeu que cada dimarts posem en antena aquest espai que fa molt més que un simple divertiment radiofònic. És també un repte col·lectiu per conèixer cançons d'avui i de sempre. Normalment amb el Robert serà de sempre, perquè d'avui no sé quantes posarà. La d'avui diu que està d'actualitat. Aquesta ha estat la primera pista. La segona, 12 d'octubre.
12: Sí. Hi ha gent que s'estan fent relacions estranyíssimes.
0: Bueno,
12: 676-760908. Aquest és el telèfon, 676-760908. Se'l guarda en el seu telèfon, és el telèfon de la ràdio.
0: Jo he dit cantores de Hispal i em toca-la, sí. M'has dit, vas bé? Va, dues pistes més.
12: Mira,
0: perquè avui nosaltres no sabem quina cançó.
12: Hi ha gent que està relacionant la sintonia d'aquesta secció,
0: sí?
12: Amb la cançó d'avui i el 12 d'octubre. Diu Casablanca, Marruecos, Campanya...
0: No
12: anem per aquí,
0: No, vinga, va.
12: La següent pista és... Sucre.
0: Ah, sucar.
12: Sucre, val?
0: Vale.
12: I estic tan generós que donaré la definitiva. Aquesta és la,

0: pista definitiva. Val? Atenció, eh? A les 12:57, pista definitiva del Toca l'altra vegada aquest 29 de setembre, Batec.
1: Ja sé quina és. Ja sé quina és.

0: Profesores, protestas que han dado lugar a algún enfrentamiento con los antidisturbios y que se suman hoy a la huelga de los funcionarios, una movilización con relativo seguimiento en la enseñanza, los transportes, pero también los bomberos salen a la calle, piden mejores salarios. El objetivo, presionar al gobierno a dos días de la presentación de unos presupuestos generales con recortes millonarios.
1: El presidente francés, que antes de partir hacia nuestro país ha mostrado su total solidaridad con las autoridades de Estonia, que hoy han responsabilizado a Rusia del incendio que afectó en agosto a una fábrica de armamento. Unos ataques que el secretario general de la OTAN asegura que no van a distraer a la alianza de su apoyo a Ucrania. Asunción Salvador.
2: En un mensaje muy similar al del propio Macron, también Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, acaba de insistir en que la mejor respuesta ante el aumento de los ataques híbridos rusos que solo buscan dividir a los aliados es más apoyo a Ucrania.
3: Rusia continúa su imprudente campaña de acciones hostiles contra la OTAN. Intenta debilitar nuestra determinación y frenar nuestro apoyo a Ucrania, pero está fracasando. Nuestro mensaje a Moscú es claro. Haremos aún más por Ucrania, no menos.
2: El Kremlin, por su parte, niega cualquier implicación en el incendio de la fábrica de armamento en Estonia el pasado agosto y, dando la vuelta a los hechos, acusa a Occidente de haber iniciado una guerra contra Rusia a través de acusaciones falsas e infundadas, dice Moscú, sobre ataques híbridos que asegura no pueden tomarse en serio.
1: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
4: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
6: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. En aquesta segona hora de programa coneixerem la tasca que fa l'associació social Forma 21 en la seva lluita contra les addiccions. També parlarem amb el síndic de Greuges de Barcelona, en David, bon dia, sobre un meló que s'ha obert després del trasllat d'una parada d'autobús a Plaça Catalunya. El programa el tancarem amb una mica de música, la que ens portarà el Robert Calvo amb la seva versió vintage del Paraula de Cançó. Abans, però, una nova pista de la cançó misteriosa d'avui. Des d'ara i fins les dues, comencem.
7: Tócala, Sam.
8: Tócala otra vez.
6: Robert.
9: A veure, que hem donat moltes pistes ja.
6: Moltes, ja.
9: Hem dit que avui està d'actualitat. El tema de la cançó, sí. Avui està d'actualitat.
6: Vale.
9: No és que sigui notícia, està l'actualitat del dia.
6: Vale.
9: 12 d'octubre.
6: Sí.
9: Que la gent vagi una mica entre línies, que llegeixi entre línies, 12 d'octubre.
6: Vale.
9: Què és? Quin dia és el 12 d'octubre?
6: La hispanitat. Cantores d'Hispalis, és que és vale. Cantores d'Hispalis.
9: Però què més és el 12 d'octubre? Què més se celebra?
6: La descoberta d'Amèrica.
9: No, sí, també. Però...
6: Ai, no sé, noi.
9: Una cosa religiosa. No puc donar més pistes. El 12 d'octubre hi ha una...
6: Una cosa religiosa?
9: Aquí felicitem el 12 d'octubre.
6: A les Pilares.
9: Molt bé. Aquesta és una pista. Sucre, batec, és una altra pista.
6: Pilar.
9: Sucre i batec són dues pistes més. Val? Hem dit, avui està d'actualitat, 12 d'octubre, sucre, batec, i dono dues pistes que són...
6: I has dit president, també.
9: I he dit president del govern. Atenció. La pista del 12 d'octubre, sí. Casa amb la de president del govern. La pista del 12 d'octubre, casa amb la de president del govern. Vale? I diré dues pistes més. Dues pistes més.
6: Sí.
9: Mineral i, atenció, aquesta és definitiva, definitiva, definitiva, definitiva.
10: M'agrada el Robert perquè a pista que dona ho complica encara més. Sí.
9: Atenció, que aquesta, Míriam, tu te la saps perquè tens... A casa això ho heu cantat moltes vegades.
6: Ah, sí?
9: Elsa.
10: La Frozen.
6: Ah, ja sé quina és. Ara sí que sé quina és. Bueno, també ho sabia abans i no era. Ai, és aquesta. A veure, li escriviré. A veure...
10: Jo li he dit algunes. I
9: efectivament,
10: fet...
9: Míriam.
6: Ah, l'he encertat. No, encerta-la tu. No, miris la xuleta. No, home, clar, aquí com a l'escola.
10: Aviam, ensenya.
6: La de Frozen és molt bona.
10: Que jo era dels de copiar a la classe. Ensenya'm aquesta. La teva raó.

0: resposta de...
1: Bueno, no sé si... No entens la lletra, no?
0: Sí, sí, sí que l'entenc, però...
2: No sap ni quina cançó és, no?
1: Sí, sí, saps quina és. Saps quina és quan l'escoltis. Molt bona pista la de Frozen, eh?
2: Eh que sí?
1: La d'Elsa, vamos.
2: La següent pista que donaré és ja, vamos...
1: Ara, la de Pilar, no sé per on va. La del president del govern, tampoc. La cantant es diu així? M'he perdut. Deu ser d'aquestes que tenen un nom artístic i no coneixem el seu nom real, que és Pilar, ja ho he dit, Robert, ja ho he dit. Busquin, busquin, busquin. Notes de veu al 676-760908 i ens diuen quina és la cançó amagada d'avui del Robert Calvo. 676-760908.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat solidària i conèixer el seu origen i la tasca que fa. Avui parlem amb l'associació Forma 21.
0: L'associació social Forma 21 neix a partir de la iniciativa de diversos professionals amb una consolidada experiència en l'àmbit de les addiccions, creant un programa integral per la reinserció sociolaboral de persones amb conducta addictiva que doni resposta a aquesta realitat social.
1: Doncs per conèixer més de prop Forma 21 ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora general i secretària, Mariana Imé. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Comencem pel principi. Com i quan neix Forma 21?
4: Doncs mira, Forma 21 neix l'any 2001. De fet, el desembre del 2001 ens constituïm com a associació, però la tasca comença el 2002. Uh-huh. I neix perquè el cofundador Francisco Esquivias i jo mateixa treballàvem en una altra associació de drogodependències. Aquesta associació va tancar i aleshores la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Afers Socials, com que nosaltres érem la cara visible, diguéssim, no? de la reinserció a Catalunya d'aquesta entitat que també operava la resta d'Espanya, ens va oferir les places que tenia aquesta associació a Catalunya. Uh-huh. Vam començar amb un pis de 7 places i ara doncs, en tenim ja 34.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mariana, d'addiccions hi ha de molts tipus i avui dia n'hi ha encara més, amb les addiccions a les xarxes socials, a les compres online, a les apostes. Després tenim les, entre cometes, clàssiques com la drogadicció. Tracteu totes les addiccions o hi ha alguna que predomini més?
4: A veure, bàsicament nosaltres tractem l'addicció a les drogodependències, és a dir, als tòxics, d'alguna manera. Sí que és veritat que moltes vegades van correlacionades, és a dir, una persona que consumeix tòxics moltes vegades també és addicta al joc, o és addicta al sexe, o és addicta a l'activitat física, o addicta a les compres, en fi, ens trobem una miqueta de tot. Clar, no es pot treballar exactament igual, tot i que el principi de l'addicció és el mateix, vull dir... La conducta addictiva és exactament la mateixa, el que passa que hi ha coses que busquem una abstinència total, com és en el cas de consum de tòxics, i hi ha coses que, clar, no pots demanar una abstinència total, no li pots dir a una persona no compris mai més res, no? O no practiquis mai més sexe, o no vagis mai més al gimnàs, no es pot fer.
1: És a dir, que segons l'addicció es treballa d'una forma diferent, no?
4: Exacte, sí. Sí, sí, hem de treballar de manera diferent. De tota manera et dic que la base segueix sent la mateixa, és a dir, una persona consumeix qualsevol tipus de substància o de cosa que no és una substància, diguéssim, no? Normalment per una manca total i absoluta de control de les seves pròpies emocions, no? Uh-huh. I de com saber gestionar aquestes emocions. Aleshores, ho utilitzen pràcticament sempre, no?, per tapar alguna cosa que no està funcionant a les seves vides. Uh-huh. I el recurs fàcil és aquest, no?, una cosa que et dona plaer immediat, satisfacció immediata, i que per un moment, doncs, bueno, els problemes que puguis tenir o allò que vulguis amagar desapareix. Uh-huh. Per un moment, clar.
1: Clar.
4: Després
1: tornen.
4: Després hi torna.
1: I què és més complicat? Acabar amb una addicció que has d'eliminar totalment o amb una addicció amb la que has de conviure i t'has de saber adaptar? Perquè, clar, ara m'has fet plantejar-me aquest dubte, eh? No sé si és més complicat una que l'altra.
4: A veure, jo crec que cada una té la seva, el seu què, no? D'alguna manera. Sí que és veritat que podria semblar més fàcil, no? El fet de dir, bueno, elimino això de la meva vida, sí, i per tant ja està, no? Que hi he de conviure. De fet, és saber, com et deia abans, una mica

0: gestionar el per què fem, o sigui, per què, no per què, sinó per a què, no? Per a què fem les coses. Si jo estic consumint qualsevol tipus de substància per a tapar un buit, per atrevir-me a fer alguna cosa que no m'atreviria a fer sense aquesta substància, per tapar un malestar, el que sigui, si jo arribo a controlar això d'una altra manera, aleshores ja no necessitaré ni la substància ni la conducta, no? Però de fet és la mateixa conducta addictiva. Sí que és veritat que les persones que dius, vale, hem d'abandonar totalment la substància, no? D'acord, però quina substància? Totes? O només aquella a la que sóc addicta, no? Aleshores, bueno, nosaltres aconsellem, evidentment, que siguin totes, perquè una et porta a l'altra, no? D'alguna manera. És a dir, si jo no he tingut mai a la vida problemes amb l'alcohol i consumeixo cocaïna, per exemple, no? Doncs, bueno, si un dia em bec una cervesa, el meu cervell ja no està exactament igual que si no me la bec. I, per tant, el cervell, en aquest sentit, és molt intel·ligent i el que busca sempre és la recompensa, no? Aleshores, t'està dient, d'alguna manera, no? El missatge que t'envia és no, si a tu el que t'agrada no és la cervesa, és l'altre. I com que ja estàs una mica més laxa, diguéssim, no? Doncs, bueno, el primer dia que veus una cervesa igual no passa res, el segon tampoc, el tercer ja te'n veus dos en comptes d'una, i, bueno, anar avançant fins que acabes una altra vegada on estaves.
1: A l'hora de fer la vostra tasca, compteu amb dos grans programes d'actuació que d'alguna manera es retroalimenta. Si et sembla, anem a PAMS. El primer, el que té a veure amb la reinserció sociolaboral. Com s'implementa aquest programa?
0: Mira, nosaltres tenim quatre pisos a Barcelona, ¿vale? I en aquests quatre pisos tenim dividit una mica entre dos programes, ¿vale? Un que seria una mica el programa de dinàmica, que li diem nosaltres, que és un programa on les persones arriben, ¿vale? Ens serveix a nosaltres una mica per prendre el pols, de saber exactament en quin moment del procés estan, com venen, què passa si surten al carrer, tenen ganes de consumir, sí, no, quines pors tenen, quines fortaleses tenen i quines coses és millor anar-los frenant, no? I amb ells els serveix, ells i elles els serveix també una mica, doncs, per prendre's el pols a nosaltres, no? De veure com funcionem, quina és la nostra dinàmica i què és el que els demanem en aquest programa d'inserció. I després l'altre, en aquest programa, perdó, m'he oblidat de dir que són, bueno, és un programa com amb més contenció, no? Una miqueta. Les persones ingressades no poden anar mai soles al carrer, sempre han d'anar acompanyades com a mínim d'una altra companya o companya de pis i no tenen el mòbil a sobre. Vale? I no poden fer sortides familiars, les van a buscar només els diumenges les persones referents, se'ls emporten i es tornen. I després hi ha l'altre programa, que és on tenim més gruix, diguéssim, que són tres pisos ara mateix, que ja és de reinserció pura i dura, i aquí sí que ja es treballa absolutament tot, no? Des de relacions socials, intentar refer llaços amb la família, si és possible, trobar una feina, si no estan capacitats per trobar una feina perquè no tenen la formació necessària, doncs que es formin per poder accedir al mercat laboral, coneixement d'un mateix, evidentment, això és importantíssim, no? I, bueno, és una mica, doncs, acompanyar, no?, aquestes persones a que realment puguin reinsertar-se en aquesta societat, no? La majoria d'elles són persones amb unes motxilles a l'esquena espectaculars, i bé, clar, els hi costa molt, no? Perquè moltes d'elles, a més, tenen com la sensació, no?, de que porten escrit aquí al front soc un drogodependent, no? I aleshores moltes vegades és no m'atreveixo ni tan sols a dir-li bon dia a la persona que em creu al gimnàs, perquè què li dic i com li contesto?
1: O com em mirarà,
0: o com
1: també,
0: em mirarà,
1: no?
0: Exacte, no? I bé, és una mica, doncs, això, no? Intentem treballar una mica tots els àmbits, inserció laboral, evidentment, imprescindible, perquè si no, sense feina un no pot sobreviure. I tota la resta també és molt important, eh? Activitats d'oci, perquè si no van de la feina a casa, de casa a la feina, i això és una vida terrorífica per tothom, no?
1: La rutina ho complica tot més.
0: La rutina ho complica molt. La rutina és necessària, també, per aquest tipus de persones, per aquest tipus de col·lectiu, perquè són persones que han estat moltes vegades, doncs, sense cap tipus de norma, sense cap tipus d'hàbit, no? I és molt important que tinguin una rutina, però també és molt important que tinguin una rutina d'oci, que no sigui només feina a casa, casa a feina, sinó que tinguin un temps de dir, vale, aquest temps me'l dedico per mi, faig una cosa que a mi realment m'encanta, m'interessa i que puc conèixer una sèrie de persones, no?, que en algun moment em podem donar també un suport si el necessito.
2: Quin és el paper que juguen les famílies o l'entorn d'aquestes persones en tot aquest procés? En el cas que la relació, com ens deies, no s'hagi trencat de tot.
0: Exacte. A veure, tenim una mica de tot, eh? Hi ha famílies que estan realment molt, molt, molt cremades, que ja no poden més, que és una qüestió una

0: mica de supervivència a vegades, o sigui, o la persona o nosaltres, això passa. Ens trobem famílies molt protectores, que tampoc ajuda massa, perquè protegeixen massa a la persona,
1: potser, no?
0: Els justifiquen, els hi permeten coses que no s'haurien de permetre, o famílies molt exigents, que tampoc afavoreix massa, perquè aleshores és com sempre, no, és que no fas bé les coses, és que tal, és que... i penses, bueno, potser no caldria. I també ens trobem famílies estupendes i meravelloses que contribueixen i que tal. El que passa que sí que és veritat que no tenim tant suport familiar com voldríem. ¿Vale? També és veritat que nosaltres, clar, operem a Barcelona, els nostres pisos estan a Barcelona, però a nosaltres ens arriba gent de tot Catalunya. Per tant, clar, moltes vegades hi ha famílies que no viuen aquí, que viuen a lo millor a Figueres, a Tarragona o on sigui. Moltes vegades són persones grans, pares i mares que ja són grans i que no es poden desplaçar. Aleshores, bueno, es fa també complicat. Intentem implicar les famílies tot el possible, però no sempre és factible.
2: Aquests immobles amb els que compteu, no sé si ens pots explicar com els heu adquirit, i una curiositat, quantes persones comparteixen un mateix pis?
0: Mira, nosaltres ara, l'ideal seria un pis de 8 persones, ¿vale? Això seria l'ideal. No és fàcil trobar aquest tipus de pisos, ¿vale? Aleshores tenim pisos. Un pis el tenim molt gran, que és de 12 persones, en tenim un altre de 7, un de 6 i un de 9, ¿vale? Com els adquirim? No els adquirim, els lloguem. Com els lloguem? És complicadíssim. És terrorífic. És a dir, primera, per la situació de l'habitatge actual a la ciutat de Barcelona, i segona, perquè la gent no ens vol llogar als pisos. És a dir, a la que senten paraula associació, ja sense parlar de que sigui de drogodependents, quasi que et pengen el telèfon, o sigui, no volen ni sentir-ne parlar. És molt, molt complicat. Pensa que primer hem de trobar un pis que s'adeqüi a la normativa de la Generalitat, és a dir, uns 6 metres per persona llit, que tingui barreres arquitectòniques fora, que estigui en un lloc de la ciutat que no sigui, no sé, com dir-te, un barri molt marginal i on tinguin el camell al costat, ¿vale? Aleshores, tot això ja ho complica molt. I a sobre, la ciutadania que té pisos no ens els vol llogar. Quan a la pràctica després es demostra, no, que tots els pisos que hem tingut nosaltres mai a la vida hem tingut problemes amb veïns, mai. Sempre deixem els pisos millor del que ens els hem trobat i són pisos tutelats d'alguna manera, no? Per tant, és com molt difícil que passi alguna cosa.
2: No sé si trobeu a faltar un paper de l'Ajuntament a l'hora de mediar, a l'hora de...
0: Ens encantaria. Sí, ens encantaria.
2: Però no existeix, no?
0: Però no existeix, ni existeix, ni dubto que existeixi. I, de fet, hem intentat també moltes vegades, no només nosaltres com a entitat, sinó totes les entitats que operem amb drogues a Catalunya i a Barcelona, sobretot, d'intentar que ens cedeixin habitatges o que ens deixin habitatges a un preu més assequible, tant amb totes les administracions, i no hi ha manera.
1: Doncs tant de bo que arribi aquesta ajuda tan necessària, Mariana Aimé, directora general de l'associació Forma 21. De veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per la feina que esteu fent.
0: Moltes gràcies.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero, la ciutat.
4: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Un dia més rebem a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal?
7: Molt bon dia. Molt bon dia, Míriam.
1: Avui parlem de la parada d'autobús de la línia D50 a Plaça Catalunya, que ha canviat d'ubicació. Fins aquí tot és normal. El problema és que s'ha desplaçat sense l'estructura que tenia originalment, és a dir, la marquesina i els seients, que

0: s'han quedat a la parada original, on ara passa el bus turístic. A la nova parada els usuaris hi troben només un pal, sense cap suport d'ombra, ni cap comoditat per a les persones, sobretot, amb mobilitat reduïda o vulnerables. No? D'on us arriba aquesta queixa, síndic?
1: És un cas força desafortunat. Ens arriba de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample, que ja abans de l'estiu ja constaten aquesta situació, constaten una situació que és, podríem dir col·loquialment, desvestir un sant per vestir-ne un altre, però de forma força desafortunada. Per què? Perquè hi havia una parada d'autobús davant d'uns grans magatzems que hi ha a Plaça Catalunya, que és del D50, però també de dues línies nocturnes, i tenia la marquesina, tenia els seients, tenia els plafons, i tenia la protecció per la pluja, per la calor, etc. En un moment determinat, el que decideix TMB és canviar la circulació o per alleugerir la circulació de la zona, canviar aquesta parada del D50 i els busos nocturns i posar-la més endavant, més cap a la cantonada, cap a la Ronda Sant Pere. Però què és el que passa? Que el que deixa és només un plafó informatiu de caràcter vertical sense cap tipus de protecció. I la marquesina, amb totes les proteccions, els seients i tot, es destina a parada del bus turístic. Mm-hmm. Per tant, aquí ens sembla que quan estem parlant del dret a la mobilitat, no només parlem dels vehicles, també parlem de l'accessibilitat, la seguretat, persones en situació de vulnerabilitat, gent gran que està esperant a l'autobús, gent amb mobilitat reduïda, dones embarassades, mm-hmm. que igual les esperes en l'autobús no s'han de fer només a peu dret, sinó poder descansar i poder esperar en condicions. Ens arriba aquesta queixa, li preguntem a l'Ajuntament i a TMB i ens diu que és de forma provisional. Clar, de forma provisional, però aquesta queixa ja en el Consell de Districte de l'Eixample el 3 de juny ja es va fer aquesta protesta i recordem quin estiu hem passat. Hem passat un estiu amb onades de calor, amb gent esperant a peu dret. Nosaltres ens desplacem a veure la instal·lació i el que veiem és just el dia que ens vam desplaçar és que aquest plafó informatiu, és a dir, el típic pla, un senyal, pal, un sí, pal amb dient quan trigarà l'autobús i així, i en unes runes, perquè s'estan fent obres al voltant, Vaja. I hi ha dos motos aparcades també allí sobre la vorera. Què ens diu TMB? Ens diu que el que no ho han fet encara perquè han de desplaçar el quiosc que hi ha darrere per poder posar una nova marquesina. Uh-huh. Nosaltres creiem, doncs, si tu ja ets conscient que has de desplaçar el quiosc per posar una nova marquesina, el que no té cap sentit és que facis ja aquest trasllat provisional i deixis a la gent de Barcelona, la gent resident a Barcelona i que utilitza el transport públic, amb unes condicions pitjors que les que es troben en aquests moments els turistes que utilitzen el bus turístic. Mm-hmm. Per tant, el que diem és que s'ha de rectificar ja. I aquí s'obre el debat, clar, el gran debat del turisme. Mm-hmm. Nosaltres diem, nosaltres no som competents, com a Sindicatura de Greuges de Barcelona, no som competents per dir turisme sí, turisme no. El que sí que som competents és per veure quines afectacions produeix la turistificació, quines afectacions produeix el turisme en els drets humans de proximitat de la gent de Barcelona. És a dir, el turisme afecta la gent de Barcelona, s'ha de minimitzar aquestes afectacions. I en el seu moment vam fer una resolució en el que teníem molt clar que no podem posicionar-se sobre aquest tema, però sí que hi podem veure les afectacions. I ens va entrar una queixa sobre Sagrada Família i com el turisme afectava els veïns i les veïnes de Sagrada Família. Uh-huh. I el que vam veure afecta a la convivència pacífica, afecta a l'espai públic. Per què? Perquè l'ocupació turística al voltant de la Sagrada Família fa que els veïns no es puguin desplaçar. Afecta també el tema dels autocars on estacionen. Afecta el comerç de proximitat, com ha canviat tot el comerç al voltant de la Sagrada Família. I afecta també l'habitatge, és a dir, com s'estan encarint els preus de la Sagrada Família i com hi ha molts habitatges al voltant de la Sagrada Família que s'estan utilitzant per usos no residencials. Nosaltres el que diem és s'ha de valorar quin és el límit de capacitat de càrrega que té la nostra ciutat per acceptar el turisme, però també el que s'ha de dir, introduïm un concepte nou, no parlem de turismofòbia, sinó residentofília. Residentofília, què vol dir això? Vol dir que qualsevol mesura que s'adopti en relació al turisme ha de tenir com a centre la gent resident a la ciutat. Per tant, tu pots adoptar mesures per potenciar el turisme sempre i quan valoris quines afectacions tindrà en els residents de la nostra ciutat. Si això ho apliquem, aquest canvi de parada, el que veiem és s'ha pres una decisió que no s'ha posat en primer lloc als residents de la ciutat de Barcelona perquè se'ls ha desplaçat a un lloc per esperar l'autobús, el D50 o el bus de nit, que es desplaça també de peu, i s'ha deixat la marquesina amb els seients i amb els plafons per als turistes. Per tant, veiem que és un veiem una comparació que aquí qui surt perdent són els residents de la ciutat de Barcelona i pensem que s'hauria d'haver actuat d'una altra manera. Ja ha passat, però llavors el que li demanem a l'Ajuntament és que acceleri la instal·lació de la nova mercancina per la línia D50 perquè la gent de Barcelona ho ha passat molt malament esperant a l'autobús amb aquestes onades de calor que hem tingut durant l'estiu.
0: Exemples com aquest, hi ha moltíssims, eh? No tindríem problema per parlar de tots aquests exemples que en certa mida doncs, beneficien més els turistes que els ciutadans. Parlant dels autobusos, estem parlant d'aquesta línia concreta, però crec que TMB i l'Ajuntament s'hauria de plantejar de totes les parades d'autobús que tinguin la seva mercasina, els seus seients, perquè a totes les parades hi ha gent vulnerable, gent gran, embarassades...
1: I sobretot que moltes vegades associem el dret a la mobilitat, el dret a estar en un vehicle, ja sigui amb un metro, ja sigui amb un vehicle d'autobús, però el dret a la mobilitat va molt més enllà. Uh-huh. Les parades, les mercasines, les andanes del metro, clar, també sí, s'han de condicionar per exercir bé el dret a la mobilitat. Que és veritat que Barcelona és una ciutat on cada vegada és més accessible, bueno, però hi ha marge de millora, hi ha marge de millora, que tenir un plafó moltes vegades... Però jo, per exemple, ara estava pensant en les parades que hi ha a la Gran Via a prop de plaça Tetuán, que només hi ha el plafó informatiu i que hi ha molta gent esperant, inclús la gent que va caminant no pot passar.
0: Això t'anava a dir, que depèn de com sigui la vorera, l'accessibilitat no existeix.
1: Clar, ens hem de plantejar que aquest marge de millora l'hem de potenciar. Ara, per exemple, a l'estació del metro també s'ha millorat molt. Només queden 9 parades de metro que no són directament accessibles, sí, per gent amb mobilitat reduïda. Però hem de fer esforços en aquest sentit. I en el sentit de que parlàvem d'aquesta resolució, el que hem de posar en el centre de qualsevol decisió, sobretot turisme, que no afecti a drets de les persones residents de la nostra ciutat, que no pot haver un empitjorament de les condicions d'esperar a l'autobús a la nostra ciutat, ja sigui de dia, que ja sigui de nit, i que el greuge comparatiu no es pot produir i qui surti beneficiat són els turistes que visiten la nostra ciutat.
0: Totalment. Una molt bona reflexió de la sindicatura. Síndic, recordem un dia més a la ciutadania com es pot posar en contacte
1: amb nosaltres. Us podeu posar en contacte amb nosaltres, podeu venir a visitar Ronda Sant Pau 43-45, tercer pis, podeu trucar al 93-413-2900 per demanar cita, però també sempre us hem dit que sense cita prèvia també ens podeu venir a visitar, o podeu entrar a la nostra web www.sindicaturabarcelona.cat i veureu que hi ha un enllaç per plantejar queixes o suggeriments.
0: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
1: Un plaer, molt bon dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
0: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Sirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechau. Compra ja les teves entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
2: La ciutat, amb Míriam Franc.
3: A la ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
0: Jo ja sé quina és la cançó, Robert Calvo. No sé per què és d'actualitat, també t'ho diré. Ara no caic. Potser no la connecten a fons, la cançó.
5: No, és d'actualitat perquè una de les paraules que forma el títol d'aquesta cançó és un element del cos humà del qual avui n'és el Dia Mundial.
0: Ah, amigo mío, jo t'anava a dir, recordeu que el Robert Calvo presenta...
5: No,
0: en bones mans, diumenges de 7 a 8.
5: A vegades parlem d'aquest òrgan.
0: I clar, jo dic, vale, però no sabia que és el Dia Mundial.
5: Sí, avui és el Dia Mundial d'aquest òrgan del cos humà, ja ho he dit.
0: Tothom a buscar.
5: Home, és que òrgan del cos humà. Elsa, he dit.
0: Elsa, clar, és que amb això ja ho teniu.
5: 12 d'octubre, vamos, que ja...
0: Avui ho has posat.
5: He dit president del govern. ¿Cómo se llama el president del gobierno?
0: Pedro Sánchez.
5: Pedro Sánchez.
0: Que canta una cançó?
5: No canta
0: una cançó. Canta. Ja sé com es diu, però no la coneixem així.
5: No.
0: Ah, ja ha dit que és una dona.
5: Has dit que és una dona, veus? És una altra pista. Vols una pista musical?
0: Vinga, va, a veure.
5: Aquesta és la pista musical d'aquesta cançó.
0: Quina pista més llarga.
5: Així acaba aquesta cançó.
0: Per això quan he fet així el toc a la...
5: Sí, sí.
0: Igualito. Així acaba aquesta cançó.
5: Així acaba la cançó. Són les últimes... L'últim compàs de la cançó.
0: La gent no està endevinant o què?
5: No.
0: No! Ai.
5: I de fet, jo crec que... Em temo que ho he posat molt difícil. Jo penso que ho faig prou fàcil, però no.
0: Mira, què et sembla si fem el paraula de cançó?
5: Sí.
0: perquè així la gent tingui temps d'assimilar aquestes pistes, sobretot quedin-se amb Elsa, de Frozen, i amb que avui és el Dia Mundial d'un òrgan del cos, només ho han de buscar. Sí, sí. Junten una miqueta les paraules i ja ho tenen. Vull dir, està fàcil avui. Notes de veu,
5: és bastant fàcil,
0: 676-760908. Sí, avui fins i tot jo l'he encertat, imagina't.
5: És que has vist, sense haver-t'ho dit. Vull dir, si la Míriam l'ha encertat molt ràpid, vull dir que...
0: La cultura musical l'ajusta, vull dir...
5: No, dic per això, dic que és una cosa bastant assequible,
0: sí,
5: avui, assequible.
0: Sí, és una cançó... Ui, anava a dir la paraula!
5: No la digues! Mira, et dono una pista més, va, seré molt generosa ara. Avui estic sent tan generós.
0: Però sí...
5: Donaré la pista definitiva.
0: Ha donat 5 definitives ja.
5: Vuelta a Espanya.
0: Ah, bueno, clar. No la d'aquest any.
5: No.
0: La d'altres anys. Pensin.
5: Vuelta
0: segur que ja
5: a Espanya. Saben allò que ens adormim a l'estiu?
0: A les 4 de la tarda? Allò. Doncs aquesta cançó és la que amenitzava la Vuelta a Espanya. 676-760908. Si ja ens havien dit alguna, no pateixin. Aquí poden participar les vegades que vulguin. Ai, doncs no, m'he equivocat, no era aquella, era aquesta. I ja està, no passa res. 676-760908. Donem uns minuts més perquè la gent pugui participar, sí. I fem el per a la cançó. Vinga.
2: Això és La Ciutat.

0: CFM. Simplemente feliz.
1: Una pista més.
2: Va, dóna-la.
1: Aquesta cançó no apareix en aquest recull de cançons.
2: No apareix aquí.
1: Mira si hem descartat cançons. Com 9 o 10 hem descartat ja.
2: Malauradament no hi apareix, però hi podria aparèixer.
1: Podria aparèixer.
2: Vinga bé.
1: De fet, no sé si en la careta de l'any passat apareixia aquesta paraula.
2: No apareixia.
1: No, la cançó no, però la paraula.
2: Ah, la paraula, no ho sé.
1: Vinga, va. Paraula de cançó.
2: Paraula de cançó, que avui ens porta tres paraules molt interessants. La primera de les paraules té a veure amb l'època de l'any que hem començat a viure, que és la tardor.
1: Ai, que bé.
2: I la tardor què hi ha? Hi ha castanyes, pluja. Hi ha moniatos, hi ha pluja, molta pluja. I la pluja, quan cau la pluja tan intensa com avui, al terra què queden?
1: Moll.
2: Sí, però què queda al terra?
1: Xarcos, com es diu?
2: Bassals. I fulles, no?
1: També.
2: Les fulles
1: però
2: dels arbres.
1: Però quan plou no cauen les...
2: Saps aquesta fulla que quan eres petita et feien dibuixar a l'escola? Sí.
1: I quan ets gran et fan anar a recollir fulles pels nens.
2: Encara
1: i...
2: vas a recollir fulles pels nens?
1: Ara ja són grandets, però infantil sí.
2: En fi, són les fulles de tardor, no?
1: Sí.
2: Com les autumn leaves que cantava Nat King Cole. The falling leaves.

0: Para dormir, també.
1: Sí, te dorms. Perdó. T'estàs adormint ara mateix?
0: Bueno, és que amb aquesta cançó és molt relaxant, aquesta cançó. Perquè la paraula que és? Fulla o tardor?
1: Fulla, fulla, fulla. I això es diu Autumn Leaves.
0: Fulla.
1: Que bé, no és una cançó d'en Latin Cole, ni és una cançó que es creés en anglès, sinó que és una cançó que es va crear en francès, es va escriure en francès. De fet, la va escriure l'hongarès Joseph Cosma, el 1945. I el poeta francès Jacques Prévert la va escriure en francès. Per tant, no es deia Autumn Leaves. Es deia, ara em corregiràs tu, que tu és l'expert en francès d'aquest programa. Le fil mort. Les hojas muertes.
0: Ah, t'anava a dir, no
1: és... Le fil mort.
0: Très bien.
2: Est une chanson qui nous ressemble.
1: El millor.
0: Home.
1: N'hi ha color.
0: El francès sempre és millor.
1: Sí.
0: És un idioma molt maco.
1: Home.
0: Molt romàntic.
2: Nous vivions tous les deux ensemble.
0: Però també m'estic adormint, Robert,
1: Estàs adormint?
0: Són molt lentes.
1: Doncs ara posem una cosa més, una mica més animada.
0: Vinga, sisplau.
1: Et deia que aquesta cançó és de l'any 1945, la va escriure el poeta francès, o la va traduir el poeta francès Jacques Prévert, i va escriure aquesta lletra que va ser després internacional perquè va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula francesa Les Portes de la Nuit, Les Portes de la Nit, el 1946, dirigida per Marcel Carné. Per tant, és una cançó molt antiga, perquè el 45 és molt antic, no, ja?
0: Home.
1: Sí, no. És un dels estàndards més importants del jazz de tot el món. Aquest, de King Cole, el que hem escoltat al principi, The Autumn Leaves, és un dels grans estàndards del jazz. Però anem a animar-nos una miqueta més. Venim a Espanya. Anem als anys 80, finals dels 80 i 90. Ja estem en l'any olímpic, gairebé.
0: Ah,
1: i arribant l'any olímpic, hi havia un grup que es deia Olé Olé, que jo he descobert una cosa gràcies a aquesta secció. Olé, olé, quines cantants va tenir?
0: Marta Sánchez i la d'abans, que mai me'n recordo com es diu.
1: Vicky Larraz.
0: Vicky Larraz.
1: N'hi va haver una tercera. Que és la que canta aquesta cançó.
0: Abans de la Vicky Larraz?
1: Després de totes dues. Va haver una tercera època del grup, jo no sabia.
0: Sí, és veritat, ara que ho dius.
1: Es deia Sonia Santana i cantava Como las hojas al viento.

0: Ui, tampoc és massa més animada, però...
1: No he escoltat mai aquesta cançó.
0: No, escolta-la.
1: Molt bé.
0: A veure, forma part d'un àlbum que es diu Al Descubierto, que va marcar l'etapa del grup amb aquesta dona, amb Sonia Santana. Va ser el darrer disc d'estudi de la formació original d'Olé Olé, i s'entén perquè aquest ritme que tenen no és gaire animat, no?
1: És que no és gens d'Olé Olé.
0: Això, no sé si... Però és que és molt de tardor, com les hojas al viento, és molt de tardor. Sona així, escoltem-la.

0: A veure, sí que té el nivell, després de Vicky Larraz i Marta Sánchez.
1: Pues, sí, eren dues cantants supermogudes i les cançons eren molt alegres.
0: Sí, sí.
1: No sé, ballaves, amb això no es pot
0: ballar. En aquell moment...
1: Pots ballar així, com una hoja.
0: Estem al 92, per tant, estem a la guerra del golf. Marta Sánchez anava a visitar les tropes.
1: Sí.
0: Te'n recordes?
1: Sí, home, i tant. Ho vaig veure en directe, això. Jo me'n recordo que era petita.
0: Marta Sánchez, que ja no formava part d'aquell grup, se'n va anar a visitar les tropes a la guerra del golf. No, ja era Marta Sánchez sola. Soldados de l'amor ja és seu.
1: Ah.
0: Ja no és d'Ole Ole. Per tant, s'entén que abandonés el grup perquè el grup estava a la baixa en aquesta època. Em diuen que encabeixen aquesta cançó en el pop melòdic i nostàlgic característic dels compassos finals de la trajectòria de la banda dels anys 90.
1: Uh-huh.
0: Final, però no, no, segur que va ser el final.
1: Segur.
0: Bé, ara anem a una cosa més animada i que sé que t'agradarà, perquè potser alguna vegada t'has trobat en aquesta situació. No masses, perquè jo sé que tu, l'amor de la teva vida, fa molts anys que està allà consolidat,
1: sí,
0: i que abans d'ell, no sé si n'hi va haver algun altre.
1: A tu t'ho explicaré.
0: Ah, vai. Sigui com sigui, tots alguna vegada ens hem trobat entre dos amors, no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, allò que estàs coneixent una persona, però a la vegada en coneixes una altra.
1: Tots tenim un passat, sí.
0: I tots tenim un passat i no saps per quina decidir-te. Però al final tot cau pel seu propi pes.
1: I tant.
0: Entre dos amores es trobava sempre Ana Belén. Entre

0: si tens dos amores, malament.
1: Però diu, quan els dos vagin enloqueciendo.
0: Bueno, clar, no m'estranya. Quedo amb un i ara amb l'altre. No,
1: clar, però és que un cadascú li dona una cosa diferent.
0: Bueno, ah, pues te'n busques un tercer que t'ho doni tot. Mira.
1: Un tercer o no és una mica, ja, és una mica fresqueta, eh?
0: No, però deixes aquells dos.
1: Sí, però llavors no són amores,
0: eh? O cariño, no es pot tenir tot a la vida.
1: Ja, però és que no li llamen amores quan quieren decir otra cosa,
0: bona razón,
1: eh? Bona razón, és que... En fi, aquesta cançó és d'Anna Belén, Entre dos amores. És una cançó que es decideix entre un amor apassionat i un d'arriscat. Representa el desig, la intensitat, l'emoció i el vertigen. Parla sobre el dilema de tenir el cor dividit entre dues passions oposades. En aquesta lletra es pot escoltar i representa un, la llar, la protecció, l'escalf, i l'altre és el que li dona allò el moviment, l'alegria, no? En fi, els dos amors que me llevan como hoja al viento, d'aquí ve la cançó Entre dos amores. Anem a caminar, Míriam?
0: Vinga.
1: Perquè la cançó
0: sí, perquè
1: que ve ara
0: asseguts una quanta estona
1: forma part d'un bloc que va sobre la cançó, la paraula caminar.
0: Molt bé.
1: Jo aquí m'he pres una llicència perquè me l'he pres i
0: t'han proposat la paraula caminar.
1: Caminar.
0: Mira, algun runner
1: un caminant. Mira, aquesta no l'he portat, veus? Caminant entre caminos, hace camino al andar. No l'he portat,
0: en
1: tu.
0: En sèrio?
1: No l'he portat, tu. La podia haver portat i m'he pres una llicència.
0: Ui, que fort.
1: En qualsevol cas, A caminar és una cançó de Pablo Milanés.

0: aquesta cançó, fixa't el que diu aquesta lletra de A Caminar de Pablo Milanés, diu que cinco siglos van a terminar, i fa una al·lusió simbòlicament al final de l'era de l'opressió, considerant de l'origen de l'Amèrica Llatina.
1: Sí.
0: Per això, cinco siglos, després sí, sí, va a terminar l'opressió. I parla d'aquest camí que fan conjuntament perdó, a l'Amèrica Llatina. A Caminar de Pablo Milanés és una cançó que parla d'un amor madur que, en el que no s'exigeixen ni sacrificis, ni canvis de l'altra persona, ni res. S'accepta la persona tal com és, i a caminar de la mà, que això és el bonic de l'amor, no?
1: Doncs sí.
0: Al final, què queda? No? Cariño, nada más.
1: I el respecte. I la companyia.
0: Mm-hmm. Això és molt important, eh?
1: Vull dir que... és que és bàsic. Si no tens això en una relació, apaga i vamonos.
0: Avui en dia, acabar la baixa... No? El respecte, la companyia...
1: Bueno, entre una parella, no?
0: No, vull dir que
1: sí, sí,
0: la gent, això ho diu la meva mare, i encara que penso que és una frase molt carca, té molta raó, que és avui la gent ja no aguanta res.
1: No.
0: Per una banda està bé que no aguanti res, si no s'ha d'aguantar ningú.
1: Hi ha coses que no s'han d'aguantar.
0: Altres però... coses formen part de la gestió del dia a dia que la gent ja no està disposada a fer, uh-huh, no?
1: Sí, sí, tal qual.
0: A caminar, juntos de la mano, a caminar, com canta Pablo Milanés. I ara ve la llicència...
1: Ui, com està? Encostipat, mira, no, podria ser la paraula.
0: La llicència que m'he pres. Perquè ara ve una de les meves cantautores preferides de tots els temps, de tota la història, que a mi m'inspira en molts moments, que és vigent, tot i haver mort ara fa 50 anys, i crec que a dia d'avui encara l'hauríem d'escoltar per explicar moltes de les coses que estan passant en aquest país i per inspirar-nos en la vida. És Evangelina Sobredo Galanes, Cecília.
1: Ah, dic, no sé qui és.
0: Cecília, que cantava Andar.

0: Com sona aquella època, eh?
1: Com sona aquella època, però que m'agrada molt aquesta cançó perquè diu no exijo cuentas a nadie, el caso es andar, sin hacer daño a nadie, sin pisar a nadie. Aquesta és la filosofia de la vida. Caminar pel camí de la vida sense fer mal a ningú, sense trepitjar els demés i fent el que tu creguis oportú. Escolta. Propongo destino.

0: unes metàfores, aquí posa la Cecília, que... Perdó, eh?
1: El Robert està fatal, eh?
0: Tinc el pollastre avui. El Gerard té una altra ràdio que et mereixes, perquè aquesta setmana els meus pollastres avui. Doncs Cecília, dic, segueix vigent després de morir ara fa 5 dècades i crec que la seva música encara avui, les seves cançons es poden escoltar. Són i tenen actual. Missatges que encara avui ens ajuden a entendre la història d'aquest país i tantes coses. Andar. Bé, cantades.

0: recordo que la vaig posar...
1: Que marxi?
0: No, recordo que la vaig posar el 21 de juny. Te'n recordes que vam fer un programa especial d'en Bones Mans...
1: Del que he esmorzat.
0: D'en Bones Mans dedicat a la música.
1: Sí.
0: I
1: sí,
0: tu vas posar My Way, o a mi manera, de Sempre Així. Jo vaig posar Andar de Cecília, que és una de les que més em representa. Anem a la següent paraula. Hem parlat de la fulla, de les fulles, d'Andar... Perdó, perdó, que me'n deixo una, que ara ve el ritme. Ara ve el ritme de l'Andar.
1: Ah, vinga, va.
0: Perquè portem una secció una mica lànguida, no?
1: No, aquesta cançó encara.
0: Aquesta encara és maca.
1: Aquesta és maca.
0: Va, ara ens animarem, sobretot perquè després de la pluja que surt...
1: Del sol.
0: El Sunshine, Walking on Sunshine...

0: Estem en 1980, sabem cantar I'm Walking on Sunshine.
1: I'm Walking on Sunshine, vol dir camino pel sol, no? Que és una cosa molt bona, això ho ha de saber la gent, que en aquest país, tot i ser el país amb més sol de tota Europa, tenim dèficit de vitamina D, que és el que s'adquireix a través del... Tothom, sí. M'ho va dir l'altre dia un expert, em va dir, tots a Espanya tenim dèficit de vitamina D. Per això moltes persones, tots hauríem de prendre suplementació de vitamina D, perquè no la tenim. Llavors, a mi em sembla surrealista que el país amb més hores de sol de tota Europa tinguem dèficit de vitamina
0: D. Perquè ens han fotut por amb el sol i ens protegim moltíssim.
1: Aquesta és
0: la cosa. I hauríem de prendre el sol sense cap mena de protecció.
1: 10 minuts al dia.
0: Exacte, 10 minutets al dia i després ja es posa...
1: I a mi una vegada em va dir una persona, no sé si és veritat, que truqui un expert al 676-760986, si no és així, que s'adquireix sobretot per l'esternor.
0: Ah, sí?
1: Sí. Que la vitamina D té un potencial a l'esternó. Ara, això, sí, descamises.
0: Clar, ara no haurem d'anar amb el pitram fora.
1: T'imagines? M'acabo d'imaginar, les senyores de cop i volta pel carrer, pam!
0: Però això no és il·legal perquè no pots anar sense camisa.
1: Ah, és veritat, l'ordenança municipal de Barcelona diu que no. Sigui com sigui, Walking on Sunshine és una cançó de la banda britànica Katrina and the Waves, que és la Caterina i les ones,
0: i les onades, sí.
1: Les onades, que canta aquest Walking on Sunshine, que va ser un tema de Kimberly Crew, Kimberly Crew, que és qui va escriure aquesta cançó, va composar el tema, i després la va cantar aquest grup del Regne Unit, que va arribar al lloc número 8 i el número 9, el número 8 al Regne Unit i el número 9 als Estats Units, després està nominada als Premis Grammy. Aquesta cançó va tenir nominacions al Grammy. Parla de la felicitat, de l'eufòria, de l'amor, de l'emoció nerviosa d'estar enamorat, esperant amb il·lusió notícies de la persona estimada. És aquest ritme del Walking on Sunshine. Quan tu estàs enamorat, dius, la vida és meravellosa, encara que plogui així com ha plogut aquest matí, per tu ha sortit el sol.
0: Surt sense paraigües i a saltar,
1: sí.
0: Com el Víctor Lozano.
1: Com el Víctor Lozano? Ah, que saltava els bassals, sí. Doncs hem parlat de les fulles, hem parlat del caminar per les fulles.
0: Caminar a la tarda és meravellós.
1: Doncs mira, pots caminar... Avui no, eh?
0: No, avui no seria el dia.
1: Pots caminar per la vora del riu. Avui no.
0: Avui no. Ah, vale, avui no.
1: Riu és l'altra paraula que ens han ofert des de l'audiència, que pot seguir-nos enviant, per cert, les seves paraules de cançó al 676-760908. 676-760908. Com funciona aquesta secció? Una quinzena a la Montse Valls, una quinzena a Servidor. Proposem cançons amb les paraules que vostès ens enviïn, que estiguin en el títol o en la lletra de la cançó, la Montse, posteriors a l'any 2000, d'aquest mil·lenni, en Servidor, anteriors a l'any 2000, sé que jugo amb avantatge, però...
0: Sí, potser es pot posar a prova, perquè a veure si troben aquesta cançó amb aquesta paraula. I la trobem. O, d'una altra manera, vull que posin aquesta cançó,
1: sí?
0: Proposaré aquesta paraula, a veure si arriben a aquesta cançó. També és una manera de jugar amb nosaltres.
1: Està bé el joc, eh? Sí, sí.
0: Vinga, riu.
1: Llavors hem de saber la cançó que ens volen arribar.
0: No, clar, la gràcia és que no ho sàpigues. I ells diuen, doncs mira, no l'han tret.
1: I si com jo te veig el WhatsApp per error?
0: No cal que diguin la cançó. Tu dius la paraula i després tu internament penses, doncs mira, no l'han posat. I ens pots dir, doncs la meva no l'ho he posat perquè jo havia pensat en aquesta cançó.
1: És molt difícil això, no? No liem la troca.
0: No, que proposin paraules i punt, ja està.
1: Anem a la paraula en riu i anem amb molt ritme. Anem a pujar el ritme.
0: Vinga, m'encanta.
1: Això com es diuen les cançons, es diu uprising. Vol dir que va pujant en intensitat. Anem amb Tina Turner.
0: Home. Yeah!

0: No ve encara.
1: Aquesta cançó és de Tina Turner, és l'inici, diguéssim, de l'eclosió de Tina Turner. És una icònica cançó publicada l'any 1966, que va estar produïda per Phil Spector. És el productor d'aquesta cançó, que va pagar $20,000 a Ike Turner, que era el marit de la Tina Turner, sí, perquè es mantingués fora de l'estudi de gravació i no interferís en la gravació amb ella. Llavors, aquesta cançó la va cantar centenars de vegades fins tenir-la com ell va voler, aquesta cançó. Va quedar tan molla de cantar-la 100 vegades, diuen que va quedar molla de suor i es va haver de treure la roba i el sujetador, com es diu?
0: Els sostenidors,
1: davant del seu productor. Va quedar molla. Home, la Tina Turner, com ballava?
0: No, donava tot.
1: Donava tot. Va ser el despertar com a solista de Tina Turner, aquest River Deep Mountain High, i va ser la primera cançó que va, diguéssim, gravar amb absoluta llibertat creativa, descobrint el seu potencial vocal. Mm-hmm. Per tant, diguéssim que gràcies a aquesta cançó hem d'agrair-li a la història de la música que després vingués Tina Turner i tot el que ens va regalar.
0: Pensava que era aquesta de Rolling in the River.
1: Ja ho vaig pensar
0: també. Pensava que era aquesta.
1: Doncs aquesta cançó va ser molt aclamada per la crítica, considerada una, diguéssim, un dels grans emblemes de Tina Turner.

0: però no va triomfar a les llistes dels Estats Units al principi, i va ser un èxit a Europa. Europa que sí que va triomfar, es va alçar amb molta popularitat al Regne Unit i a la resta de països europeus, però al principi els Estats Units d'Amèrica no la van acceptar amb tanta intensitat com a Europa. És la primera cançó, el primer tema, diguéssim, del despertar com a solista de Tina Turner, que recordem va quedar-se a l'estudi molla empapada de suor, de cantar tantes vegades aquest River Deep Mountain High, que vol dir riu profund, muntanya alta.
1: Vinga.
0: El títol, dius també.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara anem una cosa molt més espanyola, amb el rei del rock d'Espanya. Per mi és el rei del rock, no?
1: Qui és el rei del rock?
0: Miguel Ríos. Ah. Miguel Ríos, el Río.
1: El Río.

0: Aquesta cançó va ser composada per Fernando Arbex, líder de Los Brincos, que va rescatar el cantant d'una època molt dolenta que va tenir com a intèrpret, com a cantant. I després d'aquella cançó, d'aquesta cançó que estem escoltant, va començar a tornar a despertar Miguel Ríos. Aquest senzill es va convertir en una autèntica bomba. Aquesta cançó, El Río, la cantava tothom en l'època i va ser posada a la cara B de la cinta, és que t'estic dient, cara B de la cinta de caset Vuelo a Granada de Miguel Ríos. A partir d'aquell moment, aquella carrera va començar a enlairar-se una altra vegada i Miguel Ríos va ser el rei del rock, com jo crec que es pot dir d'aquest país.
1: El rock de la càrcel.
0: I ara porto la definitiva.
1: Vinga,
0: va. A veure, jo sé que tu estaves frisant. Vaig fer una incursió amb una llicència...
1: Portes estopa?
0: No. Una cançó que em vaig prendre com una llicència que va ser molt agafada molt amb pinces, que va ser La Torre de Babel.
1: Sí.
0: Vale?
1: Sí.
0: Jo sé que tu estaves desitjant que portés en algun moment alguna cançó de David Bisbal.
1: Ai, no.
0: Prèvia a l'any 2000. I dius, com? Però si el David Bisbal el vam conèixer l'any 2001, no? Ja, però David Bisbal ha cantat cançons prèvies a l'any 2000.
1: Cal?
0: No, no. És que
1: ens quedem sense temps.
0: El que ve ara sí que cal. Perquè estem a 29 de setembre del 2026 i David Bisbal, gràcies a la paraula Rio, et canta

0: aquesta cançó no és d'abans del 2000.
1: Home, que no és d'abans del 2000. Però, si la
0: però, portem... però aquesta no l'ha cantat abans del 2000.
2: Home, 5 segles fa que la cantem aquesta cançó.
0: Sí, però ell no. Ell, després ell... una llicència no, 500.
2: No, ell ha gravat una cançó prèvia l'any 2000. Va. Escolta-la, escolta-la. És molt
0: no,
2: maca.
0: No cal, no cal. I tendiendo en el romero los cariños cantando. La cançó és preciosa. És que vull escoltar l'audiència a veure si s'han encertat.
2: Resolem el Toca-la otra vez.
0: Ai, quins nervis.
3: A la ciutat.
4: Toca-la, Sam.
3: Toca-la otra vez.
0: Robert.
2: Amb molta il·lusió, Míriam, que l'hagis encertat abans del final.
0: No és una de les meves cançons preferides, també et diré.
2: Va, la setmana que ve et portaré una cosa que t'agradi més.
0: No, que em portaràs el Bisbal.
2: No, no. El Bisbal ja sé que ja és l'última vegada que poso Bisbal en els propers dos mesos.
0: Dos mesos.
2: Jo crec que la Míriam l'ha encertat fàcilment. Hem dit de pistes. Avui està d'actualitat un element d'aquesta cançó. 12 d'octubre, sucre, batec, mineral, Elsa, president del govern...
0: És que has donat moltíssimes avui.
2: I una pista musical que sonava...
0: La pista musical, que és una cantant, hem dit... Ui, quin
2: fusto! Aquesta és la pista musical. Aquesta és la pista musical.
0: Va, l'han encertat l'audiència, ho escoltem?
2: Jo crec que no. Escolta.
5: Vinga. Hola, chicos. Hola. Mirar la canción de hoy o la música de hoy, es que estoy un poco confundida. Okay. 12 de octubre creo que es el Pilar. Y la canción Tócala otra vez, o Tócala Sam, es la música de Casablanca, Marruecos.
0: Ostras.
5: No sé. ¿Puede ser, puede ir por ahí?
6: Buen día, pues yo lo que pienso es una canción de Celia Cruz, es que no recuerdo el nombre,
0: Azúcar.
6: Pilar del Río o algo así creo que se llama, que mi padre la escuchaba mucho, pero que no sé si sea esa, ¿eh? A ver, no sé, hasta luego.
7: ¿Mi corazón partió Alejandro Sanz?
0: Yo
7: qué sé, o el del mundo del corazón, o,
0: ay, ahí,
7: o yo qué sé,
0: ahí.
7: Sí, ahora me has despistado,
0: con
7: o
0: Elsa.
7: Con Pedro, no sé, y Elsa, tampoco lo sé, ay no. Me ha confundido mucho.
0: Frío, frío.
7: Ya sé, corazón sin salida de Estopa.
0: No,
7: eso sí que me suena
0: ojalá,
7: más, ¿no?
0: Ojalá.
7: A ver.
2: Van bien.
7: Ay, no sé.
0: Corazón.

0: Hacía
1: Perdona.
0: pistas y me he despistado. Bueno, pues hasta
1: La
0: luego.
1: cançó d'avui té a veure...
2: Hola, bona tarda. Me penso que la cançó... Bueno, penso no. Crec que estic totalment segura que és la cançó de... Com...

0: Directora del Plan Internacional en España, Virginia Said, han subrayado la urgencia de fortalecer las políticas, leyes y programas que protejan los derechos de las niñas.
1: Hoy todavía en el mundo hay 133 millones de niñas que no están en la escuela. Hay niñas que están dando a luz a niños. Hay niñas que se están casando. Hay niñas que están expuestas al trabajo doméstico.
0: La mortalidad infantil de niñas menores de 5 años se ha reducido y 41 millones han ganado acceso a productos básicos de higiene. El matrimonio infantil ha bajado 4 puntos desde el 2012, pero 1.000 millones de niñas y mujeres viven hoy en países donde la igualdad de género se ha estancado o ha retrocedido y harían falta 171 años para poder alcanzarla.
2: Terminamos así este rato de radio en la realización Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
4: Molt bona tarda. La línia de xàfecs que està travessant Catalunya de sud a nord ha impactat amb força les comarques de l'Anoia, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. En aquesta última comarca han caigut prop de 100 litres a Torrelavit i el riu Anoia, amb 92 metres cúbics per segon, ha estat a punt de desbordar-se. N'hem parlat a la ciutat d'Onda Cero amb els alcaldes de Sant Sadurní d'Anoia i de Torrelavit, Pere Bernet i Manel Reventós, respectivament.
5: Han caigut a prop del voltant dels 100 litres en mitja hora. A veure, hi ha hagut inundacions en cases, en baixos de veïns, en garatges, i llavors haurà de quantificar danys doncs, en aquestes vivendes.
6: Entenc que això és un fenomen que cada vegada anirà a més, malauradament, i el que s'ha de fer doncs, és prevenció i tenir tots els recursos disponibles per evitar danys majors.
4: El telèfon 112 ha rebut més de 600 avisos amb episodis d'inundacions i d'arrossegament de vehicles, com ha estat el cas de Gavà, on els bombers han rescatat dues persones atrapades en un cotxe. Ara, aquest front de pluges avança cap al nord.
7: Però sí a l'ACA que ens ha avisat d'algun avís comarcal, que ens deien que les lleres de la comarca podien incrementar a la zona de l'Alt Penedès, de l'Anoia, aquest dematí, ara ja no tant, i ara ja més concentrat a la zona de Barcelonès i de, també de Vallès Occidental. Potser amb el pas de les hores també haurem de vigilar la zona del Maresme.
4: Per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, com escoltàvem, reclamava una vegada més precaució perquè aquesta taca fosca de pluges i de llamps ens acompanyarà fins pràcticament mitjanit. La millor notícia, hores d'ara, és que no hi ha cap dany personal.

0: Pel que fa a la mobilitat, també s'han observat alguns problemes a la ronda de dalt que ha estat tallada a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron en direcció al Baix Llobregat. Fem un cop d'ull a la xarxa viària per actualitzar aquesta informació amb el Servei Català de Trànsit i la Sílvia de l'Amo. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs continua tallada la B20, la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i en sentit contrari doncs hi ha retencions, una situació molt complexa que fa que la mobilitat a l'àrea metropolitana es vegi complicada, i també tenim tallada encara la C15B a Sant Pere de Ribes. Ara mateix molt complicats els accessos nord, on tenim aturades a la C33 i la C58 per accedir a Nostra de Trinitat i Rondes, i a la P7 i la D30 a la zona de Barberà del Vallès i Cerdanyola, aproximadament. Per tant, el matí ha estat intens, segueix intens, es complicarà per moments si continua plovent, i per això us emplacem, sobretot, que us mantingueu informats, mantingueu les distàncies de seguretat i, sobretot, que estigueu molt alerta. Que tingueu bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda, Sílvia. També ha estat un matí complicat al servei ferroviari, i ara també hi ha algunes incidències al metro. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda, sí. El servei d'alta velocitat ha estat suspès entre les 9 i les 11 del matí. Rodalies acumula demores de fins a 20 minuts.
3: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent cap a Salamanca o no sé. Ya veremos qué pasa.
4: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento.
2: Pel que fa al metro, s'han tancat els accessos a algunes estacions per acumulació d'aigua, i la línia 5 no circula entre Collblanc i Diagonal. A l'aeroport del Prat s'han suspès una vintena de vols.
0: Un dia més hem de parlar d'habitatge. A l'espera de conèixer la lletra petita dels textos, ja sabem que el Consell de Ministres ha donat llum verda a dos decrets per prorrogar els contractes de lloguer.

0: durant 2 anys i la prohibició de la compra de pisos per part dels fons d'inversió fins al 2028. El que és una incògnita, a hores d'ara, Ferran, és saber quins suports tindran al Congrés.
1: Així és, Junts guarda el silenci, mentre que Esquerra Republicana no veu clar que les mesures estiguin repartides en dos textos.
0: Mentrestant, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, també recela de les formes com ha actuat avui el govern espanyol.
2: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació.
0: Aquests decrets també sobrevolaran el debat de política general que Salvador Illa obrirà aquesta tarda al Parlament a partir de les 4. De fet, el govern els considera un paraigües per tirar endavant la seva política d'habitatge.
1: Una política que vol evitar la compra especulativa amb seguretat jurídica. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, fa una crida a l'arc parlamentari a buscar punts de consens.
3: Per tant, què esperem? En resum, més diàleg que soroll, més propostes que consignes i més institucions que trinxeres.
0: I en plana cultural, nou rècord del Premi Planeta.
1: Més de 1.424 novel·les s'hi han presentat per aconseguir el guardó reconegut amb 1 milió d'euros. Enguany, el Premi celebra els seus 75 anys d'història.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda. Alarma, Rafinha. El davanter del Barça ha estat substituït al descans del partit amistós que Brasil estava jugant contra Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta, segons ha informat la Confederació Brasilera de Futbol. La selecció espanyola juga 3:15 contra Croàcia, el Sánchez-Pizjuán, en partit de la segona jornada de la Nations League, amb la baixa d'Eric García, que ha tornat a Barcelona per recuperar-se d'unes molèsties al genoll. I en bàsquet, el Barça juga a les 6 de la tarda a la pista del Dubai, en partit de la segona jornada de l'Eurolliga.
0: Estem molt pendents del temps, d'aquest front de pluges que avança cap al nord, ja cap a les comarques gironines. Repassem aquesta previsió amb el Jordi Orió. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda. Durant les pròximes hores, els ruixats acompanyats de tempesta estan més retirats cap a la meitat oriental de Catalunya, però encara podran ser forts en general a Barcelona i Girona, amb acumulats als prelitorals i als litorals de més de 150 litres per metre quadrat durant 3 o 6 hores. Atenció també a la calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent en aquestes zones, que poden assolir puntualment els 70 km per hora. A Barcelona la situació es preveu més tranquil·la a partir de les 6 i a Girona cap a la nit. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens, notable a punts de Lleida. Avui les màximes seran de 29 graus a Girona, 28 a Barcelona, 27 a Lleida, 26 a Tarragona. Demà continuarà el cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions més febles que les d'avui i ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb canvis lleugers, a la matinada seran de 21 graus a Barcelona i Tarragona, 18 a Girona i Lleida. El demà les màximes pugen una mica. A partir del dijous començaran una tendència descendent fins al cap de setmana, quan s'espera l'arribada de més inestabilitat, especialment el divendres i el dissabte. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen 7 minuts de 2:15 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez i Robert Adai.
6: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: Les pluges torrencials han estat especialment notables a l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. Aquests municipis han rebut un alert de Protecció Civil demanant a la població que no sortís de casa ni circulés mentre durava l'episodi més intens. En alguns punts s'hi han acumulat més de 100 litres per metre quadrat en poques hores i la principal preocupació ha estat l'augment sobtat del cabal de rius i rieres. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. A Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha arribat a superar el llindar de perill, tot i que la situació s'ha anat normalitzant al llarg del matí. La incidència més greu s'ha produït a la riera de la Verneda, que s'ha desbordat i ha obligat a evacuar preventivament un equipament municipal. En declaracions a la ciutat, l'alcalde Pere Bernet ha advertit que aquests episodis extrems són cada vegada més freqüents i ha reclamat reformular els plans d'actuació.
8: Les circumstàncies d'ara no són les mateixes que les que teníem quan es van redactar els plans. La xarxa de clavegueram no està dissenyada per absorbir aquesta quantitat d'aigua en tan poc temps, que fa doncs, que a vegades les clavegueres entrin en càrrega. Clar, totes aquestes coses són tan sobtades que no tenim els mitjans encara necessaris per poder-hi fer front.
7: A Torrelavit, també a l'Alt Penedès, el desbordament de torrents i rieres ha inundat carrers, baixos i garatges. L'alcalde Manel Reventós confirma que no hi ha hagut ferits, però sí danys materials. materials que ara s'hauran d'avaluar.
9: L'orologia del nostre municipi fa que aquest carrer sigui doncs, més susceptible que quedi inundat. Per un costat té un torrent, per l'altre el riu també desemboca un altre torrent. Quan aquests dos es desborden, doncs, aquest carrer pateix.
7: Un cop les precipitacions han perdut intensitat, els municipis han treballat per retirar fang, pedres i restes vegetals i també per recuperar la normalitat. Tot i la millora de la situació, les autoritats mantenen la vigilància davant l'elevat cabal que encara arrossega en diversos cursos fluvials de la zona.
0: Després de passar per l'Alt Penedès i l'Anoia, el front de pluges també ha escombrat el Baix Llobregat, el Barcelonès i bona part de l'àrea metropolitana nord. El telèfon 112 ha rebut més de 1.400 trucades, sobretot del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Els bombers han fet prop de 400 serveis. Pluges que estan provocant afectacions pel que fa a la mobilitat. El trànsit, com ja els hem explicat, és complicat, però també ho està sent la mobilitat d'altres infraestructures. El servei de Rodalies funciona, però amb demores generalitzades d'uns 20 minuts. I també el metro de Barcelona té hores d'ara encara algunes estacions tancades i l'aeroport Ferran ha cancel·lat una vintena de vols.
1: Unes pluges torrencials que han obligat a l'aeroport de Barcelona al Prat a cancel·lar més d'una vintena de vols de diferents companyies des de primera hora del matí a les 7:20. Ha estat la primera cancel·lació, una situació que afecta vols que estaven previstos també per passades les 3 de la tarda. En aquests moments, la situació també afecta de ple a la mobilitat per carretera que manté la ronda de dalt de Barcelona completament inundada a l'altura de Vall d'Hebron, sentit Besòs i diversos trams de la C15 a l'alçada de Sant Pere de Ribes. El moment més complicat segurament ha estat quan dues persones han hagut de ser rescatades de dins d'un cotxe a Gavà. Ho ha explicat l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
10: Llavors, sí que hem fet salvaments al llarg de la jornada, sobretot hem fet un salvament també a Gavà de persones atrapades a un vehicle. Després hi ha hagut també arrossegaments de vehicles, sobretot a Sant Vicenç dels Horts, a Boi, a Canyelles.
1: Però si tornem a la capital catalana, a Barcelona, en aquests moments hi ha una desena de línies d'autobús que funcionen amb demores i també algunes estacions de metro han hagut de tancar. En aquests moments té afectacions alguns accessos de les estacions de la L5, L1, L10 Nord i L11.
0: Una situació que també ha afectat a primera hora del matí el servei d'alta velocitat i mitjana distància.
1: Sí, des de les 9 del matí fins les 11 aquest servei ha notat modificacions horàries per precaució, tot i que al llarg del matí s'ha anat normalitzant el seu servei a primera hora. Els usuaris han vist modificat el seu transport. Això ha provocat llargues cues i també acumulació de gent.
11: Esperant a veure l'expectativa de si podrem agafar el següent cap a Salamanca o no sé, ja veurem què passa.
12: Aún no sabemos si viene el tren, estamos esperando que salga en pantalla, pero no tenemos conocimiento, no hemos recibido tampoco ninguna información en WhatsApp o email.
13: Está fichado que tendrá los 30 minutos de retraso, pero estoy a la expectativa de a ver si es verdad o si hay algún cambio.
1: En aquests moments, aquest servei, com diem, que ja està restablert amb normalitat, no és la mateixa situació la que viu Rodalies. En aquests moments, la R7 entre Cerdanyola, Universitat i Montcada Bifurcació es troba tallada i també poden haver-hi demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una reducció de les seves velocitats per precaució.
0: Falten 3 minuts per arribar a 3 de la tarda. A aquesta hora, pendents de Madrid, del Consell de Ministres i de la roda de premsa que en aquests moments està fent el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, explicant doncs, aquest decret, millor dit, aquests dos decrets, Mari Carmen, podríem dir, que sabem que no convenç el moviment per l'habitatge que continua acampat a la plaça del Sol de Madrid i també que ahir es va manifestar a la Diagonal de Barcelona. El fet que s'hagi decidit separar la renovació automàtica dels contractes de lloguer en un decret independent fa patir pel futur d'aquesta mesura, que és la petició principal i alhora la més ambiciosa del sindicat de llogateres. Anna Utiel, bona tarda.
14: Bona tarda, Gavi. Tot i que l'entitat celebra que el govern central hagi recollit moltes de les seves peticions en aquests dos decrets i ho valoren com una victòria de l'activisme, critiquen la separació en dos documents diferents. Creuen que això fa perillar, com dèiem, la renovació automàtica dels lloguers i, per tant, l'aposta pels contractes indefinits, una de les seves mesures estrella. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, recorda a totes les forces polítiques i particularment a Junts que aquest tipus de contractes són una realitat en molts països europeus.
15: Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I per tant, jo crec que Junts per Catalunya també ha de començar a escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn, no?
14: Alhora que pressionen els partits a aprovar tots dos decrets, des del Sindicat de Llogateres també instan la ciutadania a participar en les noves mobilitzacions. D'entrada, ja han avançat que estan ultimant els detalls de diverses protestes arreu de Catalunya i de tot

0: l'Estat de cara a aquest dissabte.
1: En l'àmbit polític, el tema és que aquest decret ha de passar al Congrés dels Diputats, se votarà i es debatrà en una sessió extraordinària aquest divendres, i hores d'ara no tenim clar quins seran els suports que pot tenir aquests dos textos. De fet, Junts per Catalunya ha dit que no reaccionarà al paquet de mesures per l'habitatge aprovat avui al Consell de Ministres fins que no disposi dels textos definitius per escrit, segons han apuntat fonts del grup de Míriam Nogueres. I Esquerra tampoc veu clar que el govern hagi aprovat dos decrets i es pregunta si un és de postureig, diuen, i l'altre el que realment vol aprovar aquest divendres. Aleshores d'ara, com diem, tampoc sabem quina és l'opinió de Junts, però qui ho té clar és el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, qui ja ha augurat que el decret d'habitatge no servirà per resoldre el problema al voltant d'aquesta qüestió. Segons Feijó, el govern espanyol només està buscant allargar la legislatura com sigui.
2: Dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: Una visió ben diferent mantenen des de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Des del govern català creuen que és una mesura imprescindible i que va en la línia dels seus interessos. Més enllà d'aquesta qüestió, l'habitatge segueix sent la principal preocupació dels catalans i de la Generalitat, i per això serà també un element nuclear en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament amb el discurs del president Salvador Illa. Més detalls des del Palau de la Generalitat amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Sí, així ho ha confirmat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
4: És evident que l'habitatge ocuparà novament una posició central en el debat d'avui. Tant el president com el govern volen oferir mesures, solucions addicionals als problemes d'habitatge dels catalans i catalanes.
3: Paneque, però, no ha concretat cap mesura o anunci que pugui fer el president en aquest àmbit. Ara bé, ha deixat entreveure que les principals novetats podrien estar vinculades a la rehabilitació dels edificis, més enllà que els altres dos principals objectius de la Generalitat són ampliar el parc d'habitatge públic i regular el mercat. Precisament sobre aquesta darrera qüestió, Paneque ha confirmat que mantenen la voluntat de limitar la compra especulativa a Catalunya.
4: Nosaltres mantenim, des del govern, mantenim l'objectiu d'evitar l'especulació sobre aquest bé, que és l'habitatge.
3: Segueixen, doncs, les negociacions amb Esquerra, Comuns i la CUP per configurar una llei que ofereixi seguretat jurídica i que els tribunals no la puguin tombar posteriorment. Més enllà de les mesures que pugui anunciar aquesta tarda el president Illa, ja té deures sobre la taula. Entre altres, la de complir el compromís amb els comuns de crear una unitat antidesnonaments que naixeria amb l'objectiu principal de mediar entre les parts implicades.
5: Li reclamarem que d'una vegada per totes posi en marxa la unitat contra els desnonaments que té pendent des de fa més d'un any i mig de crear aquesta unitat per mediar els desnonaments de Catalunya.
3: Segons el seu portaveu, David Cid, fa un any i mig que van arribar a un acord que el govern encara no ha complert. Paneque, però, assegura que l'objectiu és tenir la llesta cara l'any vinent i que costarà uns 40 milions d'euros.
1: Més enllà del que negocien els partits polítics, també hem de parlar de la realitat que es viu al carrer, i és que de casos com el de la Mari Carmen a Catalunya n'hi ha molts. Un exemple l'hem viscut aquest mateix matí, quan s'ha desnonat una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola de Mataró.
6: Es tracta del Jordi, que té una discapacitat del 87% que li provoca problemes de salut mental. Amb ell vivien fins aquest matí la seva germana i els seus 3 fills. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un fons d'inversió. Per qüestions econòmiques, feia mesos que només pagaven una part d'aquest lloguer. Com els propietaris no han volgut negociar cap solució, tot i la mediació de l'Ajuntament de Mataró, s'han quedat al carrer. Ho explica l'Alícia, la germana d'en Jordi.
7: I que me tenia que haver espavilat, jo m'estava espavilant, jo estava buscant piso, jo estava haciendo visita, jo estava en servicio social, en la mesa d'emergència, jo m'espavilat, però està la cosa molt mal, els alquileres, estan molt caros, estan molt mal. Jo no puc un alquiler normal, perquè jo cobro 1.200.
6: Donades les circumstàncies, el decret que avui aprovarà el govern espanyol sí que hauria aturat aquest desnonament al tractar-se d'un cas amb menors i també persones amb discapacitat involucrades.
1: En plana econòmica us expliquem que els preus continuen sense donar treva i ens encaminem cap a la cinquena pujada mensual consecutiva. L'última serà especialment significativa. Segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística, la inflació interanual s'ha disparat fins al 4,9% al setembre. El motiu no és cap sorpresa, l'augment dels carburants derivat del conflicte al Pròxim Orient. Si

0: Confirma aquesta xifra del 4,9 seria la pujada més forta en 3 anys i mig, un increment que també està condicionat per un efecte base. I és que els carburants havien baixat al setembre de 2025, de manera que la comparació interanual actual és més elevada. Per tal que l'impacte no sigui tan fort entre la ciutadania, el govern espanyol té previst aprovar un tercer paquet de mesures per contenir els preus dels combustibles. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
1: Foment del Treball demana recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme i també més protagonisme de les mútues en la gestió de les baixes laborals.
0: Segons la patronal, l'impacte econòmic de les absències a la feina per contingències comunes s'ha duplicat des del 2018, un fet que compromet la productivitat i sostenibilitat del sistema. Així ho recull en el llibre blanc sobre absentisme presentat aquest matí. Escoltem el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
2: L'absentisme laboral no és només un problema de les empreses, és una qüestió que també afecta els treballadors, a la totalitat de les empreses, com és lògic i normal, al sistema sanitari, a la seguretat social i, en definitiva, al conjunt de la nostra societat.
0: I reclama també revisar els costos que assumeixen les empreses i aposta per fórmules de retorn progressiu a la feina.
1: I les farmàcies de Girona, Tarragona i Lleida tanquen un acord de conveni amb una pujada de sou i reducció de jornada.
0: Les organitzacions empresarials han signat el que és el quart conveni col·lectiu interprovincial d'oficines de farmàcia. Aquest tindrà una vigència de 3 anys. L'acord inclou millores laborals, pujades de sou i una reducció de la jornada. En un comunicat, el sector valora el pacte com un avenç compartit i que aporta seguretat a les empreses i millora les condicions.
1: Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, ha denunciat que la pífia en les proves PISA 2025 amplia el buit de dades necessàries per abordar la detecció de l'absentisme i l'abandonament escolar, un dels reptes en matèria educativa.
0: Un problema que s'accentua perquè, segons denuncia aquesta plataforma, Catalunya no disposa d'un registre propi i això dificulta la detecció primerenca i el disseny de polítiques preventives. Segons l'informe Absentisme escolar, una fractura pendent a Catalunya, les últimes dades disponibles són del 2018. Llavors, gairebé un 35% de l'alumnat declarava haver faltat almenys un dia en les 2 setmanes prèvies a les proves PISA. Un 28% no havien anat a classe 1 o 2 dies i prop del 7% s'havien absentat 3 o més dies. Altres dades més recents assenyalen que aquest absentisme és notable entre alumnes d'ESO i encara més preocupant entre els d'FP de grau mitjà, més freqüent entre nois, alumnat en situació socioeconòmica vulnerable i en certs col·lectius d'origen estranger. Equitat.org demana que l'absentisme lamenta que l'absentisme estigui massa normalitzat, especialment en l'etapa de final d'ESO i al pas a l'educació postobligatòria, un moment transcendental per evitar l'abandonament escolar.
1: I en aquest gran debat sobre el sistema educatiu que ha obert el govern, una altra qüestió que es vol revisar és el de l'escola inclusiva. La plataforma ciutadana que defensa aquest model ha retret a la Generalitat el que considera un gir discursiu per limitar-lo i que justifiqui aquest canvi, diuen, per la caiguda dels resultats.
0: L'entitat ha rebutjat que el baix nivell de l'alumnat estigui vinculat a l'aplicació del decret sobre l'escola inclusiva i ha demanat que s'abordin les causes de fons com la pobresa o l'abús de les pantalles. Per tot plegat, insten l'executiu a no alimentar la confusió i a mostrar el seu compromís amb una escola plenament inclusiva.
1: Doncs arriba l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Ja ho ens avançava abans en titulars. S'encén l'alarma amb Rafinha.
3: El davanter del Barça està substituït al descans del partit amistós que Brasil estava jugant contra Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta. La Confederació Brasilera de Futbol ha informat que en els propers minuts oferirà un comunicat mèdic per ampliar dades sobre la base exacta de la lesió i si el futbolista ha de tornar a Barcelona. Brasil ha guanyat Austràlia per 2-4, precisament amb un gol de penal de Rafinha. La selecció espanyola, per la seva banda, juga 3:15 contra Croàcia al Sánchez Pizjuán de Sevilla, en partit corresponent a la segona jornada de la Lliga A de la Nations League de la UEFA. Luis de la Fuente no pot comptar amb Eric García, que ha tornat a Barcelona per recuperar-se d'unes molèsties al genoll. El seleccionador espanyol explica que ha estat una mesura de precaució.
4: Y seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Todos hubiéramos asumido, entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Para hoy, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones. Y de cara al tercer partido, podía estar o no, igual llegaba un poco justo. Entonces entendimos que no merecía la pena ni correr ese riesgo.

0: sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones, y él entendió perfectamente también esa situación. Pero vuelvo a reiterar, sobre todo porque nosotros en ningún caso íbamos a buscar una situación de conflicto, de estrés con el futbolista, porque lo que queremos es que jueguen cuando estén seguros.
1: També està ja la Ciutat Comtal per reincorporar-se a la disciplina blaugrana Karima Adeyemi, que ha disputat els dos partits amb Alemanya que estava previst que jugués. D'entre els que sí jugaran avui està un altre blaugrana, Fermín López, que va rebre aquesta allau d'elogis per part del seu seleccionador.
0: Fermín està en un estat de forma tan fantàstic, però com l'està Dani Olmo, l'està a muchos de otros compañeros. Además, en esas demarcaciones, Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
1: Avui a la mateixa hora i en partit del mateix grup, la República Txeca es veurà les cares amb Anglaterra, al Fortuna Arena de Praga. Pel que fa al futbol de seleccions femenines, destaquem que fins a 6 jugadores del Barça han estat convocades per Sònia Bermúdez pels partits amistosos que Espanya disputarà, tots dos contra els Estats Units, el 10 d'octubre a Washington i 4 dies després a Filadèlfia. Són Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina i Vicky López, a les quals se sumen les catalanes Ona Batlli, Alexia Putellas i Laia Codina. Sorprèn molt la presència de Vicky López, ja que encara està lesionada i arriba molt justa a aquesta doble cita. No hi és Aitana Bonmatí, que tot i que va disposar de minuts en l'últim partit de Lliga davant el Logroño, encara no ha estat citada amb la selecció. Encara en futbol, el Barça ja ha arribat a la capital d'Itàlia, on demà s'enfrontarà la Roma en partit de la segona jornada de la Champions femenina. En la convocatòria facilitada aquest mateix matí són novetats les jugadores que recentment van guanyar el Mundial Sub-20, Aisha, Noa Jiménez, Carla Julià i Rosalía. També destaca la presència davant Einstein. Ja amb l'alta mèdica, l'equip blaugrana s'entrenarà a les 6 de la tarda a l'escenari del partit de demà, l'estadi Trefontaine. Abans hi haurà les rodes de premsa oficials a càrrec de Pere Romeu i de Carla Julià.
2: Hem de parlar també de bàsquet, l'Eurolliga no s'atura.
1: De fet, aquesta setmana tenim doble jornada. Avui mateix ja comença la segona. El Barça juga a les 6 a la pista del Dubai, equip que entrena Xavi Pascual, qui va entrenar a l'equip blaugrana la temporada passada. Es dona la curiositat que a la inversa, Alexander Sekulic va dirigir el Dubai en una part de l'anterior exercici. Pascual creu que és un fet que influirà en el duel d'avui.
3: Òbviament és la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
1: Tots dos equips buscaran la segona victòria després d'haver guanyat el primer partit. Més tard, a les 7, el Real Madrid visitarà l'Efes i a 8:45 tindrem el derbi ACB entre el València Bàsquet i el Baskonia, al Roig Arena. Repassem la resta de partits previstos per avui. A les 7, el Guiris Olympiacos, a 8:45 Fenerbahçe Bayer, a les 8, Estrella Roja Hapoel, a 9:15 Olimpia Mila Virtus de Bologna i a 9:15 París Partizan. I per la seva banda, el Barça d'handbol juga a 3:15 contra el Moncada, sent Derb Sultan marroquí en partit del Mundial de Clubs que s'està celebrant a Egipte. Un partit absolutament intranscendent, ja que els blaugrana estan classificats per la final que es disputarà aquest dijous contra el Veszprém.
2: Víctor Lozano, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: El Premi Planeta ha batut un nou rècord de participació. 1.424 novel·les s'hi han presentat, el que confirma l'estat de salut robust del guardó.
4: En un comunicat, Planeta ha explicat que el gruix dels treballs presentats procedeixen d'Espanya, 778 títols, un 54% del total. També hi ha moltes novel·les amb autors residents a l'Amèrica del Nord i l'Amèrica del Sud. El guanyador o guanyadora, que obtindrà 1 milió d'euros, es coneixerà el proper 15 d'octubre en el tradicional sopar literari que es farà al Manac de Barcelona. Al jurat del premi s'incorpora l'escriptora Paloma Sánchez Garnica, guanyadora del Planeta l'any 2024, i Javier Serra, Premi Planeta 2017, que substituiran José Manuel Blecua, mort el passat mes de maig, i Juan Eslava Galán.
2: Després que divendres passat el Liceu obrís la temporada maïda de Verdi, el Coliseu barceloní estrena una versió per a infants i adolescents de la mà de Jordi Casanovas i la Fundació Òpera Catalunya.
4: L'espectacle es va estrenar a Tarragona el passat 7 de febrer i ara aquesta reinterpretació d'una una de les obres més paràdiques

Enigmàtiques de Verdi es presentarà al Gran Teatre Barceloní els dies 3, 4 i 10 d'octubre. La posada en escena i la dramatúrgia de Casanovas veu dels primers videojocs amb una estètica retrofuturista que ha estat

0: funcionamiento del cerebro. Recuerda, de memoria, de Memory, de Pharma OTC.
1: El riesgo de incendios sigue siendo extremo en este inicio de otoño. El verano más cálido y uno de los más secos coloca a muchos territorios en peligro, especialmente en la mitad norte. Sigamos prestando atención al uso de maquinaria en el campo, las colillas o las barbacoas.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
4: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
5: Doncs una temporada més, us volem apropar la música del Gran Teatre del Liceu, com sempre, de la mà de l'adjunt al director artístic, el Pol Avinyó. I a més, avui comences amb força, perquè no vens sol avui.
6: Volem començar per la Porta Gran i ho fem amb Simon Orfila. No hi ha teatre important a Europa que no hagi trepitjat Simon Orfila. Ell sempre s'ha distingit molt en els rols d'òpera italiana, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi i Puccini.
5: Et sents molt còmode cantant Verdi, has cantat Macbeth, Aida, Il Trovatori. Don Simon, per la nostra audiència que ens estigui escoltant, per què no es poden perdre aquesta Aida?
7: Primer de tot, jo crec que pels col·legues que són... jo crec de les millors veus que actualment poden cantar aquesta òpera, perquè és un espectacle també visual molt impactant, dona un missatge també molt fort, modern i diferent, però molt fort. Piel de gallina, sí, sí.
5: Pol, recordem a l'audiència com poden veure Aida.
6: L'Aida la poden veure a partir del dia 25 fins al 15 d'octubre. Hi ha entrades disponibles per totes les dates, per tots els preus, per tant, que no es perdin l'òpera d'inauguració de temporada.
8: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
9: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui al Lideratge, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
10: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
9: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
10: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
11: Por fin.
12: Oh, capitán. Mi capitán. ¿Alguien sabe de dónde es esta cita?
13: Con la dulzura de su sonrisa, me sonrojo.
12: Ha tratado uno de los grandes temas. El amor.
14: Eran unos cuantos chicos que se ponían a leer poesía, ya está.
15: No solo leíamos poesía y ya está.
16: Quería vivir intensamente y extraerle el jugo a la vida.
12: Lo que está haciendo es interpretar un papel para él. El papel de hijo obediente.
17: Bailar, aplaudirle.
18: A ver, Judy González, ¿te suena también Fernando Eiras? ¿Qué tal? Buenas tardes.
19: ¿Qué pasa?
18: ¿Os suena? ¿Todo esto os suena? ¿Estos momentos os suenan de algo?
20: Yo creo que es una película muy reconocible, ¿no?
21: Hombre,
20: que todos sí. A lo mejor hemos podido ver.
19: Me fastidia tanto tener esta edad para ala, que me suene, ala, tío.
21: Para que vuelvas.
19: Pero claro,
21: es sí. Verdad no, que
19: no,
21: me vuelvas.
19: No, no me suena. No había nacido.
21: Ya, ya. Es la verdad. Es una película para recuperar. Sí, no te digo que no.
18: Bueno, una película y una obra de teatro, a diferencia del cine, no congela el tiempo, lo vive en riguroso directo, como acabamos de comprobar. Lo digo porque durante casi 4 décadas la Academia Belton fue un paisaje de colinas grises de Vermont. El rostro de John Keating tuvo la eterna y melancólica

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu del barret tres nous anuncis en matèria d'habitatge en un context de màxima resposta arreu del territori espanyol per reclamar mesures que defensin aquest dret. Entre aquestes mesures, el president treu pit d'haver proposat una qüestió inèdita que diu activa dos articles del Codi Civil de Catalunya perquè la Generalitat pugui oferir una compra conjunta d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys. L'habitatge continua sent la primera preocupació dels catalans i les catalanes i és la qüestió a què ha dedicat més estona Salvador Illa en la seva compareixença al Parlament per donar el tret de sortida al debat de política general. A la brúixola d'avui escoltarem les propostes del president, també el conjunt del decret que han pactat PSOE i Sumar en matèria d'habitatge, i ho valorarem tot plegat amb les diferents formacions parlamentàries. PP, Junts, Comuns, Esquerra i PSC passaran pels micròfons de la brúixola en els pròxims minuts per copsar com han caigut els anuncis del president enmig dels diferents partits polítics. Les agulles de la brúixola d'avui, dimarts 29 de setembre, tornen a assenyalar el cel. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Nou temporal de pluges a Catalunya. La zona pintada de vermell al mapa ara mateix és al nord-est del territori, on l'alerta arriba al màxim, 6 sobre 6 en general, però l'episodi va perdent intensitat després de deixar diverses afectacions que, en el cas de Barcelona, encara es mantenen, especialment al metro. L'L4 i l'L5 continuen funcionant parcialment.
0: 19 anys de presó demanen per a qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo.

0: l'any 2016, acusat d'abusar sexualment d'una menor. Van iniciar una relació quan ella tenia 14 anys, durant la qual van mantenir relacions sexuals i l'acusat li demanava fotografies despullada.
1: I també coneixerem tres avenços tecnològics d'aquells que et deixen amb la boca oberta: un dron que elimina mosquits, què hi ha de cert en els beneficis per la salut de passejar pel bosc i els primers músculs artificials que es comporten com els humans. Ens els explicarà l'expert i divulgador tecnològic Javi Puzle.
0: Sonarem fins a 9:15 en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Salvador Illa ha aprofitat el seu discurs d'obertura del debat de política general de Catalunya, que s'allarga fins dijous, per marcar perfil sobre la qüestió de l'habitatge. Tots tres estan centrats en facilitar l'accés a l'habitatge, apostant per intervenir al mercat. És, sens dubte, la qüestió d'actualitat més important a hores d'ara. De fet, el president de la Generalitat és conscient que la crisi residencial és el que més preocupa ara als catalans. Tot i això, ha estat en un discurs que ha durat aproximadament una hora i mitja. També ha tractat altres qüestions, com l'auge de l'extrema dreta o l'aplicació de l'amnistia als polítics independentistes. Més detalls des del Parlament. Rigard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El 2024 es va comprometre a aixecar 50.000 pisos públics. L'any passat a mobilitzar sòl urbà per ampliar el parc protegit en 214.000 pisos. I enguany, la principal mesura se centra en facilitar l'accés a l'habitatge. La proposta estrella d'avui es tracta d'una nova modalitat de compra compartida, inèdita arreu d'Espanya, dirigida per a persones de més de 40 anys amb ingressos estables però sense la capacitat econòmica per pagar l'entrada d'un pis per hipotecar-se. En aquests casos, la despesa inicial la pagaran a mitges entre la Generalitat i la persona beneficiària, que serà copropietària durant un període concret, complint així amb el Codi Civil Català i que ell ha situat al voltant dels 50 anys. El president de la Generalitat obre també la possibilitat a que d'altres formacions facin aportacions per millorar aquesta proposta, que, per començar, es dotarà amb 100 milions d'euros.
3: La persona que s'avingui aquesta modalitat podrà comprar l'habitatge per menys diners, gaudir-ne en plena propietat durant 40 o 50 anys, això vol dir vendre'l, pesar-lo una herència als seus a qui estimi oportú, i al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat.
2: Els altres dos anuncis en matèria d'habitatge són la creació d'un fons d'emergència de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar un pis que es vagi a desnonar i evitar més episodis com el de la Mari Carmen. També l'ampliació dels préstecs d'emancipació, que fins al dia d'avui han permès a més de 2.500 joves accedir a un habitatge. Més enllà d'aquests anuncis, ella també ha aprofitat la seva intervenció per demanar a Junts que votin a favor dels dos decrets que avui ha aprovat el Consell de Ministres.
3: Crec, senyores diputades i senyors diputats, que som en un punt d'inflexió. M'agradaria pensar que cap grup polític tornarà a dubtar entre defensar els qui poden quedar-se sense un sostre i els qui acumulen milers de cases per fer negoci. Tenim una gran oportunitat. Demano autura a tots els grups parlamentaris per aprovar els decrets que està al Congrés dels Diputats aquest mateix divendres.
2: El president de la Generalitat també s'ha compromès a treballar per una Catalunya més segura i per ampliar els serveis públics com els de salut o els educatius. Ara bé, Illa no s'imagina una Catalunya fora d'Europa i que rebutgi de forma discriminada la immigració. De fet, durant bona part del seu discurs s'ha mostrat força preocupat per l'auge de l'extrema dreta i creu que, més enllà de les causes ideològiques, ens trobem immersos en una causa comuna, que és la defensa de la democràcia.
3: La causa comuna de tots els ciutadans de Catalunya, de la resta d'Espanya i de la Unió Europea, més enllà d'ideologies i creences. Aquesta causa és la democràcia.
2: El líder socialista s'ha mostrat confiat i esperançat de cara al futur, un futur que en clau parlamentària li agradaria compartir presencialment amb Carles Puigdemont. Per això, ell ha tornat a demanar l'aplicació total de l'amnistia als líders independentistes.
0: Gràcies, Rigard, per aquest repàs de tot el que ha donat de si al debat de política general. L'altre tema del dia, sens dubte, és l'aprovació al Consell de Ministres del conegut com a decret Mari Carmen, que finalment s'ha convertit en dos decrets diferents i que, lògicament, encara han de ser convalidats al Congrés. El govern central ha convocat un ple extraordinari per aquest divendres amb l'objectiu de tirar-los endavant el més aviat possible. El que volem és analitzar què diuen aquests documents. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Doncs la primera novetat d'avui ha estat el que deies fa un moment, que en comptes d'un decret d'habitatge en són dos. Un d'ells inclou el gruix de les mesures i l'altre només una: la renovació automàtica dels contractes de lloguer, que implicaria que els contractes de lloguer fossin indefinits. El fet que aquesta proposta vagi separada de la resta ha causat recel entre el moviment de l'habitatge. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat

0: llogateres.
1: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació.
0: De fet, des del sindicat creuen que la separació en un decret a part d'aquesta mesura la fa perillar, i el cert és que, si bé les entitats que defensen el dret a l'habitatge veuen imprescindible fer contractes indefinits, en realitat per al govern es tracta d'una de les mesures menys treballades amb els socis.
2: Ja sabem el que diu un d'aquests dos decrets d'habitatge, i l'altre, el que recull el gruix de les mesures, què ens indica?
0: Doncs aquest altre, en podríem dir el decret principal, i que sí que té més garanties de tirar endavant, inclou molts punts. Un d'ells és l'ampliació fins al 2030 de l'anomenat escut social contra els desnonaments de persones vulnerables. Un altre és la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer que estan actualment en vigor i que acaben abans del 31 de desembre del 2028. També la prohibició de la compra especulativa de pisos per part de fons d'inversió fins al 2028. I aquí la incògnita és saber com definirà el decret aquests fons d'inversió, els quals, per cert, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, s'hi ha referit com a fons voltor. I encara hi ha més mesures, Lola. La regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, una altra de les grans demandes del sindicat de llogateres, també ajudes per comprar un primer habitatge, la imposició de l'IVA del 10% als pisos turístics i la rebaixa fins al 4% en el cas dels pisos protegits, i també bonificacions fiscals tant a petits propietaris com a llogaters. I ara que hem dit petits propietaris, escoltem l'opinió que té de tot plegat el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
3: La pressió que està fent l'extrema esquerra en aquests moments és extrema i amb intenció clara de perjudicar els propietaris. No només aquells que tenen més capital, que són societats d'inversió, sinó també el petit propietari.
0: Una valoració que, evidentment, està als antípodes de la del sindicat de llogateres, que veu els dos decrets aprovats al Consell de Ministres com una victòria de l'activisme. Ara pressionen perquè el Congrés hi doni llum verda si finalment se celebra aquest ple extraordinari divendres, i sigui com sigui, ja han convocat mobilitzacions per dissabte.
2: Clar, és que de casos com el de la Mari Carmen a Catalunya n'hi ha molts. Un exemple l'hem viscut precisament aquest matí, quan s'ha desnonat una família amb una persona amb discapacitat al barri de Cerdanyola de Mataró. Joan.
4: Sí, es tracta del Jordi, que té una discapacitat del 87% que li provoca problemes de salut mental. Amb ell vivien fins a aquest matí la seva germana i els seus 3 fills. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un fons d'inversió. Per qüestions econòmiques, feia mesos que només pagaven una part del lloguer. Com els propietaris no han volgut negociar cap solució, tot i la mediació de l'Ajuntament de Mataró, s'han quedat al carrer. Ho explica l'Alícia, la germana del Jordi.
5: Y que me tenía que haber espabilado, digo, yo me estaba espabilando, yo estaba buscando piso, yo estaba haciendo visitas, yo estaba con servicios sociales, la mesa de emergencia, yo me espabilado, pero está la cosa muy mal, los alquileres están muy caros, están muy mal, yo no puedo un alquiler normal, porque yo cobro 1.200.
4: Donades les circumstàncies i pel que explicava l'Anna, el decret que avui aprovarà el govern espanyol sí que hauria aturat aquest desnonament al tractar-se d'un cas amb menors i persones amb discapacitat involucrats.
2: Doncs aquest és el cas que hem conegut avui a Cerdanyola de Mataró, i evidentment doncs, hi hem fet aquest repàs d'aquest decret trossejat, podríem dir que arribarà divendres al Congrés amb l'Anna Utiel. Gràcies, Anna, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Quan passen 21 minuts de les 7 de la tarda, volem analitzar els anuncis que ha fet el president Salvador Illa i també la situació de l'habitatge al conjunt del territori, fent un recorregut per les diferents forces polítiques parlamentàries catalanes per conèixer les seves valoracions a totes aquestes qüestions. I per això volem començar saludant Lorena Roldán, és portaveu del PP al Parlament. Senyora Roldán, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Quina valoració fan des del Partit Popular dels 3 anuncis que ha fet el president Salvador Illa en matèria d'habitatge i d'aquesta exposició que dona tret de sortida a aquest debat de política general?
6: Doncs bé, la veritat és que ha sigut una intervenció molt decebedora. No ha parlat absolutament de cap dels problemes que tenim a dia d'avui els catalans i s'ha dedicat a fer anuncis, que ja veurem en què es concreten, perquè jo vull recordar que porta 2 anys de govern i 2 anys d'anuncis i estem pràcticament pitjor que a l'inici d'aquesta legislatura. Pel tema de l'habitatge que vostè em pregunta, doncs jo trobo que torna a ser el mateix. Molts eslògans, moltes propostes buides, alguns invents, que ja sabem també com acaben. Al final, tots els invents de l'esquerra

0: del socialisme i dels comuns han acabat expulsant més habitatge del mercat.
1: Per tant, aquella defensa que feia, no?, en la seva intervenció de l'anunci que ja havia fet fa 2 anys de 50.000 pisos turístics, no la valoren positivament, el que s'ha pogut fer durant aquest temps.
0: És que jo torno a insistir, és que els resultats no estan donant suport a la versió del senyor Illa. Ell ens explica una cosa que no coincideix amb la realitat que tenim als carrers, que no coincideix amb la realitat que viuen les famílies. Per tant, per molts anuncis, per molta conferència de premsa i per molt eslògan i foto que es faci d'inauguracions, etc., això, a l'hora de la veritat, no es concreta en absolutament res. I torno a insistir, és que tenim els mateixos problemes que teníem a l'inici de la legislatura i pitjor, perquè quan al final hi ha aquesta desídia, hi ha aquesta manca d'actuació, hi ha aquesta manca de gestió per part del govern, els problemes s'agreugen i, per tant, estem en una situació molt pitjor que al començament.
1: El president ha demanat un gran consens polític per tirar endavant el decret d'habitatge pactat avui entre PSOE i Sumar. El Partit Popular valorarà donar suport a aquest pacte divendres al Congrés, malgrat que pugui haver-hi qüestions en què no hi coincideixi?
0: Doncs mira, jo avui he estat tot el dia tancada al despatx preparant aquestes iniciatives que saben que presentarem el dijous, que és aquest paquet de mesures doncs amb 22 propostes, amb molts punts concrets, i per tant no he pogut seguir la resta de l'actualitat. Com li dic, nosaltres estem centrats en el que està passant en Catalunya, en els problemes i les mancances del dia a dia dels catalans. És la nostra feina aquí com a oposició al Parlament i per tant no he pogut seguir. Insisteixo que el que no volem són invents i són anuncis i són doncs mesures que són pagats, que al final no solucionen absolutament res i que només responen doncs a una situació concreta de la política o de l'actualitat política en aquest cas. Jo, nosaltres, el que li demanem és al senyor Illa és que no es comporti com el Pedro Sánchez, que no faci exactament el mateix, que és el que veiem. I, per tant, doncs, que es deixi els invents a banda, que es centri en aquelles reclamacions que estan aquí en el dia a dia. Tenim els metges al carrer, els mestres al carrer, tenim una crisi d'educació sense precedents, tenim problemes, insisteixo, per accedir a l'habitatge, tenim problemes d'inseguretat. Hem conegut també un altre segrest. Això mai s'havia vist a Catalunya i avui hem hagut d'escoltar el senyor Illa dient que a Catalunya no hi ha problema d'inseguretat, bueno, que surti una mica al carrer, que vegi el que està passant, perquè sembla que viu en una realitat paral·lela.
1: Quins anuncis proposaran des del Partit Popular, que deia vostè que han estat molt centrada durant el dia d'avui en el marc d'aquest debat?
0: Doncs nosaltres tenim un paquet de mesures per baixar els impostos, per retallar la despesa pública, per reforçar, com li deia, la seguretat, que és un dels problemes que més preocupa als catalans. També volem recuperar l'exigència a les aules, perquè s'ha demostrat que el model educatiu que estem aplicant ha fracassat totalment. També per reduir les llistes a la sanitat i les llistes també a dependència. Estar esperant més d'un any perquè et pugui visitar un especialista, això no és de rebut i, per tant, hem de buscar el mecanisme perquè això doncs, sigui doncs, d'una altra manera i reduir, com li deia, aquestes llistes d'espera. I també tenim mesures per facilitar aquest accés a la vivenda, però no a costa de la propietat privada. El que hem de fer doncs, és garantir aquesta propietat privada, hem de donar seguretat jurídica als propietaris, hem de donar també ajuda als promotors, perquè si no d'aquesta no ens en sortirem. Necessitem construir vivenda i per això també necessitem els promotors i fer una col·laboració público-privada. En definitiva, com li dic, doncs un paquet de mesures que és totalment contrari a les polítiques que ens han portat en aquesta situació de decadència.
1: Lorena Roldán, portaveu del PP al Parlament. Gràcies, molt bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, un plaer.
1: Doncs vinga, continuem copsant ara altres reaccions. Jordi Albert, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
1: Com valoren vostès els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge i aquesta compareixença que ha servit com de tret de sortida al debat de política general?
2: Bé, la veritat és que ens ha decepcionat perquè han estat més aviat anuncis, han estat pràcticament enumerar una sèrie de propostes o de fets que aniran succeint en els propers mesos, però que ja s'havien trobat preparades quan van accedir al govern. Per tant, diguem-ne que de novetats ben poques. En matèria d'habitatge, per exemple, les propostes que ha posat damunt de la taula, més enllà de si estem d'acord o no estem d'acord, em sembla que 100 milions d'euros per aquesta compra compartida o temporal, que és el que de fet determina el Codi Civil, no té

0: No té gaire sentit perquè estem parlant d'una gota, una gota d'aigua en un oceà. Per tant, em sembla que hi ha molt poca ambició en aquesta proposta. Ja li dic, més enllà de si podem estar d'acord o no, creiem que l'hem d'analitzar amb major profunditat, però és evident que és del tot insuficient. I d'altra banda, doncs, 25 milions d'euros per a l'emergència habitacional, em sembla que és totalment insuficient davant de la situació que estem vivint actualment al país.
1: Des d'Esquerra Republicana, quines iniciatives portaran al debat?
0: Nosaltres portem diverses iniciatives, entre d'altres, per exemple, doncs en matèria d'habitatge, creiem que una de les claus és precisament afectar la fiscalitat i, per tant, tant en l'ITP com també en altres àmbits de caràcter fiscal, per tal de que aquells que tinguin més habitatges hagin de pagar molt més a l'erari públic per poder-los mantenir, que per tant això ja per si mateix ja sigui contraproduent precisament per als grans tenidors, però sobretot també sigui contraproduent per a aquells que tenen 3, 4, 5, 6, 7 habitatges. En qualsevol cas, nosaltres focalitzem en l'àmbit de l'habitatge una bona part de les nostres polítiques que proposem en aquest debat de política general. Després, respecte al català, tenim propostes per a tots els àmbits de la nostra vida, és a dir, per tota la quotidianitat i l'ús del català en el dia a dia, el volem garantir i en aquest sentit doncs, hem fet propostes en tots els àmbits sectorials d'aquest debat de política general, tant en l'àmbit del comerç, en l'àmbit dels esports, en l'àmbit lògicament de l'educació, en l'àmbit dels drets socials. Per tant, portem diverses propostes a l'entorn del català. Després, un altre element que també, i això va relligat també amb una iniciativa que Esquerra Republicana, la nostra companya i secretària general, Isenda Alemany, ha posat damunt de la taula i ha aconseguit per l'Ajuntament de Barcelona, que és el reforç escolar i, per tant, garantir aquest reforç escolar per tots els alumnes i que sigui amb caràcter gratuït. I, per tant, doncs, portem una proposta en aquest sentit per tal de també traslladar-ho no només a la ciutat de Barcelona, sinó traslladar-lo a la resta del país. I, finalment, també podríem destacar, per exemple, doncs, una proposta que també per nosaltres és molt rellevant i que, de fet, ja hem establert en d'altres negociacions amb el govern, com, per exemple, va ser la negociació del suplement de crèdit dels aranzels l'any 2005, quan Trump va decidir impactar l'economia global amb la seva política arancelària, doncs que és a que tota ajuda pública vagi vinculada al manteniment dels llocs de treball a les empreses i que, per tant, doncs, el suport a l'empresa no comporti a curt o mig termini acomiadaments i, per tant, pèrdua de llocs de treball. En aquest sentit, per nosaltres és determinant que projectes estratègics com és, per exemple, la SEAT, el sector de l'automoció, una marca pròpia, doncs que el govern de Generalitat participi directament en la governança i en la presa de decisions estratègiques, atenent a que s'han invertit molts i molts milions de diner públic en el grup Volkswagen i també en concret a les plantes del grup Volkswagen a Catalunya.
1: Divendres el Congrés ha de votar el decret d'habitatge que han pactat avui Sumar i PSOE. Què faran des d'Esquerra Republicana?
0: Bé, des d'Esquerra Republicana nosaltres en tot moment estem aportant solucions a l'àmbit de l'habitatge. De fet, aquí a Catalunya ja ho hem fet i ja s'ha regulat el lloguer de temporada i d'habitacions i, per tant, també entenem que aquests topalls de lloguer dels quals tenim a Catalunya en un àmbit competencial propi i que, per tant, tot el que estem desplegant aquí a Catalunya en aquest sentit doncs, també pugui ser traslladable en àmbit estatal i, per tant, nosaltres posem damunt de la taula doncs, la suspensió de desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga extraordinària de 2 anys als contractes de lloguer d'habitatge que vencin a partir de l'entrada en vigor del decret, una major autonomia municipal per poder gestionar l'impost de l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic, en la línia també del que ja presentem també en el debat de política general i lògicament, anar en contra dels privilegis de les societats d'inversió i, per tant, posar-hi fi de forma clara i contundent. Si aquest decret va per aquesta línia, doncs és evident que Esquerra Republicana doncs, ja estarà d'acord. En qualsevol cas, crec que és important que es miri la lletra petita. Són dos decrets. Ha estat una negociació portada a darrera hora i de forma precipitada i, per tant, no és la millor manera de treballar, no és la millor manera de poder arribar a acords i crec que hem de ser molt curosos i, per tant, mirar exactament tota la lletra petita del decret, mirar fil per randa el contingut d'aquest decret i d'aquesta manera podrem també doncs, emetre un

0: un sentit de vot que sigui coherent i que realment defensi els interessos de la gent a qui volem defensar, que és precisament doncs, la gent que està patint amb l'accés d'habitatge, que malauradament gent que es queda exclosa del mercat de l'habitatge i que finalment doncs, no poden tenir una vida digna perquè no tenen un lloc on viure.
1: Queda dit Jordi Albert, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Gràcies, bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Passant 3 minuts de 7:45 del vespre, continuem amb aquesta ronda pels diferents partits polítics per analitzar aquest tret de sortida del debat de política general que ha donat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, i a qui volem saludar ara és Salvador Vergés, el portaveu de Junts al Parlament. Senyor Vergés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com valoren vostès aquests tres anuncis importants en matèria d'habitatge que ha fet el president?
2: Bé, nosaltres creiem que el president ha estat en la línia sempre de molta propaganda, moltes promeses i poques solucions efectives i reals, no? Ell, certament, doncs, ha volgut anunciar tres mesures en habitatge, tres mesures que són tres pedaços, que són tres mesures de cap manera estructurals, que és el que necessita doncs, el greu problema de l'habitatge al nostre país. Ha parlat d'un fons d'emergència habitacional. És evident doncs, que en aquest cas veiem com la seva agenda política va a remolc de l'agenda mediàtica. És cert que hi ha hagut el malaurat cas de la senyora Mari Carmen a Madrid o també un desnonament a Mataró i que això doncs, fa que de pressa i corrents el president Illa doncs, aprofiti aquest debat de política general per poder posar aquests pedaços. No? Nosaltres el que ens demanem és si realment està tan preocupat com diu per l'habitatge, com és que en el pressupost de la Generalitat d'aquest 2026 aquesta mesura no hi era, ni aquesta, ni tampoc doncs, la compra conjunta d'habitatge o l'ampliació dels préstecs d'emancipació juvenil, que són mesures totes elles que evidentment necessitem tenir la lletra petita, això ho tindrem demà per estudiar-ho a fons, però que ja podem avançar doncs, que en el cas de la compra conjunta d'habitatge, per exemple, hi ha hagut iniciatives iguals o molt similars, ja dic, veurem la lletra demà, però iguals o molt similars, per exemple, doncs, per part nostra, com a Junts a l'Ajuntament de Barcelona. I en el cas de l'ampliació dels préstecs d'emancipació juvenil, doncs també falta doncs, saber com ho vol fer, si augmentaran el topall, si tindrà caràcter retroactiu, els milions d'euros que val tot això, com sempre aquests anuncis, d'on els pensa treure, etc. No? Que volem nosaltres i el que pensàvem, doncs encara teníem una mica l'esperança que faria un discurs de país, que faria autocrítica, que seria solidari i empàtic amb el patiment de la gent i dels col·lectius, els 12 col·lectius que han sortit al carrer en aquests 24 mesos de govern Illa, però en canvi no. El que ha fet és doncs, seguir instal·lat en la Catalunya imaginària seva i fer un públic reportatge per reivindicar-se i, per tant, doncs, ja sabem que seguirà fent el mateix, que és mala gestió i submissió a Madrid.
1: Amb quines coses hauria de fer autocrítica el president?
2: Home, doncs una bona resposta a això seria llistar els 12 col·lectius, com deia, que en aquests 24 mesos s'han manifestat explícitament en contra de les polítiques del govern Illa i que han sortit al carrer o fins i tot s'han declarat en vaga i que són doncs, mestres, metges, pagesos, pescadors, bombers, agents rurals, la gent que estima la llengua, els usuaris de Rodalies, els bibliotecaris, els treballadors socials, tècnics sanitaris, etcètera, etcètera, no? Les llars d'infants, en fi, tota aquesta gent, si han escoltat el discurs triomfalista del president Illa, presumint, i a més presumint en base a dades parcials, perquè només agafa les dades que li interessen, doncs jo crec que hauran estat molt decebuts i molt emprenyats del president que té aquest país.
1: Durant la seva compareixença, el president també ha llançat el desig que el debat de l'any vinent al Parlament pugui comptar també amb la presència de Carles Puigdemont. Quina opinió els mereix?
2: Doncs benvingut sigui que en aquests moments doncs, desitgi això el president de la Generalitat, és el que hauria d'haver desitjat sempre, nosaltres ho agraïm, però òbviament no podem oblidar que el president Illa va ser el qui va dir en un discurs que ni amnistia ni nada d'esto. Per tant, doncs, és la mateixa persona, és el mateix president que en el seu moment doncs, negava i lluitava en contra de l'amnistia, igual com també en el seu moment, en un altre moment, doncs va dir que el 155 a Catalunya s'havia d'haver aplicat fins i tot abans. Aquest és el president que té el nostre país, que ara doncs, hagi vist que això no és el que tocava i s'hagi apuntat a demanar doncs, que el president Puigdemont i el resta exiliats i represaliats doncs, puguin acabar doncs, el seu patiment el més aviat possible, doncs ho celebrem, ho agraïm, però sempre sense oblidar d'on venim.
1: Una altra petició que ha fet el president dirigint-se directament a la formació Juntaire és que voti divendres a favor dels dos decrets d'habitatge al Congrés. Ho faran?

0: Bé, jo, com saben, sóc el portaveu del grup parlamentari aquí al Parlament de Catalunya. En tot cas, aquesta qüestió l'ha respost i la seguirà responent la meva companya, la portaveu a Madrid, la Míriam Nogueras, però jo crec que hem set molt clars en quin és el nostre posicionament en aquest sentit. Nosaltres el que defensem és que no hi ha d'haver-hi cap mena de desnonament vulnerable. Si és d'un fons voltor, doncs el propi fons voltor s'ha de fer càrrec i, per tant, aquest desnonament no ha d'existir. I si és, doncs, d'un petit propietari, ha de ser l'administració, igual com fan molts països de la Unió Europea, la que posi els recursos per poder compensar aquesta vulnerabilitat i que no calgui fer aquest desnonament. Una administració que, a més, recordem que en aquests moments, doncs, no té excusa perquè gràcies o per culpa de la inflació, depèn com es miri, doncs té les arques més plenes que mai, no?, de diners. Per tant, els diners hi són per poder aplicar aquesta mesura. Nosaltres el que volem és que els fons voltor no puguin incrementar els habitatges que posseixen, no hi pugui haver-hi més especulació, i que, en canvi, el petit propietari, alhora, doncs, que representa el 90% dels propietaris a Catalunya, per cert, doncs pugui tenir la seguretat jurídica i, per tant, tingui la tranquil·litat de posar el seu pis que té en propietat, doncs, a lloguer, perquè sap, doncs, que té això, aquesta seguretat jurídica i que no haurà de patir, no? També aquests reals decrets, doncs, aprofiten per, a l'últim moment, retocar 34 articles de la LAU, de la Llei d'Arrendaments Urbans, que és una llei que ja té el seu tràmit al Congrés i que, per tant, on s'ha de portar i on s'ha de seguir discutint és el Congrés, que és on poden opinar els diferents grups, i no pas per la porta del darrere dia un real decret. I en general, nosaltres el que reclamem és el que sempre hem reclamat, que hi hagi més oferta d'habitatge, que hi hagi bonificacions fiscals per la compra, les hipoteques, pel lloguer, que, per exemple, doncs, hi hagi un IRPF zero per les persones de més de 65 anys que han de vendre el seu pis per poder anar a la residència, que tinguin preferència de compra aquelles persones que no poden pagar la hipoteca i llavors el banc es ven a un altre banc o un fons aquesta propietat per molts menys diners que la hipoteca, doncs que tingui preferència de compra la pròpia persona afectada, etcètera, etcètera. Nosaltres tenim mesures que res tenen a veure amb les mesures i les receptes fracassades de Podemos i Comuns, i veiem que el PSOE, doncs, segurament es comença a adonar que amb aquests socis no van lloc i que, en canvi, les mesures i les propostes que sí que resolen el problema de l'habitatge són les nostres i no pas les seves.
1: Moltes gràcies, Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament. Bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: Temps ara per conèixer l'opinió que els mereix tot plegat als comuns. Parlem amb el seu portaveu al Parlament, el senyor David Cid. David, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, quina valoració general fan de la compareixença d'aquesta tarda del president? No sé si hi ha alguna qüestió que, com a socis del govern, hagin trobat a faltar.
2: Bé, nosaltres veiem un president que parla molt del futur, que anuncia mesures pel 2030 o el 2040, però és poc capaç de donar resposta a les necessitats que té Catalunya avui, que bàsicament són habitatge, és trens i són serveis públics, no? Per tant, el president demana optimisme pel futur i nosaltres el que necessitem avui és confiança en solucions pel present.
1: Amb trens i serveis públics potser no hi ha entrat tant, però en matèria d'habitatge sí, de fet ha fet tres anuncis. Al voltant d'aquesta qüestió, quina opinió li mereixen? Els consideren suficients des dels comuns?
2: Bé, de fet, no, dos de les tres mesures que ha anunciat no suposen pràcticament cap novetat. Són qüestions que ja existeixen, ja existeix un fons per part de la Generalitat per comprar habitatge, també, en aquest cas, els ajuts per la compra de gent jove, doncs també existien. I la nova mesura, crec que, bueno, que pot donar resposta a casos molt concrets, però que no és una mesura real d'intervenir en el mercat de l'habitatge i que sigui una solució a la crisi que estem vivint, no? De fet, no, aquests dies nosaltres també ho estem anunciant, que el principal problema que tenim avui a Catalunya és que estem davant d'un govern que és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge. Avui ho sabem. No? Hi ha una llei a Catalunya que regula el lloguer de temporada d'habitacions i entres a qualsevol plataforma immobiliària i la majoria de pisos que s'anuncien són lloguer de lloguer de temporada que es fa servir per saltar-se el topall de preus del lloguer. Per tant, crec que és evident que un govern que només és capaç en dos anys de posar 12 multes a qui se salta la llei del dret a l'habitatge, el president parlava avui, no? A Catalunya, qui se salta la llei, qui la fa la paga. Doncs en matèria d'habitatge, malauradament no, i crec que aquí té molta feina per fer. I després també amb desnonaments, ho hem vist aquests dies. A nosaltres ens ha sorprès molt que parlés del cas de Madrid, òbviament és un cas frapant el de Mari Carmen, però no ha parlat del cas d'una veïna

0: hospitalet, la Olga, que es va suïcidar no, mesos, pocs mesos després de ser desnonada a Catalunya. Per tant, jo crec que el president, evidentment, no, està molt bé que parli no, de la victòria que s'ha aconseguit avui, no, a Madrid, fruit de la pressió popular i també no, de la nostra tasca dels comuns del Consell de Ministres, però també ha de parlar del que passa a Catalunya i ha de tindre els peus a Catalunya. I això vol dir parlar també del drama dels desnonaments. I jo ho vull recordar i ho portarem a votació també en aquest debat de política general, que des del 2025, des del setembre de 2025, tenen pendent crear una unitat per fer front als desnonaments de Catalunya, que pugui mediar entre, no, entre els propietaris i les persones que, malauradament, doncs no poden seguir pagant el lloguer o la hipoteca, i això és un deute que tenen pendent que no estan complint, i avui, de fet, la consellera Paneque explicava que fins al 2027 no es poden comprometre a posar-lo en marxa, no? Per tant, jo crec que són mesures, bueno, que poden complementar, però que no donen la resposta estructural que necessitem a Catalunya en matèria d'habitatge.
1: Ara parlava vostè d'aquest pacte que han arribat a PSOE i Sumar per aquest decret d'habitatge. Quina opinió els mereix?
0: Bé, jo crec que és un pas important. Moltes mesures que, no, des del nostre grup parlamentari, des dels comuns, estàvem reclamant a nivell del Congrés, fins i tot algunes que s'havien aprovat i les havia tombat, en aquest cas, no, la dreta, penso en la moratòria de desnonaments, portàvem mesos insistint, també fruit de les demandes del sindicat de llogateres, que calia regular el lloguer de temporada a tot l'Estat, i això estava, no, absolutament bloquejat al Congrés. Les hem pogut tirar endavant. És cert que a nosaltres ens hagués agradat un únic decret, però finalment tindrem l'oportunitat divendres, doncs, tot aquest paquet de mesures que nosaltres veníem batallant, i també, en aquest cas, doncs, els contractes indefinits, aquesta renovació automàtica dels contractes, doncs que tothom es retrati, en aquest cas, el divendres al Congrés, i que, evidentment, expliqui per què no, o per què sí, com defensem nosaltres, des dels comuns es poden prendre mesures per intentar donar resposta a un dels drames, ho estem vivint aquests dies, més importants. El principal problema que té avui el país és garantir l'accés al dret a l'habitatge de moltíssima gent, no tan sols de la gent jove, sinó de moltes famílies que tenen dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca, de moltíssima gent que, malgrat no tindrà una feina, doncs no arriba a final de mes per aquesta situació absolutament disparatada en el qual l'habitatge s'ha convertit en una espècie d'actiu financer, com si fos una acció de borsa o com si fos, no, un rellotge de luxe. I, per tant, nosaltres el que defensem és que l'habitatge no és un lloc on viure, i que el que ha de garantir l'Estat és que, com a mínim, les persones, sobretot amb el seu propi esforç, puguin pagar la casa on volen viure, ja sigui de lloguer o d'hipoteca, no? I, per tant, crec que és un pas important que va en aquesta direcció. Evidentment, ens queda molta feina per fer, però crec que, sens dubte, doncs, ha estat gràcies a aquesta mobilització de moltíssims joves al carrer, i evidentment també, doncs, posar en valor la feina que hem fet no, des dels comuns, en el Consell de Ministres, per exemple, doncs, amb el nostre ministre, l'Ernest Urtasun, negociant aquest decret amb el Partit Socialista.
1: Ja per acabar, li volia preguntar per l'educació. El president ha proposat als grups parlamentaris regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors de centres educatius no universitaris. Això com s'hauria de fer? I no sé si creu que s'hauria d'haver comentat altres qüestions també al voltant de l'educació.
0: Bé, és evident que tenim una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I, de fet, doncs, el fiasco de les proves PISA, doncs, ha estat, no, la mostra definitiva de que aquest govern no se'n surt. Nosaltres ho hem dit, anirem a aquest debat sobre el model educatiu a Catalunya amb tres propostes molt clares que les estem explicant aquests dies. La primera és: volem baixar els alumnes per aula, reduir les ràtios. Jo crec que això és el que pot permetre que els mestres puguin donar resposta a moltes necessitats que tenen els alumnes. En segon lloc, climatitzar les escoles. Jo ho estic explicant aquests dies. No pot ser que el Parlament de Catalunya no tinguem aire condicionat i, en canvi, tinguem aules a 35 graus. Això no té cap sentit. I, en tercer lloc, per nosaltres també fonamental, és menys pantalles. Aquestes són les tres prioritats. Jo, insisteixo, crec que el govern no està massa obsessionat amb els anuncis, i el que ha de fer és trobar respostes i, sobretot, coses que passin, que la gent vegi i que arribin directament al dia a dia de la gent. I, per tant, nosaltres ho tenim molt clar: és menys alumnes per aula, menys temperatura a les aules i menys pantalles a les aules. Aquestes són les tres propostes que nosaltres creiem que són prioritàries a nivell educatiu.
1: David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament. Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I a les 7 i 47 tanquem aquesta ronda de formacions polítiques amb el partit del president, Elena Díaz.

0: Portaveu del grup parlamentari dels socialistes, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Hem valorat els anuncis en matèria d'habitatge que ha fet el president, però ha comentat altres qüestions i en l'inici del discurs ha destacat la importància de la democràcia davant els autoritarismes creixents. Com creuen els socialistes que s'ha de fer front a aquesta situació des de Catalunya?
1: Bé, doncs és evident que una part, i sobretot l'inici de la intervenció del president Illa, ha estat centrada en la defensa de la democràcia, perquè de fet ha sigut l'instrument, per dir-ho així, que ens ha permès avançar com a societats, avançar com a país, i el que hem de fer des de totes i cadascuna de les institucions és defensar aquesta democràcia. I la millor manera de fer-ho és defensant, reforçant tots els serveis públics, tot el que tenim a disposició de la ciutadania, que també és en molt bona part gràcies a l'esforç del conjunt de la ciutadania, com és la sanitat pública, l'educació pública, les pensions, etcètera, doncs reforçant aquests serveis i donant una resposta que estigui a l'alçada dels reptes que tenim com a país.
0: Salvador Illa ha expressat la seva voluntat de reunir governs i territoris de tot el món i el que ha fet ha estat anunciar de cara al proper mes de novembre una conferència de regions per la democràcia. En què consistirà aquesta trobada i amb quins països els agradaria que comptés?
1: Bé, fa pocs minuts hem escoltat aquest anunci del president de la Conferència de Regions per la Democràcia, que, com bé deia, està prevista per al mes de novembre. I l'únic que coneixem de moment és que la intenció és reunir-se amb governs i territoris del món que estiguin compromesos amb la democràcia, l'estat de dret i els valors europeus, els valors democràtics. En general, hem d'intentar veure què consisteix més aquesta conferència de regions, però crec que ha donat una dada molt preocupant, que és que avui en dia el nombre de països on governen règims o diguem, governs més autoritaris està creixent constantment i el que no podem fer és quedar-nos de braços creuats. De fet, no, hem de fer tot el que estigui a la nostra disposició, el que puguem fer per revertir la situació.
0: Ha fet aquest anunci de la conferència, també n'ha fet tres més al voltant de l'habitatge. Li volia preguntar per les reaccions d'aquelles formacions que critiquen que el president s'omple d'anuncis, diuen, però que està lluny de la realitat. Què els contestarien des dels socialistes?
1: Bé, jo crec que el president Illa, el govern i el Departament de Territori i Habitatge, des del primer moment que va començar a governar, doncs ha demostrat el seu compromís per resoldre el problema de l'habitatge, perquè n'és conscient de que és la primera causa de desigualtat i la primera preocupació per al conjunt de ciutadans i ciutadanes del país. En el primer debat va anunciar el pla 50.000, una mesura que amb la voluntat de construir 50.000 i posar a disposició 50.000 habitatges públics, una mesura doncs, que alguns grups doncs, es van dir que era una mica exagerada i que no es duria a terme. Avui el president ha explicat que amb totes les mesures que de moment en aquests dos anys estan en marxa, vull dir, aquells que fa dos anys deien que això, aquesta mesura seria impossible, doncs dos anys després els diem que ja no, que és que ja hi ha més de 30.000 pisos o que ja hi són o que estan en previsió de fer-se en un període breu de temps. I avui hem vist un president doncs, que ha posat ha exposat tres noves propostes noves en matèria d'habitatge, tres noves polítiques, que és el fons d'emergència habitacional perquè, bueno, per fer front a un drama que és per als desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat extrema, com hem malauradament vist aquests darrers dies a Madrid. També una nova fórmula de la compra conjunta, pensada per a persones de més de 40 anys amb ingressos estables, però que per la seva edat o no pot assumir, no pot accedir a una hipoteca perquè no li donen, doncs una nova fórmula que ens permet el Codi Civil, però que mai ningú ha intentat dur-la a terme. I la tercera és els préstecs emancipació, que ja estan funcionant, han tingut una molt bona rebuda per a la

0: gent jove, doncs ja ho va dir fa mesos, que tot el que estigués a la seva disposició per resoldre el problema de l'habitatge, doncs que ho faria i no, com va dir, no li tremolarien les cames, que preferiria doncs equivocar-se que no quedar-se de braços creuats.
1: Doncs tanquem aquí aquesta anàlisi amb les diferents formacions polítiques d'aquesta compareixença inicial del president Salvador Illa al debat de política general. Helena Díaz, portaveu del grup parlamentari dels socialistes. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
2: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
2: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Andreu tots mal.
2: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Puede que seas de los que vienen a San Lorenzo de El Escorial por el Real Monasterio, pero serás de los que se queden también por sus senderos, sus miradores y una gastronomía con sabor a sierra. Porque las mejores historias necesitan más de un día. San Lorenzo de El Escorial. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
8: Pero cariño, es que no hay quien te pare. No me dejas tranquila.
9: Si el sexo va bien, lo demás no importa. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
10: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
11: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Agraria, el programa referente del sector primario español, se realizará desde la cooperativa Nuestra Señora del Rosario en el Provencio, Cuenca. Patrocinan denominación de La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 6 de la mañana, Onda Agraria en la octava fiesta de la vendimia, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio.
12: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
13: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
14: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
13: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
15: ¿Vamos de visita?
16: Hola, ¿qué tal?
15: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
17: Bien.
15: ¿Y la pequeña qué tal?
17: Está bien.
15: ¿Y tu gato?
17: Bien, muy bien.
15: Esta es.
18: ¡Wow! Me encanta.
19: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
15: Bienvenida.
19: Century 21.
1: En 4 minuts ens plantem a les 8 del vespre. Dèiem a l'inici que avui hem estat amb els ulls ben dirigits al cel perquè el temporal que ha descarregat amb força les últimes hores a diversos punts de Catalunya ho ha fet amb intensitat. Ara la perd, però es manté l'avís per xàfecs fins la nit. De fet, ara mateix tenim el principal focus d'atenció al nord-est de Catalunya, Joan, amb un avís per pluges torrencials.
8: Un avís que afecta especialment la comarca del Baix Empordà i que és de risc màxim, 6 sobre 6, es mantindrà actiu fins a les 9 de la nit i Protecció Civil ja ha enviat un SOS alerta a la zona per avisar la població davant la possibilitat que s'acumulin 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. De fet, l'estació de Torroella de Montgrí ha superat aquest registre fa uns minuts, ha arribat a acumular 54 litres per metre quadrat en només mitja hora. I atenció també als rius de la zona perquè el Daró i el Gotarra ja han superat el llindar d'alerta. És un episodi molt local que afectarà aquesta comarca del Baix Empordà i s'espera que s'enfili fins amunt perdent intensitat i per tant que descarreguin força en aquesta zona però que no s'estengui a altres de Catalunya.
1: Doncs aquest és el punt que preocupa ara mateix i on tindrem un ull posat. A la resta de les zones on el temporal ha descarregat des d'ahir a la nit, la situació ara ja és de més calma.
8: Sí, la situació s'estabilitza, però com deies abans, cal mantenir la precaució fins aquesta nit. Imma Soler, directora de Protecció Civil.
6: seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta

0: densitat en el moment en què passi. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot d'aquells moments que puguin haver intensitat.
1: Sobretot perquè l'episodi que els explicàvem del Gironès ha guanyat en intensitat en qüestió de minuts. Per tant, encara que els mapes ens indiquin una cosa, s'ha d'anar refrescant la informació per tenir-la actualitzada i prendre les mesures pertinents. Mentrestant, en aquest temporal que ha caigut a diverses zones de Catalunya des d'ahir la nit, encara coeixen algunes incidències. Per exemple, a Barcelona hi ha afectacions del transport públic encara ara. L'L3 no para a Mundet, l'L4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova i l'L5 entre Collblanc i Diagonal. La que sí que s'ha resolt és l'afectació a la Ronda d'Alt per acumulació d'aigua, que ja està completament reoberta. A Sant Cugat, la riuada també ha impactat de manera important, ha deixat imatges de cotxes arrossegats per l'aigua i carrers amb un pam d'aigua. Pel que fa a la previsió, demà dimecres s'espera una jornada més tranquil·la i dijous s'espera que puguin tornar els ruixats intensos.
2: Doncs carregarem forces per dijous, sobretot aquest missatge de precaució. Deixem ara aquesta qüestió de banda i els expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, del delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. Recordem que no va arribar a ser jutjada ni empresonada pel Tribunal Suprem perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa.
1: Aquest moviment va convertir el delicte de rebel·lió en el de sedició i quan aquest va ser derogat va passar a desobediència, que no comporta presó. És llavors quan el Suprem va passar el cas a l'Audiència de Barcelona i ara se li ha aplicat l'amnistia amb l'aval de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Esquerra Republicana celebra l'amnistia després d'anys de persecució política, diuen, a través de diverses causes judicials.
3: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272. Verisure.
2: Vinga, arribem ja a les 8 del vespre. En clau econòmica, Foment del Treball demana recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme i també més protagonisme per les mútues en la gestió de les baixes laborals.
1: Segons la patronal, l'impacte econòmic de les absències a la feina per contingències comunes s'ha duplicat des del 2018, un fet que compromet la productivitat i sostenibilitat del sistema. Així ho recull en el llibre blanc sobre absentisme presentat aquest matí. Escoltem el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
6: L'absentisme laboral no és només un problema de les empreses, és una qüestió que també afecta els treballadors, a la totalitat de les empreses, com és lògic i normal, al sistema sanitari, a la seguretat social i, en definitiva, al conjunt de la nostra societat.
1: I reclama revisar els costos que assumeixen les empreses i aposta per fórmules de retorn progressiu a la feina.
2: I sense deixar el món laboral, Comissions Obreres veu amb preocupació les dades d'accidentalitat que els explicàvem ahir. Recordem-les, els accidents laborals mortals, tant durant la jornada com in itinere, han augmentat un 27% aquest 2026.
1: Respecte a l'any anterior, el 25, posem l'accent en el fet que bona part dels accidents registrats són de tipus traumàtic i defensen que molts es podrien evitar reforçant la seguretat als llocs de treball. Ho explica Onda Cero Catalunya, la Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya.
7: Crec que la prevenció que es fa a les empreses no és de qualitat, no? És més aviat una prevenció molt precària. S'està fent una prevenció que no és capaç d'evitar les causes de seguretat més bàsiques, els riscos més senzills. Per això veiem, no?, que la majoria dels accidents de treball són traumàtics, és a dir, estan relacionats amb màquines, amb caigudes en altura, coses que són molt fàcils d'evitar.
1: I el sindicat reclama actuar també sobre factors com les càrregues de treball i l'exposició continuada a situacions de risc que poden afectar la salut dels treballadors, i és que el 55% de les morts vinculades a accidents laborals tenen a veure amb infarts, ictus o altres patologies.
2: I atenció a aquesta dada que els explicàvem a l'inici, 19 anys de presó, aquesta és la pena a la que s'enfronta l'antic cap de colla dels Xiquets del Serrallo, acusat d'abusar sexualment d'una menor de només 14 anys.
1: Quan la víctima tenia aquesta edat, els dos tenien una relació de parella, tal com defineix la jove, que es va allargar fins al 2022. En aquest període van mantenir relacions sexuals i l'investigat li va demanar fotografies nua. El judici ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Tarragona i s'ha celebrat a porta tancada.
2: I en cultura, el Premi Planeta ha batut un nou rècord de participació, 1.424 novel·les s'hi han

0: presentat el que confirma l'estat de salut robust d'aquest guardó.
1: En un comunicat, Planeta ha explicat que el gruix dels treballs presentats procedeixen d'Espanya, 778 títols, un 54% del total, també

0: José Manuel Blecua, mort el passat mes de maig, i Juan Eslava Galván.
1: Després que divendres passat el Liceu obrís la temporada amb Aïda de Verdi, el Coliseum barceloní estrena una versió per finats i adolescents de la mà de Jordi Casanovas i l'operació Òpera Catalunya.
0: L'espectacle es va estrenar a Tarragona el passat 7 de febrer i ara aquesta reinterpretació d'una de les obres més paradigmàtiques de Verdi es presentarà al Gran Teatre Barceloní els dies 3, 4 i 10 d'octubre. La posada en escena i la dramatúrgia de Casanovas beu dels primers videojocs amb una estètica retrofuturista que ha estat treballada amb l'empresa barcelonina Onion Lab. Els arranjaments, l'adaptació i la composició musical han estat fets per Marian Márquez, mentre que Daniel Perpinyan n'és el director musical.

0: Passant 4 minuts de les 8 del vespre, hem fet un cop d'ull a tota l'actualitat de la jornada. En breus també 3 notícies del sector tecnològic, però abans, cop d'ull important a l'actualitat esportiva del dia. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Lola.
0: A veure, comencem parlant de la selecció espanyola. Es troba a minuts de disputar la segona jornada de la Nations League.
1: Després del triomf amb remuntada inclosa dissabte passat a Wembley, la selecció espanyola rebrà Croàcia a 9:15 a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla. Alineació confirmada per part de Luis de la Fuente, 5 canvis respecte a l'11 que va guanyar a Anglaterra. A Unai Simón en porteria, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Hausen i Cucurella en defensa, Zubimendi, Fabián i Fermín López al mig del camp, Lamine Yamal, Àlex Baena i Oyarzábal a la davantera. El central, Robin Lenormand, que tot just va arribar ahir a la concentració, i els atacants, Jeremy Pino i Roberto Fernández, són els 3 futbolistes descartats pel duel d'avui. El rival, Croàcia, amb el porter del Barça, Dominic Livakovic, com a titular, i Luka Modric i els seus 41 anys de moment a la banqueta. A la mateixa hora arrencarà el República Txeca Anglaterra a Praga amb Monzo i Gordon també com a titular.
0: En clau seleccions també, alarma de Rafinha amb el Brasil.
1: Sí, una altra vegada. El davanter del Barça ha hagut de ser substituït al descans en el partit amistós que ha enfrontat el Brasil amb Austràlia. Rafinha ha tornat a ser titular, ha actuat com a davanter centre, estrenava capitania i fins i tot havia marcat l'empat a 2 momentani des del punt de penal. I segons ha publicat Globo Esporte, unes molèsties musculars a la cuixa dreta han obligat Carlo Ancelotti a deixar-lo a la banqueta al descans. La Confederació Brasilera de Futbol encara no ha més un comunicat amb l'abast real de la lesió d'un partit en què el Brasil s'ha acabat imposant per 2-4 amb dianes a la segona meitat de Bruno Guimarães i Vinícius. En principi, Rafinha hauria de tornar a Barcelona i no disputar el duel a l'Índia d'aquest dissabte 3 d'octubre. I encara pel que fa als blaugranes pel món, Egipte ha golejat 0-5 al Sudan del Sud en el duel de classificació per la Copa Àfrica i el davanter de 18 anys, Hamza Abdelkarim, ha marcat l'última de les dianes. I encara en futbol, 6 jugadores del Barça han estat incloses a la llista de la seleccionadora espanyola femenina, Sonia Bermúdez. Són Catacoll, Patrick Guijarro, Clara Serrajordi, Irene Paredes, Claudia Pina i Vicky López. Aquesta última és la inclusió més polèmica perquè la jugadora encara es troba lesionada, Vicky López. N'ha parlat la seleccionadora, Sonia Bermúdez.
2: Bueno, en el caso de Vicky, evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros. Si no, no estaría en la convocatoria. Así que está bien. Y como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros. Así que en cuanto ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
1: El passat cap de setmana, Aitana Bonmatí tot just va sumar els primers minuts de la temporada, per això tampoc ha estat inclosa. La selecció espanyola jugarà 2 amistosos contra els Estats Units, el primer a Washington i el segon a Filadèlfia. Abans, però, hi ha Champions femenina. Demà el Barça visitarà la Roma a l'estadi Trefontana a 6:45 de la tarda, duel de la segona jornada de la màxima competició continental.
0: Cop d'ull a la plana poliesportiva en bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga.
1: Sí, per 94-87 contra el Dubai, partit que acaba de finalitzar. El Dubai que entrena l'ex tècnic del Barça, Xavi Pascual, així que una victòria i una derrota en les dues primeres jornades de l'Eurolliga pel Barça. En joc ara mateix al descans, Anadolu Efes 53, Real Madrid 41 i a partir de 9:15 València, Baskonia. I en handbol, pallissa escandalosa del Barça a la tercera jornada del Mundial de Clubs, els blaugranes que han conegut

0: d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys. D'aquesta manera, Salvador Illa afronta des d'aquesta mateixa tarda al Parlament de Catalunya el que és el seu tercer debat de política general des que va començar el seu mandat, i durant la brúixola d'avui hem volgut fer un recorregut per les diferents formacions polítiques. Hem tingut per aquests micròfons el Partit Popular, Junts, Comuns, Esquerra i el PSC per fer una valoració tant de què és el que ha dit Salvador Illa en aquesta compareixença com també perquè ens expliquin quines són les propostes que portaran al Parlament tant demà com demà passat, que serà dijous quan acabi aquest debat de política general. Un dia en què també hem estat molt pendents del cel, Joan Valentín. A veure, explica'ns una mica perquè com estarà la situació.
1: Sí, s'actualitza la situació, ho dèiem, el pitjor ja havia passat a diversos punts de Catalunya, però el punt vermell, l'alerta màxima, si sobre la teníem al Baix Empordà, al Gironès. Ara, com hem explicat, el temporal ha anat cap a França, ha anat cap al nord i ha perdut intensitat. Protecció Civil ha enviat un SOS alert que acabava a les 9. Aquesta alerta, ho dèiem, de risc màxim, 6 sobre 6, però ara, que encara queda mitja hora, podem parlar d'un nivell 4 sobre 6, és a dir, ha baixat dos punts. La previsió per demà és que hi hagi locals, xàfecs locals, sobretot al centre de Catalunya i al oest. Ara sí, amb una intensitat molt menor, 2 sobre 6 es podria arribar, i com deia, més dijous, quan tornaríem a parlar d'una intensitat major. I per això, perquè la pluja ha de fer que no fem moviments estranys ni transports gaire elaborats i que ens quedem a casa, acabem el programa amb Els dies passen de Sau.
2: No hi ha res etern, deixem caure la mà sobre la mà.
0: I amb Sau, nosaltres tanquem aquest programa. Tornem demà a partir de les 7 de la tarda. Que vagi bé, bona tarda.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
3: El futbolista del Barça demana la pilota d'or. Per si mateix.
4: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
5: A veure, és campió del món i jo si fos campió del món d'alguna cosa potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
6: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada és que tot el món lo ve, que somos los mejores.
1: Oh. De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
8: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem on de Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. És nit de dimarts a dimecres, dimecres 30 de setembre de 2026, i és que des d'ara i fins a les 6 us anirem acompanyant en aquesta transició, deixant enrere ja el dimarts, que ja és història, per donar la benvinguda a aquest dimecres dia 30. Com a nit de dimarts a dimecres, ja sabeu, tindrem sèries, avui també tindrem recomanacions de destinacions amb la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez i moltes, moltes més històries al nostre coach de capçalera en el tram de 5 a 6 per poder-vos acompanyar i desitjar un bon dia aquí tot fent Nits de Ràdio. Vinga, comencem!

0: Avui ja ho dic jo perquè m'estic equivocant. Estava preparant les músiques, però no em dóna temps. Ja ho sabeu, que vaig una mica de bòlit. Però farem veure que ara en aquests moments diuen celebrities, i diem totes aquestes coses, perquè al final el que volem escoltar... Anem directe, eh? Anem a saludar la persona que tenim ganes d'escoltar, que ens alegra totes les setmanes, i també ho fa a la ciutat i en bones mans, el grandíssim Robert Calvo! Mare meva, no sé mai quin botó apreto... I l'edat no perdona, saps clar. Què vull dir?
1: Has d'apretar el botó correcte.
0: Sí,
1: sempre.
0: Però com que em fa... Saps què passa? Que jo aquí la taula aquesta de so que tinc té colorets.
1: Ah, molt bé.
0: I a vegades, mira, em ve de gust l'altre coloret, saps?
1: L'altre coloret.
0: Sí, i mira, així em vaig passant. A la nit has de buscar les distraccions en cosetes d'aquestes, no?
1: A la nit totes les cuques són de llum.
0: Sí, són cuques de llum. I mira, a vegades em fa... Aquest color l'he apretat poc. I mira, apreto el botó que no és.
1: Estava pensant una cosa. Ai. Ara em mirava el guió aquí, que m'he preparat una miqueta.
0: Sí.
1: I estava pensant que tu i jo podríem ser la versió heterohomosexual.
0: Sí.
1: Més fructífera de la radiodifusió a
0: Sens
1: Espanya. Que seria equilibrable a la relació de les dues persones que portem avui en aquesta secció.
0: Val, ja sé per on vas, ja sé per on vas. Sí. Perquè nosaltres portem fent ràdio junts, mare meva.
1: Des de temps immemorials.
0: Immemorials.
1: El millor de tot és que no ens hem liat, perquè l'un és heterosexual, l'altre és homosexual, fins que no se demostra el contrari, i mantenim una relació professional que és molt fructífera,
0: sí, senyor,
1: perquè ens porta molts beneficis.
0: Absolutament.
1: És el mateix que fan els nostres protagonistes d'avui.
0: Val, el que passa és que m'imagino, per donar més pistes als nostres oients, que els nostres protagonistes d'avui han estat junts i ja no junts.
1: Ja no junts.
0: Eh?
1: No, perquè la relació sentimental que mantenien ja no la mantenen, però sí que mantenen la relació d'afecte, perquè al final,
0: sí,
1: després de 15 anys junts... O de
0: Ostres,
1: 15
0: són molts,
1: anys,
0: eh?
1: Són molts. Et queda el carinyo, no?, com a mínim, o el respecte, com a mínim. Encara que sentimentalment no us entengueu, o sexualment.
0: El que sí tenen és la mateixa química professional que tenim nosaltres, és això.
1: La mateixa química pel compte corrent.
0: Bé, aquest ja és un altre tema, el compte corrent, mare meva.
1: Bé, avui parlem d'unes persones que, mira, fan una cosa molt important, que és fer... militància des de la creació artística.
0: Uh-huh.
1: I fer... enviar missatges molt potents a la societat des de les seves creacions artístiques. Són dues persones que, sí, són artistes, són directors de cinema i directors de teatre en estat, i a la vegada també un d'ells ha estat actor molt famós en aquest país.
0: Mm-hmm.
1: I ja amb aquestes pistes jo crec que tothom es deu imaginar que estem parlant de dues persones que no s'imaginaven que arribarien fins on han arribat.
0: Mm-hmm.
1: I encara podrien arribar més lluny, perquè són... la notícia de la setmana. Estic parlant de Javier Ambrosi, Javier Calvo, Los Javis, que són els nostres celebrities d'avui.
0: Sí, senyor, perquè han passat la televisió. És història moderna, però és que molts cops també l'hem de fer aquesta, perquè la televisió, molta de la gent de la que ens sona sempre, precisament per aquesta cosa tan absurda que els oblidem i els aparquem, no? Com dèiem el cas de la Mari Pau o de tanta i tanta gent, doncs, clar, omplen el seu espai d'altra gent i, llavors, clar, no es toquen aquestes generacions, quan seria molt bonic que hi hagués més, doncs, aquesta fusió, no?, de les diferents generacions i que poguéssim veure programes més intergeneracionals, eh?,
1: sí,
0: i que hi hagués gent més veterana, menys, i tot
1: i
0: això seria bonic.
1: El millor de tot és que aquestes dues persones, Javier Ambrosi i Javier Calvo, fan una cosa molt important, que és honorar la memòria del seu país, al final, i també batallar des de la seva

0: i la batalla personal del seu propi espai i des del temps que els ha tocat viure, perquè el futur que arribi després sigui una mica millor del que ells s'han trobat, mm-hmm. que ja se'l van trobar molt aplanat, però ells jo crec que encara l'aplanen molt més. Mm-hmm. I espero que ho segueixin fent per molts anys més, perquè són dues ments pensants creatives que l'altre dia escoltava, els escoltava tots dos, però Javier Ambrosi deia es que, aunque nos hayamos separado sentimentalmente, creativamente no somos nada el uno sin el otro.
1: Exacte. No, perquè, crear. Clar, perquè vulguis o no, quan hi ha un partnership que es diu, doncs normalment, de forma pensada o de forma natural, es van repartint la creació. És a dir, tu fas més això, jo faig més l'altre, jo ja sé que això m'ho acabaràs de rematar tu perquè se't dona millor això, i llavors es creen aquestes complicitats i necessitats al mateix temps. S'entén perfectament.
0: Mm. Sí, sí. El cas és que creen molt bé i molt profundament diferent tots dos junts, dos homes que un d'ells no era famós, l'altre sí, perquè de molt jove va aparèixer en una sèrie de televisió d'aquesta casa, precisament Física o Química. I la història no pot ser millor, David, perquè jo he llegit que en Javier Ambrosi va veure Javier Calvo fent de Fer a Física o Química, no?
1: Ai, que
0: aquesta
1: bo.
0: Sèrie d'Antena 3, i es va penjar d'ell.
1: Una mica com el rei amb la Letícia, eh?
0: Una mica, sí. Es va penjar d'ell, i llavors ell va dir, pues, si ell és la física, jo quiero ser la química d'este chico. I li va presentar els seus respectes per Facebook.
1: Ai,
0: per
1: que bo.
0: Facebook, que Facebook ja és el pleistoceno gairebé. I li va dir que li agradava molt, que li agradava molt com actuava. Era mentida, no li agradava com actuava. El posava a tontorron. En Javi Calvo, que ja en aquella sèrie, com et deia, va fer militància des del seu personatge. Era en Fer, que era un noi homosexual. Contextualitzem aquesta sèrie fa 15 anys, eh? Mm-hmm. O 20. I, evidentment, la cosa no estava tan aplanada com està ara. Bé, no sé si ara està massa plana, però sí com sigui, estem millor que fa 20 anys, o això penso jo. En Javi feia de Fer i li passaven coses com aquesta.
2: Si ya me da vergüenza contar esto, pues imagínate aquí.
3: A ver, tonto, que si te he traído aquí es porque sé que no hay nadie.
2: Ah.
3: Ay, porque me imagino que es lo que me vas a contar.
2: ¿El qué?
3: Que tengo una mesa de Julito. ¿Qué? ¿Que no te gustó?
2: Pues sí, me gustó. Me encantó. Me puse malísimo.
3: Joder, chica, eres como la gripe. ¿Estás en todos los lados?
4: Por lo menos estoy donde me corresponde. ¿O es que tú con el rollito gay crees que puedes entrar en todas partes?
3: Mira, Fer, tú ni puto caso está. Vámonos.
4: ¿Podemos hablar?
3: Pues tú verás.
2: Dime.
4: O sea, que te moló besar a mi novio. Venga, a mí puedes decírmelo. Te sigue gustando Julito.
2: Mira, mejor vamos a hablar esto en otro momento, ¿vale?
0: Ojo, ojo.
4: Como te vuelves a acercar a mi novio, voy a tener una charla con mi hermano que lo vas a flipar.
3: Estaba Fer hablando con la novia de Julio. ¿Con esta? Sí, con esta. ¿De qué hablar?
2: ¡Zorra!
0: És que li ha escopit a la cara.
1: Mare meva.
0: Li ha escopit a la cara aquesta noia, que es veu que estava una mica enfadada perquè en Javi Calvo, en Fer, li agradava el seu nòvio. I s'ho cobrava així, amb una escopita a la cara. Bé, Javier Calvo i Javier Ambrosi es van conèixer i a partir d'aquí van començar a crear junts. El primer projecte va ser un musical. Es deia La Llamada i el van estrenar al Teatre L'Ara de Madrid, no? Però no a l'escenari del teatre, no. Els hi van deixar el vestíbul. Diu, si voleu fer aquí, si voleu fer-lo aquí, feu-lo.
1: Que fort.
0: El mateix vestíbul en el que Almodóvar va rodar una escena de La Ley del Deseo. Per cert, ara ho escoltarem. Mm. Però allà van començar el tràiler... allà van començar l'inici... Sí, és el tràiler. És el tràiler d'una cosa que després es va convertir en obra de teatre, en escenari real, i en pel·lícula. És La Llamada.
5: No, no he parado a pensar que tal vez esto es solo la llamada.
6: Las niñas se van a escapar esta noche.
7: Ay, madre, hoy de nuevo.
8: Quiero pedir un taxi, tía. Me pregunta a la calle. ¿Qué le digo? ¿El bosque?
9: Ay, de verdad. El tercer mundo.
8: ¡Le como la cara, señor!
0: Una història sobre una dona que vol ser monja, que té la llamada de per ser monja, i una història de reggaeton, de festa, de campament d'estiu. allò es va convertir en una sensació, David. Aquella obra de teatre que va començar en un vestíbul es va convertir en una sensació. El musical, que és un musical, explica la història de la Maria, una adolescent que rep la visita de Déu mentre participa en un campament d'estiu de monges. Bueno, l'obra es va convertir en una

0: peça de culte
1: sí,
0: i el punt de partida del seu univers creatiu.
1: Exacte.
0: I el 2017 van fer aquesta adaptació cinematogràfica de la qual estem escoltant el tràiler.
2: Dios nuestro señor.
3: Pues qué va a ser si no.
2: Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro.
0: Es que baixa Déu i li canta cançons.
1: És bonic això.
4: Te cuento un secreto, es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes?
0: Per crear això, David, has d'estar una mica boig, eh?
1: Sí, sí, sí, però bueno, és el que diem de la genialitat, no? Sí, se t'ha d'acudir sí, sí. El que no se li ha acudit a ningú altre, i això és així, eh?
0: La genialitat va arribar el dia que aquests dos homes van crear, per mi, el millor que han fet.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Crear un personatge que és un personatge que tots podem conèixer, que tots identifiquem amb algú d'una època i d'un país, vingut a menys i en situació de crisi. El 2016, fa 10 anys, los Javis van crear Paquita Salas.

0: solvència, diguéssim, econòmica també, van crear una sèrie també que seguia fent militància, Veneno.
1: Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina, la Veneno.
0: Aquí recreaven Pepe Navarro.
2: Que mi nombre no es Veneno, es un apodo.
0: I la història de Cristina Ortiz, la Veneno, a l'Espanya dels 90. Aquesta sèrie la van crear el 2020 Javier Calvo i Javier Ambrosi per a 3Player, basada en la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, que és una de les principals figures dels 90. A la televisió dels 90, la Veneno sortia cada dia, dia sí, dia també. És una sèrie inspirada en la biografia escrita per Valeria Vegas, que recuperava la vida de Cristina Ortiz i també retratava la realitat de molts personatges trans durant les dècades dels 80, dels 90, i dels primers anys del segle XXI. Va ser un gran èxit de crítica i de públic i va consolidar aquesta parella, los Javis, com una de les parelles creatives més importants de la història d'aquest país.
3: Ahora vaya a ver lo que era la bomba de España.
4: ¿Tú qué eres, hombre o mujer?
5: Que yo que soy un semáforo, mi arma. De sultana, de mora, de india,
6: como la Pocahontas.
0: És que, clar, recrear la Veneno ja em sembla de dir... A veure, com el teu cervell pensa que pot haver-hi una actriu que recreï la Veneno? I ho va fer. Ho van fer i ho van aconseguir. En una sèrie que també va causar sensació. Després d'aquesta sèrie van venir Cardo, que a través de la seva productora, primer Suma Latina, després Suma Content, van impulsar aquesta sèrie, creada per Anna Rujas i Clàudia Costafreda, i ells també van fer de productors executius d'aquesta sèrie. Després, La Messias, amb Carmen Machi, que van estrenar el 2023 a Movistar Plus. És el seu projecte més ambiciós i personal i narra la història d'una família marcada pel fanatisme religiós, els traumes de la infància, la culpa i la necessitat de trobar una forma de salvació. Fixa la religió i el món LGTBIQ+, que s'entrecreuen a totes les històries de Los Javis. Històries que desemboquen ara, aquest 2026, en una pel·lícula que no està deixant ningú indiferent. David, jo estic veient aquests dies els informatius a la televisió i cada vegada que veig una peça de La Bola Negra, que així es titula la pel·lícula que han creat, veig gent sortint del cinema sense paraules, gent que diu, vaig escoltar l'altre dia, vaig estar 25 minuts sense poder articular cap paraula amb ningú. En fi, la gent es queda impactada amb aquesta creació de Los Javis, La Bola Negra.
7: Bola Negra.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
9: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh? Guardo el
10: deseo. Nunca nos explicó nada. No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
11: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
8: Hola. Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
12: Sí, eso es La Bola Negra. There are only 4 pages that exist from this play.
13: Tu tienes que ser quien tienes que ser.
0: Aquesta, mira, no, que m'emociona això. Tu tienes que ser quien tienes que ser. Aquest 2026 han estrenat aquesta pel·lícula, La Bola Negra, escrita i dirigida conjuntament amb Alberto Conejero. La pel·lícula connecta 3 èpoques diferents i diferents històries d'homes homosexuals amb la memòria de Federico García Lorca, la guerra civil, la repressió i la identitat com a principals eixos. El repartiment inclou, entre d'altres, Guitarrica de la Fuente, Miquel Bernardó, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close. Imagina't, aquells han unit tot això en una pel·lícula.
14: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta cinta, arribar als cinemes, a la gent li està impactant moltíssim, però és que abans que s'estrenés als cinemes, ja es va veure en el Festival de Cannes, on van triomfar Los Javis,
14: sí, sí.
0: I Televisió Espanyola ho va explicar així al seu telediario.
15: Vemos esta imagen, la de Los Javis triunfando en el Festival de Cannes, y decimos...
16: Javier Ambrosi, Javier Calvo...
15: ¡Qué lejos han llegado! Y como todas las historias en las que se llega lejos, esta también tiene un principio.
17: Ese premio a la mejor dirección empezó a forjarse a unos 1.200 kilómetros de Cannes. El rastro artístico de Los Javis nos trae a este punto de Madrid, el Teatro Lara, donde empezaron como pareja profesional, lejos de los focos y del glamour... de los festivales de cine de primer nivel.
15: De hecho, aquel origen ni siquiera lo encontramos en la sala principal del teatro, sino aquí, en el vestíbulo, el lugar que hace 13 años les dejaron para un montaje primigenio de un musical al que titularon...
18: Bienvenido a buscar...
15: La Llamada. Cuando pudieron llevarlo a un escenario, escuchen lo que nos dijeron.
19: Sobre todo habla de cuando tú tienes claro lo que quieres hacer en la vida y enseña que lo que tienes que hacer para llegar a eso no es hacer lo que te digan los demás, sino hacerlo como tú quieres.
15: Pues haciéndolo como ellos querían, consiguieron llevar su obra al cine. La Llamada. Paquita Salas, Veneno, La Mesías, ahora La Bola Negra. Todos y cada uno de estos trabajos marcados por su compromiso.

0: So,
1: the LGBT people that came before us.
0: Con la comunidad LGTBIQ+, cada poco repiten que Pedro Almodóvar es su mentor. Él consiguió el mismo premio en el 99. Por todo sobre mi madre. Y tenemos otro hilo de unión entre maestro y alumnos. Fíjense en esta escena de La ley del deseo. Sí, Almodóvar le rodó en el mismo vestíbulo el del Teatro Lara en el que años después empezaron los Javis. ¿Quién les iba a decir entonces que aquella era la llamada?
2: Muchísimas gracias.
0: Para algo más grande.
3: Hoy he sentido la llamada.
4: Que xulo, no?
5: Molt bé, molt bé.
4: Que bueno, i que poden fer història, perquè es diu que poden fer moltes nominacions, no només a pel·lícula internacional, sinó a moltíssimes categories dels Oscars. Per tant, bueno, més enllà de la pròpia pel·lícula i més enllà de
5: la pròpia història,
4: pròpia història, doncs el que faran és posar en el mapa la creativitat, no? I la bona feina, no? I el saber fer que tenim aquí, a la nostra indústria.
5: Jo crec que la importància de los Javis, a part de la seva creació, m'estic emocionant, David, estic recordant un moment. Perdó.
4: Sí.
5: Estic recordant un moment en el programa de la Cayetana Guillén Cuervo a la 2. Dies de Cines, deia, aquell programa?
4: Sí, sí.
5: Dies de Cines era el de... Versió espanyola, perdó. Versió espanyola. Allà parlaven amb los Javis i parlaven de la seva militància i de la seva creació des d'aquesta militància. I deia Javier Ambrosi, deia, les persones LGTBI, amb sort, comencem a viure quan tenim 20 anys. Mm-hmm. Abans no existim.
4: Clar.
5: No existeix la nostra sexualitat, l'hem d'amagar, l'hem de maquillar la nostra vida, i amb sort, ni alguns que ni amb 20 anys poden fer això. I m'emociona molt escoltar aquelles paraules. Mm-hmm. Javier Ambrosi i Javier Calvo han creat un univers, jo crec que diferent, com va fer el Modo Verde en el seu dia, no?
4: Mm-hmm.
5: És únic, no l'ha fet ningú més. I a més crec que fa una cosa molt interessant, que és... retratar personatges perdedors.
4: Mm-hmm.
5: No?
4: Sí.
5: La Veneno, Paquita Sala, són personatges que són el perdedor de la història.
4: Sí.
5: Personatges marginals, que estan vinguts a menys, que no, la vida no els va bé, no?
4: Això em recorda una mica també el The Office original, el britànic, que verdaderament allà el que fa Rick Gervais és retratar un perdedor, un mindundi, un mediocre total, però ho fa amb tanta gràcia que t'acabes passant molt bé, no? Per això jo crec que... És que a mi m'agrada més l'essència de The Office britànica que l'americana, que és més hi-hi, ha-ha, no? La britànica és molt més punyent i crec que van molt en aquesta línia i és molt interessant. Ha d'haver de tot, clar que sí.
5: I van fer una cosa molt bé a los Javis, que és... no he vist La bola negra, encara, però és unir l'humor i el melodrama. Allò, humor i drama a la vegada, no? Perquè Paquita Salas té coses d'humor, té coses que et fan plorar, coses que et fan riure moltíssim, la majoria et fan riure. Vull dir, i La llamada també, és una cosa molt, molt bonica.
4: Sí.
5: Jo espero que els hi vagi molt bé.
4: I tant.
5: Espero que tinguin molta sort. Són dos ments creatives úniques que tenim en aquest país. Mm-hmm. Ens hem de felicitar per això, perquè poques vegades passa la història que podem sobreviure personatges així. No sé si d'aquí un segle o d'aquí 90 anys, algú parlarà de los Javis com aquells creadors que al segle XXI van fer coses interessants, com recordar aquells del segle XX, com Federico García Lorca, que segueix viu.
4: Fantàstic. Doncs totalment. Cal reflexar les històries, totes les històries, i que al final doncs, tu tinguis l'opció d'anar veient i d'indagant amb personatges, amb vivències, amb històries i amb realitats, que hi ha moltes realitats al mateix temps.
5: Estic molt emocionat, David, però em sembla molt al·lucinant que 90 anys després que t'afusellin, que assassinessin García Lorca, si ell sabés que estem parlant d'ell avui... al·lucinaria.
4: Però totalment.
5: Sí. I que són pel·lícules sobre ell, clar.
4: Sí. No, i des de quin punt de vista es pot veure, no? Tan diferent, és a dir, no només és que es parli amb ell, sinó que...
5: Passa una cosa amb Lorca, que fins i tot perquè se'l podríem definir com un poeta progressista, no? O d'esquerres, o com... el que tu vulguis. Jo crec que hi ha una cosa aquí en aquest país que és transversal. Lorca no... ningú va contra Lorca.
4: Mm-hmm.
5: Crec que no.
4: Mm-hmm. Doncs és bon moment també per reivindicar, sobretot al final, l'obra. Jo crec que les obres és el que és important.
5: Tots que seran, la vida sigui igual. Això és el que cantava el Julio Iglesias, les obres que...
4: Sí, exactament. I, doncs, mira, parafrasejant Julio Iglesias, que sempre és molt bona manera de finalitzar a la secció, acabem avui el programa. Gràcies, Robert Calvo, i fins la propera setmana. Cuida't molt.
5: Adéu.